0: ara i fins la una a Ser Catalunya per explicar-vos tots els detalls d'una nit històrica pel futbol espanyol, perquè per segona vegada Espanya jugarà la final d'un Mundial 16 anys després de proclamar-se campions a Sud-àfrica. Diumenge intentaran brodar la segona estrella a la samarreta contra Anglaterra o contra Argentina, qui guanyi a la segona semifinal que es disputa avui a les 9 del vespre. Els de la Fuente van ser superiors a França des del minut 1. Ana Palet, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Elena.
0: En un partit on va brillar el col·lectiu per sobre de tot i van marcar dos dels jugadors que treballen, podríem dir, pràcticament a la ombra de les estrelles de l'equip, Oyarzabal i Pedro Porro, que va ser escollit MVP del partit.
1: Sí, menció especial per Mikel Oyarzabal, un dels protagonistes del partit i del Mundial, perquè ja ha marcat 5 gols, és una xifra històrica. Només havien fet 5 gols en un mateix Mundial David Villa el 2010 i Emilio Butragueño el 1986. Per tant, si Oyarzabal torna a marcar a la final d'aquest diumenge, es col·locaria en solitari com a màxim golejador històric de la selecció en un únic Mundial. Però, Elena, escolta, amb quina calma transmetia les seves sensacions Oyarzabal després del partit.
2: La felicidad la llevamos por dentro, el orgullo lo llevamos por dentro, estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, pero creo que tener también esa calma, esa tranquilidad que tenemos y que creo que transmitimos es bueno para lo que viene. Obviamente sabemos dónde estamos, estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiando en lo que podemos hacer.
1: Pedro Porro, autor del segon gol i MVP del partit, un jugador de qui no es tenia clara la titularitat a l'inici del torneig, es va reivindicar també.
3: Yo no tengo que demostrar nada a nadie, sé lo que vengo trabajando con humildad desde bien chiquitito. Obviamente que no me imaginaba ni en mis mejores sueños hacer este Mundial que estoy haciendo, pero también es gracias a mis compañeros, gracias al míster, ¿no? Por la confianza que me ha dado desde el minuto uno, no en esta Copa del Mundo, sino también desde que debuté con él en la Sub-21, y la verdad que bueno, muy, muy feliz por eso, ¿no?
1: Molt important també la defensa de la selecció espanyola. Elena, un únic gol encaixat de moment en tot el Mundial. Part de la responsabilitat la té el blaugrana Pau Cubarsí, que creu que han callat boques.
4: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol. Tener la portería cero atrás pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas. Llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo bajos de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: A França, el seleccionador Didier Deschamps va acabar molt enfadat amb l'actuació de l'àrbitre, fins i tot va arribar a dir que no tenia nivell per xiular unes semifinals de Mundial.
5: Le quatrième et le cinquième étaient top niveau.
6: El quart i el cinquè àrbitre tenien un nivell top, podia parlar més. Ara et pregunto i jo no respondré. No vull semblar un ploramiques perquè hem perdut. Però l'àrbitre d'aquesta nit tenia el nivell per dirigir una semifinal d'un Mundial? Respon si vols, jo no ho penso fer.
5: Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
7: ¿Cuáles son las quejas que tiene?
5: Hay que mirar el partido.
7: El penalti, quizás.
5: Y otras.
7: Si lo puede ampliar.
5: No voy a entrar a discutir sobre eso.
1: No volia entrar, però hi va entrar a queixar-se.
0: No calia que ho digués.
1: A queixar-se de l'actuació arbitral de Deschamps, i aquesta va ser la resposta en la mateixa direcció del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Cada uno, cuando no nos salen bien los resultados, pues siempre podemos buscar alguna excusa. Yo, desde luego, hemos pasado nosotros también momentos difíciles con el arbitraje. A veces nos ha recordado por momentos al partido con Uruguay, y ahí yo creo que la permisividad arbitral tiene que ver. Hay que controlar siempre los partidos y que no se te vaya de la mano. Pero desde luego, si es así como dice el de San, lo hemos sufrido ambos.
1: Enfadats també els jugadors per les moltes faltes rebudes a Lamine Yamal, que va ser un dels principals focus dels jugadors francesos. Per tant, deia també De La Fuente que no podia queixar-se tant França, que també hi ha hagut molta permissivitat arbitral a favor dels francesos.
0: Vèiem a les xarxes del Carrusel Deportiu un Lamine Yamal que sortia una mica coix de l'estadi pels cops que havia rebut per les entrades dels jugadors francesos, com ara apuntava l'Anna. Va ser una nit d'emocions, una nit de ràdio, que ens van explicar el Carrusel Deportivo, el Santi Ovalle, l'Anton Meana i el Javier Raez, encara a Dallas, a punt de viatjar cap a Nova York a les properes hores. Bon dia, Santi, què tal?
9: Què tal, Helena? Bon dia. Espanya està classificada per la segona final de la Copa del Món de la seva història. Meana Herraez, muy buenas.
10: Bon dia. Hola, Helena, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Helena? Muy buenas.
9: Sensaciones. Ahora ya un poquito más en frío después de la clasificación.
11: Es algo histórico, es algo histórico. Esto, hasta que no lo vives, no lo puedes experimentar. Yo tuve la suerte de estar en el Mundial de Sudáfrica y estábamos en Durban. Y ahora España se mete en otra final. Es algo que no ocurre casi nunca y tenemos la suerte de que España, jugando un partidazo ante Francia, se mete en la gran final.
10: Qué alegría más tonta. Qué partido de Rodri, qué partido de Oyarzabal, qué partido de Fabián, qué partido de Baena, qué partido de los laterales. No sé, la España de Luis de la Fuente, que está esperando, ¿no?, a ver qué rival le toca. Pero creo que no le importa mucho a España, ¿eh? El que toque, sabe que esto va a terminar con don Luis de la Fuente y la segunda estrella.
9: Doncs aquesta és la sensació dels enviats especials de la cadena SER.
11: El MVP es Pedro Porro, eso lo dice todo. O sea, que es que ha sido el mejor Pedro Porro, el lateral derecho, que venía casi de tapadillo. Eso dice lo que es. O Unai Simón sacando ese balón increíble en la primera parte. Así que España está en la final por méritos propios.
10: Vamos, España, qué alegría más grande, de verdad, Helena, por favor. Una alegría, ¿quién hiciera el que te yugas hoy? Alegría, felicidad, la gente con la cara pintada por la calle, qué alegría más tonta, de verdad.
9: Aquesta és la sensació dels enviats especials de la cadena SER aquí al Mundial. Gràcies, Anton. Gràcies, Herraez.
10: Fins demà.
9: Sentiu que hi ha un motor en marxa i això és la selecció espanyola, que ja surt cap a Nova York. Propera parada, final de la Copa del Món.
0: Tenies ganes, Juli Arnal, de posar aquest tema i has trepitjat quasi el Santi Ovalle. Gràcies al Santi, a l'Anton i al Javi, que, com deien, ara se'n van cap a Nova York per explicar-nos des d'allà la final del Mundial que jugarà Espanya el proper diumenge. Va ser una festa ahir, veient el triomf de la selecció espanyola. Moltes ciutats de Catalunya, molts pobles on van haver-hi més de 30 pantalles gegants per veure aquest partit. Asier Chaves, què tal? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
0: Tu vas estar a la que es va ubicar a Mataró.
12: Doncs sí, al Parc Central, al costat de Rocafonda, a casa de Lamin, on més de 5.000 persones van venir a veure el partit de la selecció. I, bueno, vaig estar agafant unes veus i podrem sentir ara com la gent va viure i quines són les sensacions de tota aquesta afició, de tots aquests aficionats que van veure el partit d'Espanya a Mataró.
13: Com heu vist el partit d'avui?
14: Doncs bastant bé, la veritat, bastant fàcil. França s'ha deixat dominar.
15: Ha sigut molt fàcil, jo crec que França no ha estat a nivell i...
16: Ja, la veritat, ens ho hem passat molt bé, ho hem gaudit tots molt i esperem que la final sigui millor.
17: Hem dominat el partit, com sempre.
18: Espanya ha sigut molt superior i França quasi no ha aparegut.
19: I el partit de Lamine Yamal, què nomineu?
20: S'ha tornat a trobar Lamine Yamal.
21: Bueno,
22: làstima.
21: Però provocant el penal que ens ha donat el primer gol, molt important perquè ens ha motivat.
23: El millor del Mundial fins ara.
19: Confieu en que la final tindrà el seu partit. I ara, Anglaterra o Argentina, qui preferiu?
24: Argentina!
25: Són els últims guanyadors i tenim ganes.
26: Guanyarem, dona igual qui vingui.
27: Per preferència, Argentina, per jugar contra Leo Messi, Lamine Yamal, Leo Messi.
19: Teniu ganes d'un Lamine Yamal contra Leo Messi a la final?
28: Jo crec que sí, perquè seria un partit que no s'oblidaria mai.
29: Moltíssimes ganes, perquè ell té la foto d'ell petit amb el Messi ficant-li l'aigua al cap.
30: És un moment històric, eh?
31: La veritat que sí, ja que és algo històric pel Barça.
12: Ja ho sents, Helena. La gent té moltes ganes d'enfrontar-se a Argentina i sobretot d'aquest retrobament entre Lamine Yamal i Leo Messi, aquest passat contra present, futur, una mica de tot. La gent té moltes ganes d'això.
0: Recordava un dels nois que hi havia a Mataró, aquesta foto del Joan Montfort, que va fer pel diari Sport, on un Leo Messi banyava aleshores un bebè, que era Lamine Yamal. Doncs veurem si es repeteix aquesta foto el proper diumenge a Nova York. De seguida en parlem amb el Flaqui d'aquest partit entre Argentina i Anglaterra. Abans, Carles Couso, què tal? Bon dia.
32: Hola, Helena, bon dia.
0: Un apunt sobre Lamine Yamal, perquè aquesta matinada, després del partit entre Espanya i França, hi ha hagut un intent de robatori a casa seva, a Esplugues de Llobregat. Han estat dos individus amb passamuntanyes que han intentat entrar a la seva mansió.
1: Sí, els Mossos d'Esquadra han frustrat un intent de robatori mentre el jugador i la seva família eren a Dallas després de disputar la semifinal del Mundial. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar l'acer, dos individus han intentat accedir a la propietat escalant un mur. Les càmeres de seguretat els han detectat i els vigilants privats els han sorprès abans que poguessin entrar a l'habitatge. En ser descoberts, els assaltants han fugit. La seguretat privada del futbolista ha alertat els Mossos d'Esquadra i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Aquesta nit hi ha hagut dos intents de robatori més en cases del costat. La mansió de Lamin és molt coneguda, tant per les imatges que comparteix habitualment el futbolista a les xarxes, com perquè durant anys va ser la residència de Shakira i Gerard Piqué.
0: Gràcies, Carles. Per sort ha quedat

0: Mundial. França era l'única selecció que havia guanyat tots els partits fins ara i es va quedar sense marcar per primera vegada en aquest Mundial, gràcies al partit d'Espanya, que va mostrar la seva millor versió a la Copa del Món. Bruno Alemany, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com vas veure aquest partit?
1: Sí, Espanya va fer un partit gairebé perfecte. Va deixar a zero pràcticament en quant a ocasions clares a la selecció amb més potencial ofensiu de tota l'Eurocopa. És un equip, França, que ha fet 16 gols al que portem de Mundial i gairebé va deixar les estrelles franceses sense opcions. Semblaven jugadors normals, els Mbappé, Dembélé, Olís i companyia. I això és mèrit d'una Espanya que primer va saber tenir molt bé la pilota, que no va arriscar, va saber quin tipus de partit li convenia, i segon, a nivell defensiu va minimitzar les virtuts dels jugadors francesos. Van estar molt bé la parella de centrals, tant Cubarsí com Laporte. Els laterals a les correccions i el treball a les bandes va ser genial, tant de Pedro Porro com de Cucurella, i fins i tot dels migcampistes i a l'hora de pressionar al davant va ser sensacional. El treball defensiu d'una Espanya que pinta favorita, gairebé li toqui qui li toqui. S'ha de treballar, evidentment, no serà fàcil, ni molt menys, però que va signar un dels millors partits d'una selecció que s'han vist als Mundials dels últims temps.
0: Gràcies, Bruno.
1: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: El Bruno des de Dallas, i ara marxem cap a Atlanta, perquè avui Espanya coneixerà el seu rival de cara a la final, a les 9 del vespre. Argentina s'enfronta a Anglaterra, la tercera i la quarta millor selecció del rànquing FIFA, un partit que narrarà el Carrusel Deportivo, que comença a les 8 del vespre, el Lluís Flaquer. Flaquer, què tal? Bon dia.
2: Bon dia des d'Atlanta, Helena. Aquí juga el partit que decidirà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial. Els Lamine i companyia poden triar entre Anglaterra, la coneixen de la darrera final de l'Eurocopa, de fet pels anglesos seria una oportunitat de revenja, o entre Argentina, actual campiona del món i que busca el seu quart títol. Els anglesos no juguen la final des del 66. Els argentins, en canvi, busquen la que seria tercera final dels darrers quatre mundials. Tota una fita. Anglaterra ha trobat en Bellingham un líder, ten Harry Kane al seu golejador, i diumenge es podria donar el primer enfrontament de Gordon amb els seus nous companys al Barça. Però desenganyem-nos. Aquí el premi al millor guió se l'enduria aquell que porti Leo Messi, en el que seria el seu darrer partit al Mundial, a jugar la final davant Lamine Yamal, en el que seria ja reblar el clau en allò de passar el relleu lleu del bendito al bendecido Pizquierdo, que cantem a Carrusel. Per cert, cosa seriosa això de Messi, si és capaç de guanyar avui. Finalista al Mundial del 2014, campió el 2022 i de nou seria finalista el 2026. I encara hi ha qui dubta que sigui el millor del tots els temps. A la prèvia ahir, tot i que encara no estan classificats, lluances cap a Espanya i cap a De La Fuente. Les va regalar el tècnic argentí, Lionel Scaloni.
3: Vi un ratito, España no pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy, como venía diciendo, está yendo de menos a más, y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial, así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
2: El mateix també el seleccionador d'Anglaterra, Thomas Tuchel.
4: Well, look at his record, I mean, this is unbelievable, like
5: sembla que no poden perdre cap partit d'eliminació directa. El que ell fa amb aquest grup és extraordinari. Tenen un estil de joc molt definit. Ahir vaig veure una part i em van impressionar molt. Els felicito a ells i al seu cos tècnic. Un assoliment brillant. I tant de bo puguem seguir els seus passos.
2: Ni Anglaterra ni Argentina estan per tirar coets pel que fa al joc. De fet, cap de les dues han engrescat massa amb la pilota. Molt hauran de millorar si volen plantar cara a la selecció espanyola a la hipotètica final. Potser ho fan avui. Vés a saber. El partit es juga a Atlanta a les 9 de la nit, hora catalana. A la ciutat de la Coca-Cola, ambdós busquen la fórmula per arribar a la final. L'Anglaterra de Gordon o l'Argentina de Messi. Una de les dues s'enfrontarà a la final a l'Espanya de Lamine.
0: Ho seguirem amb tu, gràcies, Flaqui, al Carrusel Deportivo. Sortirem de dubtes, veurem qui és el rival d'Espanya en aquesta final del Mundial. És dimecres, és dia de Ramon Besa.
6: Què t'hi jugues?
0: Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Helena.
0: T'he llegit avui al País que deies que cap selecció estima tant la pilota com Espanya. Et va agradar, Ramon, el partit que vas veure ahir?
8: Sí, perquè aquesta estima, aquest amor per la pilota es manté des de fa temps, no? De vegades pot anar més lenta, de vegades pot anar més ràpida, de vegades fins i tot s'ha aquesta manera de fer s'ha estigmatitzat amb el famós tiki-taka, de forma despectiva, sobretot amb aquells que no hi han cregut mai, i és evidentment que aquesta velocitat, aquesta circulació, depèn també dels futbolistes que tens, i crec que els que té ara la selecció espanyola són els adequats per jugar aquest sistema de joc, en el que, més a més de la idea, jo diria que tots han pujat amb un seleccionador, és com si haguessin iniciat un viatge des del parvulari fins a la final de la Copa del Món. Molts dels internacionals d'avui dia són d'equips inferiors, és a dir, no són jugadors nouvinguts per al seleccionador, i per tant el que hem trobat és la recompensa a aquesta manera de jugar a futbol, en la que ningú s'assembla a Espanya, sinó que són els únics que juguen d'aquesta manera, i aquesta identitat encara els fa més reconeixibles i més admirats.
0: Sí, sí, és que t'agradarà més o menys a Luis de la Fuente, però és cert que ha aconseguit crear un equip d'autor, i és que li està sortint tot bé, fins i tot la suplència de Pedri en aquests últims dos partits li ha donat rèdit.
8: I tant, sí, sí, li surt bé la llista. Recorda que la llista li ha sortit bé, en el sentit que hi havia molts jugadors que estaven tocats i no sabíem quina posició ocuparien, quin rol tindrien. Li surten bé les alineacions després d'haver-ho retocat amb un parell o tres de posicions, especialment al lateral dret, doncs on Porro s'ha imposat a Llorente, on Fabián juga més que Pedri, i on Baena doncs fa gairebé de quart centrecampista perquè no tens un extrem explosiu com el Nico Williams. Després li surten bé els canvis, mirem el que ha passat amb Merino, no? I després té aquell punt de sort de que els rivals sempre tenen un problema quan juguen contra Espanya. Un dia es lesiona el lateral, l'altre dia es lesiona el central, l'altre dia es fan un penal com a Idiñe, és a dir, tot li gira rodó, és com si tingués mà de sant, que diuen, no?, els castellans, mano de santo, en el sentit que tot es li ponen.
0: Sí, sí, ens deia abans l'Anna Palet, ens destacava que Espanya ha encaixat només un sol gol en aquest Mundial. Ramon, la parella de centrals de Laporte i Cubarsí està funcionant a les mil meravelles. Un Pau Cubarsí que ens apuntava el Fermín Suárez avui a xarxes, el llegia, que ha fallat Pau Cubarsí en 7 partits, 21 passades de 572 intentades. És que és un nen, no hem d'oblidar això, però està fent un Mundial excels.
8: Sí, és que sobre les discussions que hi ha hagut en els centrals, perquè si tu abans de començar el Mundial tothom parla, doncs, per exemple, dels centrals que té França, no? Upamecano i Salibai, dius, és incomparable amb els que té la selecció espanyola. És perquè la proposta futbolística afavoreix justament que no siguin centrals que només estiguin pendents dels duels i de les pilotes dividides, sinó de... Són centrals que ataquen, són centrals que visualitzen el joc. En aquest sentit, Pau Cubarsí crec que és un extraordinari jugador que té una serenitat als 19 anys que fa fressa, no? El mateix, doncs, el Laporte, que és un jugador, doncs, que durant la temporada ens hi hem anat fixant el que ens hi hem anat fixant, però que té un domini del context i de la situació que el fan encara millor. Els laterals, doncs, Cucurella sí que hi ha un valor contrastat, i d'altra banda, doncs, el Pedro Porro, que el tenia més per un lateral ofensiu, doncs les cobertures que fa quan s'associa bé amb la Minyamal, ja sigui Rodri especialment, o el propi Cubarsí com a central dret, fa que funcionin, que França, que portava 16 gols, em sembla,

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Que tothom la donava a Vinícius, o tothom, una gran part, i ara resulta que... Què explica això? Explica, doncs, que Rodri és un futbolista extraordinari, explica el que és Lamine, que és una és un jugador que absorbeix tot el joc, o sigui, tot passa, les acceleracions, els desequilibris, passen al voltant de Lamine, i no, la gent encara pensa que hi ha una millor versió de Lamine i que tothom se la reservarà per la final que vulguis. Ahir apareix amb tres jugades, una provoca el primer gol, una altra no acaba amb gol de miracle, i l'última, que va ser per un fora de joc, que diria Luis Aragonés, per el pelo de una gamba, no? Que,
2: sí, sí.
1: Que d'aquells que ara estan tan primirats. Vull dir que, bueno, i fins i tot és una selecció de 26 jugadors, diria, no? I que el fet d'afirmar-se, per mi el més important d'ahir és que tu t'afirmes amb el teu joc, nosaltres juguem així, però al mateix temps negues a França. Perquè, clar, a vegades tu et pots afirmar, però al mateix temps el rival et pot contraatacar o el rival et pot discutir la teva manera. Però és que França ni va existir, o sigui, va ser una selecció empetitida, va ser una selecció més trista després del partit, quan van recórrer a l'àrbitre, no van saber mai què fer, i porta aquella reflexió de que els centrecampistes, sobretot pel futbol espanyol, són la clau de volta de tot, més que no pas els davanters.
2: Un dels reptes, Ramon, segurament de Hansi Flick aquesta temporada, serà aconseguir la versió de Dani Olmo que estem veient amb Espanya, a reproduir-la al Barça.
1: Bé, el que passa que jo crec que Olmo, per la seva manera de ser, és més per períodes, més que no pas la regularitat, m'entens? És a dir, sí. Si tu t'agafes un Mundial o una Eurocopa, o t'agafaria, jo que sé, un Mundial de clubs, a un període molt determinat, crec que la capacitat que té de concentrar-se i focalitzar en aquest temps és molt diferent a lo que és tota la regularitat que exigeix la Lliga. S'haurà de mirar, és possible també, doncs, que el propi Olmo mentalment sigui conscient d'aquesta situació i de que sent un jugador fora de sèrie al Mundial, em sembla que el propi Deschamps, no sé si com que ara t'has de fiar massa de les xarxes, si és que el que jo he vist reproduït deia que era el jugador que havia destrossat a França, no sé si exactament va ser el que va dir la roda de premsa de Deschamps, perquè no la vaig seguir tota, però crec que és el jugador desllorigador de tot el joc ofensiu, perquè té una capacitat per jugar sense espais, té una capacitat de buscar situacions de perill extraordinàries, la paret que fa en Porro amb el segon gol, sí. La manera de caure a les bandes, o sigui, és un jugador, també ningú té un jugador com Olmo. Fixa't que fins i tot Olise, que era la gran esperança de França i que se'l comparava amb Lamine, va fracassar perquè Lamine fent d'extrem va ser molt millor, i va fracassar perquè Olmo, jugant en una posició semblant a la d'Olise, va ser molt millor. Per tant, Olmo sí que d'alguna manera crec que tant ell com Rodri són els que han fet molt complicat l'alineació de Pedri. Entre Rodri i Olmo lliga més Fabián que no pas Pedri, eh? I en això no vol dir que no sigui important, perquè quan Pedri va sortir als últims minuts es va notar, va acabar de matar el partit, eh? Però per tant pot ser que tu haguis de jugar amb aquests quatre jugadors i afegeixes a Baena al mig del camp i tens una línia de centrecampistes extraordinaris que són el motor i el que va bombejant les pilotes tant a nivell defensiu com ofensiu.
2: Ramon, crec que intueixo la resposta, però quin rival t'agradaria per la final contra Espanya el proper diumenge?
1: Intueixes bé, Argentina, sí. Perquè seria, primer, és un Lamine Messi, no? Tot el que significa des del punt de vista dels que ens agrada el Barça i seguim l'actualitat. Seria també, doncs, a veure si es dona el relleu, no es dona el relleu, o com es relacionen els dos. Seria el campió d'Amèrica i el campió actual del Mundial amb el campió d'Europa. Recordem que aquesta Amèrica, aquest partit Argentina-Espanya s'havia de jugar l'estiu passat i no es va jugar perquè no hi es va trobar el moment. És a dir, és un partit que no s'ha donat mai en uns mundials i, per tant, m'interessa més. I crec que també la manera de jugar de la selecció espanyola li va més bé a Argentina que no pas a Anglaterra. Anglaterra és un equip més punyetero,

0: i Tuchel és una mica com Olmo, a partits curts, o va guanyar una Champions, recordo, o Porto contra el City amb un gol de Havertz quan era l'entrenador del Chelsea, que dius, bueno, allò és un dia, no? I per tant ell pot ser que tingui més problemes de durant una temporada, perquè és molt intervencionista, és un entrenador que ho carrega tot, és molt punyetero, mira tots els detalls, i em fa més por que no pas la naturalitat que té Argentina. Argentina és molt transparent, sabem com juga, i d'aquesta manera jo crec que veuríem un partit més divertit i que, sobretot el plaer de veure Lamine Messi, per als que tenim aquesta proximitat culents, faria contents.
1: Un partit que seria històric, com diu el Ramon, amb Lamine i amb Messi. El que sabem és que la FIFA prepara, Ramon, per aquest descans de la final, un espectacle únic. Hi haurà, segons el Times, avui publicaven actuacions de Justin Bieber, de Shakira, de Madonna, de Coldplay, un show que durarà uns 25-30 minuts, diu el Times. El New York Times, als Estats Units, diu que la FIFA treballa perquè no superin els 20 minuts. No sé això què et sembla, Ramon, perquè ja el descans del Mundial de Clubs va ser de 24 minuts en una decisió que va ser molt criticada cap a la FIFA. També intueix una mica per on anirà la resposta, però...
0: Sí, sí. Molt.
1: Sembla com que el futbol passa a un segon pla amb una final d'un Mundial.
0: Bueno, és un showtime, no? Vam parlar ja els temps de partir el partit amb quatre temps. Tot això és anar en contra el que és l'essència del futbol, per mi. No m'interessa absolutament per res. O sigui, si la gent... Això vol dir més audiència, si això vol dir més públic, que això vol dir agafar els joves... Miri, ja passo. És a dir, ja, saps quina ha estat la gran satisfacció que m'emporto fins ara? És que ni això ha aconseguit matar el futbol. O sigui, per més que hi hagi mitja hora, que duri 3 minuts, 5 minuts, les pauses d'hidratació, per més xou que fotin, el futbol continua sent el futbol. Per això penso que és la gràcia que té la selecció espanyola, no? Que és la pilota. O sigui, el futbol vol la pilota. O sigui, jo, a veure, vull veure si algun d'aquests artistes és capaç de familiaritzar-se o saber què és una pilota. Tot el que més em sembla, doncs, mira, superflu, ja et dic, audiència, el nou concepte aquest americà, que continuen insistint en invertir en clubs, en intentar, doncs, que aquesta marca, que ells no entenen, perquè no saben jugar al futbol, juguen al soccer, i per entendre el soccer han de portar a Messi. Aleshores, això els fascina. I què han decidit? Doncs ja que no podem controlar la pilota, doncs controlarem tot el que rodeja a la pilota. Aleshores, a mi tot el que rodeja la pilota, ho sento, soc molt avi ja, soc una persona gran, i aquestes coses, i soc molt favorable, com tu saps, al jovent, però crec que el jovent, com volen, ja van amb un recital viu, que ara són moda, tothom al concert, se'n van on volen, i no necessiten estar pendents de la pantalla de televisió. Ara, si això concentra més audiència i es dispararà i donarà més calés, doncs vinga, la pilota, tinc la sospita de que és molt extraordinària, però algun dia l'inflaran tant que petarà. I el dia que rebenti, aleshores tornaran a jugar-hi els pobles, els que teòricament al pati del col·legi es distreien jugant a futbol i els hi encantava, mentre un altre grup de gent deia quina cosa més avorrida, i aleshores tornarem a començar.
1: Tornarem a començar. Sort que, com diu el Ramon, no han aconseguit matar el futbol, malgrat ho intenten alguns. Ramon, moltes gràcies per aquests minuts al Que t'hi jugues. En parlem, si et ve de gust, la setmana vinent.
0: Sempre que vulgueu, ja ho saps. Moltes gràcies, Helena.
1: A tu, Ramon. I Laia Pujals, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Parlàvem ara d'aquesta semifinal entre Argentina i Anglaterra, que es disputa avui a les 9 del vespre, que té un rerefons polític important, no és només un partit de futbol.
2: Exacte, principalment és per la sobirania de les Illes Malvines o Illes Falklands, depèn de qui li demanis. Actualment són patrimoni del Regne Unit, però Argentina en reclama la sobirania. L'any 1982 els argentins inicien una guerra per recuperar-les. Cesario Rodríguez, que és catedràtic emèrit de la Facultat de Dret de la UB i expert en ciència política, ens explica les claus que va tenir el conflicte.
3: La Guerra de les Malvines va ser una operació desastrosa de la dictadura militar argentina. La Junta Militar Argentina va topar amb un govern britànic especialment dur. En aquest cas va funcionar perfectament la famosa relació especial entre els Estats Units i el Regne Unit, que es van coordinar per fer fora de les Malvines als militars argentins. I tot i que es va oferir resistència, la derrota final va ser inevitable. A banda del drama humà dels soldats morts, dels dos bàndols, L'únic efecte positiu d'aquesta guerra va ser la caiguda de la dictadura argentina.
1: Aquest és el context de la guerra de les Malvines. 4 anys després, Argentina i Anglaterra es van trobar uns quarts de final del Mundial, amb èxit 86, fa 40 anys, i per Argentina, Laia, va ser com una manera de venjar-se d'aquesta guerra.
2: Exacte, sobretot perquè Maradona marca el primer gol amb la seva mà esquerra i acaben guanyant el Mundial. Pels argentins, de fet, hi ha un càntic que diu que els anglesos els hi van robar les Malvines i ells van robar un Mundial. Després d'aquell partit es tornarà a trobar França 98, que acaben 2-2 i Argentina guanya els penals. També a Corea del Sud, Japó 2002, aquest cop amb victòria anglesa. I per tant, el partit d'avui sembla més un partit, com deies tu, Helena, però Scaloni ha volgut deixar clar que només és futbol.
4: És un partit de futbol, eh? El mensatge és que és un partit de futbol. No busquem altra cosa, és un partit de futbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
2: Una actitud que, de fet, Thomas Tuchel s'hi ha sumat, dient que la història no els pertoca a ells.
5: Crec que és important que no entrem en la història perquè no té res a veure amb nosaltres. Entenc que és una gran part de la cultura argentina i una gran part del que els mou, i és just. Però no és res que ens ajudi a nosaltres. Crec que serà un partit intens, emocional, per com juguem i pel que hi ha en joc. Em sorprendria que no fos així.
6: Would surprise me a lot if it was like a calm and cool-headed...
2: Tot i així, com escoltem, el càntic de, en aquest cas del vestuari d'Argentina, però també de tots els argentins, és por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. És a dir, les Malvinas van abans que els dos astres argentins. I, de fet, un altre incident del partit d'avui és aquest, que Leo Messi mai ha jugat contra els anglesos.
1: Ho farà aquesta nit a partir de les 9 del vespre. Ja sabeu que a partir de les 8 us ho expliquem tot al Carrusel Deportivo.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Helena.
1: El dia en què l'Espanyol comença la seva estada de pretemporada.
8: El conjunt de Manolo González es desplaça, com és habitual, a Torremirona, on hi estarà una setmana i disputarà dos partits. Dissabte a les 8 contra l'Olot a l'estadi dels Garrotxins i dimarts que ve a 8:15 contra el Pau Futbol Club al Municipal de Peralada.
1: De Nevat ens desplacem fins a Rialp, on s'hi està celebrant el campus de Pep Guardiola.
8: Sí, és notícia perquè el tècnic de Santpedor ha convidat a 28 nens palestins afectats pel genocidi perpetrat per Israel. Aquests infants van arribar dissabte passat a Barcelona i s'han incorporat a la dinàmica del campus. L'organització ha anunciat que aquest fet es podria repetir en properes edicions.
1: Definits els grups de la Lliga Catalana de Bàsquet.
8: Quinzanes Manresa, Barça i Morabanc Andorra el primer, i Assisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida el segon. La Lliga Catalana, torneig que es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre al Palau d'Esports de Tarragona, un altre punt de poliesportiu. El Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
1: El Tour, nova exhibició, el màxim aspirant, el Mallorc groc, que es manté líder en solitari.
9: Tadej Pogacar, nueva victoria que va a servir para reafirmar ese primer puesto en la
1: avui etapa número 11, des d'allà Borja Cuadrado.
10: ¿Qué te juga? Saludos, buen día desde el Tour de Francia, 11ª etapa para partir a las 2:10 de la tarde con una jornada de 161 kilómetros entre Vichy y Nevers, en teoría de transición, aunque es un término que no gusta para nada en el pelotón. Los velocistas deberían imponerse en esta jornada. La última vez que llegó el Tour a esta tierra ganó Alessandro Petacchi, el italiano, en 2003. El Tour que sigue comandado por Pogacar después de su exhibición en Leliogán. En teoría, mañana otra jornada llana y el fin de semana tríptico en los Vosgos, donde Pogacar podría dejar más que resuelto, si no lo está ya, este Tour de Francia 2026.
1: Gracias, Borja. Anem al quiosc.
7: Al quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
11: Hola, buenos días, Helena. Quizás subestimamos a España, escriben en el New York Times, precisando que su victoria impresionante por completo sobre Francia sirvió como un recordatorio de que no hay un equipo mejor para pasar el balón en el fútbol mundial. En The Athletic, la sección de deportes del prestigioso diario de Estados Unidos, se va un poco más allá en el análisis firmado por Adam Crafton. España no está cubierta de polvo de estrellas. Es una de las razones por las que están en la final de la Copa del Mundo. Y Mbappé solo pudo tocarse la nariz con frustración. En una semifinal de un Mundial no ocurrió nada para el segundo máximo goleador de la historia de este campeonato. Y como escribe el periodista, cualquier análisis francés debe reconocer que cayó ante una de las grandes actuaciones colectivas de todos los tiempos en una Copa del Mundo. Un partido que lleva la firma d'Espanya i con el estilo español.
1: Gràcies, Marcos. Un partit que es va viure així al Casino de Barcelona.
12: Bueno, me hace mucha ilusión ver a la... Me hace mucha ilusión ver a la misma chusma.
13: No, sí, porque es chusma al Cap d'Esport.
1: El Jordi Martí, eh? Cristóbal Chacén, què tal? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia, Helena. Va ser una bogeria. Sí, jo estic encara, us ho dic de veritat, estic païnt encara el que vam viure ahir al casino.
1: Escoltem aquí els càntics de la gent, sí, com s'animaven.
14: Sala Cotton, Casino Barcelona, a rebentar, o sigui, un ambientat espectacular, la gent amb ganes de passar-s'ho bé, el partit va acompanyar, va ser espectacular el partit de la selecció i clar, ara tenim la gran final.
1: La gran final.
14: És que tenim la gran final aquest diumenge,
1: sisplau. Que pot ser la final de les finals, Cristóbal.
14: No, serà una juerga descomunal la que muntarem a Casino Barcelona. Us esperem aquest diumenge.
1: Escolta una cosa, el tio Faja ja el podem batejar com el talismà, no?, de la Roja, perquè...
14: Clar, no.
1: Des del primer partit no ha fallat.
14: Sí, ara està esperant que passi a Argentina i anirà con su matecito, con sus quilmes, con su... Sí, clar, no, cada... Recordeu que el tio Faja va en contra de la selecció i clar, cada setmana en Bèlgica, en Portugal, en Àustria, vull dir, ha anat en totes les seleccions possibles i aquest diumenge doncs o Anglaterra o Argentina, una de les dues.
1: Cristo, què han de fer els que us vulguin acompanyar diumenge a les 9 al casino?
14: Molt fàcil, doncs entrar a casinobarcelona.com i aquí sí que us demano que feu un esforç i les descarregueu ràpid perquè la Sala Cotton estarà a rebentar. Muntarem una gran festa. Què us he de dir? Si no he vingut encara, o sigui, és una sala espectacular, amb aire fresquet, amb una barra de bar, amb una pantalla gegant, amb el carrusel deportivo a todo trapo, vull dir, bon ambient...
1: No es pot demanar
14: què
1: més.
14: Què més es pot demanar? No
1: pot
14: i a més en un entorn incomparable com és el casino, que molts de vosaltres, dels que veniu, jo us he vist que abans i després esteu doncs disfrutant de la vida. A més, hi ha una cuina fantàstica, perquè més enllà dels restaurants que tenen el casino, com la Vinoteca o el restaurant Ají, que són extraordinaris, són referència, allà a la mateixa Sala Cotton, doncs clar, la gent es fot uns tiberis, unes festes, un festival de sopar, que si hamburgueses, que si braves, que si biquinis, que si pauses d'hidratació, vull dir...
1: Doncs ja ho sabeu.
14: És que trobaré a faltar, jo, ara se m'acaba el Mundial i em quedo trist, perquè, i ara què? Ara què?
1: Espera, que el plat fort arriba diumenge a les 9, ja ho sabeu, si els voleu acompanyar, casinobarcelona.com, allà us descarregueu les vostres entrades. Moltes gràcies, Cristóbal, parlem demà.
14: Vinga, que vagi molt bé, adeu, fins demà, adeu.
15: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A ser Catalunya.
1: Nil Solà, Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Ha ocupat aquesta final d'Espanya del Mundial la gran part del que t'hi jugues, però hem de parlar del Barça i no amb molt bones notícies, males notícies precisament per Hansi Flick, perquè Frenkie de Jong, Nil, pateix una lesió de genoll important.
16: Sí, pateix una lesió de genoll important. És veritat que falten les últimes proves mèdiques, però hi ha preocupació, existeix preocupació real en el club. Apunta a ser una lesió del voltant de 4 mesos que se li va detectar quan Frenkie de Jong va tornar el dilluns a fer una petita revisió, igual que a Ronald Araujo. Aquest va ser el primer diagnòstic, hi havia una lesió, ara se l'està tractant. És un problema important pel Barça. Com que el Barça no té problemes per inscriure aquest any a nivell de fair play, no hauria d'utilitzar aquesta baixa de 4 mesos si és que al final es confirma per poder inscriure un altre jugador. I amb aquesta baixa de De Jong hem d'esperar a conèixer l'abast d'aquesta lesió, però hi podria haver una indemnització per part de la FIFA, perquè quan hi ha una lesió amb les seleccions així passa. Ja va passar amb el cas de Gavi, que pel que hem pogut descobrir va al voltant d'un màxim de 20.000 euros, per tant, en el cas del Barça, i ho concretarem quan sapiguem, insisteixo, el diagnòstic, serien uns 2 milions d'euros si es confirmessin aquests 4 mesos de baixa.
1: Doncs pendents de les notícies que ens puguin arribar de Marc Casador, no sé si això condicionaria la sortida o no de Marc Casador aquest estiu?
16: En principi no. En principi Marc Casador, pel que sabem, ha de sortir igual. Aràbia continua apretant amb força, el continua temptant, no té decidit del tot. El que sí que sabem també és que Tomi Marquès assumiria segurament el rol de Marc Casador, és a dir, un futbolista que ja ha estat en dinàmica del primer equip, que està entrenant també ara amb el primer equip, i que si Marc Casador surt, que insisteixo, el més normal seria que sí, acabaria fent, ocupant ell aquesta plaça. També sortirà, o ha de sortir, Runi Bargi, no és que cap notícia, ho venim explicant ja fa mesos a l'antena de la cadena SER, però se li busca sortida, i més amb l'arribada d'un Karim Adeyemi, que res, d'aquí a poc més d'una horeta, una horeta i mitja, agafarà ja un vol privat. Està previst que arribi avui a un quart de cinc a l'aeroport de
1: Barcelona. Te'n vas a rebre'l, no, Nil, a l'aeroport?
16: Perquè tinguem el vídeo per les xarxes socials i tot això que
1: home,
16: es porta,
1: donar-li la benvinguda,
16: que es porta
1: no?
16: Ara, li donarem la benvinguda, aviam si ens fa una segunda ta, com va fer aquell dia
1: home,
16: el Papa
1: brutal,
16: en directe,
1: eh?
16: Seria brutal. Demà, però, proves mèdiques i pendents de conèixer quan serà la presentació del fitxatge, pendents de l'agenda de Joan Laporta. En clau Mercato, també, Ter Stegen, tot acordat entre clubs, amb el Barça i l'Àjax, ell vol anar amb Mitchell, Mitchell el volia, falta un tema fiscal que ho està ralentitzant en un pèl, però en principi doncs, aquesta sessió que s'ha de completar sense cap problema. Més noms propis, el de Brian Fariñas, ahir explicàvem el que dijues que estava entrenant amb el primer equip, doncs el fet d'entrenar-se amb el primer equip ha fet que es pari, que es bloquegi, com vam explicar ahir al migdia a l'antena de la SER, aquesta sessió, aquest traspàs al Girona. De moment, Flick el vol veure, Flick no té Fermín encara perquè no està entrenant amb el grup, Flick no té Dani Olmo, a Flick se li ha lesionat Frenkie de Jong, per tant Flick diu, parem aquesta operació, el vull veure, no és una operació que hagi caigut al 100%, però de moment Brian Fariñas es queda entrenant amb el primer equip del Barça, i després també hi ha un altre futbolista que, si tot va bé, estem parlant de Visibu, l'extrem belga que juga al Bruges. Falta l'acord amb el club, amb el Bruges, podria rondar els 10 milions d'euros, ja l'optimisme per part del Barça de que es farà amb el jugador. Fa mesos que està tot acordat perquè vol venir aquí, vol gaudir aquesta oportunitat. Estem parlant d'un futbolista que comptaria i vindria al primer equip del Barça, una operació similar a la que es va viure l'any passat amb Runi Bargi.
1: Doncs ja vau escoltar l'actualització del mercat del Barça que ens ha fet el Nil Solà, sobretot pendents de com podria afectar aquesta lesió de genoll de Frenkie de Jong en el dia en què Adrià Soldevila, què tal? Bon dia, ja l'havia saludat, perdona, torno a saludar.
0: Sí,
1: sort que no tenim el Cazorla ara, perquè si no aquest tall me'l posaria segur. Ja tenim més detalls d'aquesta assemblea extraordinària que vol fer el Barça per tal de demanar un impuls, no? Va dir el president, per tal de demanar,
0: exacte,
1: poder demanar més diners, no?
0: La Porta, pel Camp Nou, dia de la seva presa de possessió, va dir això.
17: I dir-vos que en breu convocarem una assemblea general de compromissaris per explicar l'estat de situació de tot el que és a l'espai Barça, per donar-li doncs un impuls, perquè penseu que quan abans l'acabem, doncs abans tota aquesta situació de bonança que us estic anunciant es produirà.
0: Aquest impuls, ja ho vam explicar, és una petició als socis perquè autoritzin el Barça a demanar més diners a Goldman Sachs per afrontar la reforma del Camp Nou. Els diners es van acabant i el Barça necessita més. A hores d'ara, el finançament era de 1.450 milions. El que sabem és que aquest finançament estarà, o aquesta petició estarà, entre 300 i 400 milions d'euros, no està del tot decidit, entre 300 i 400 milions d'euros li demanarà el club als socis que l'autoritzin a poder-ho demanar. Aquesta assemblea es farà entre finals d'agost i principis de setembre. Ens han explicat. Entre finals d'agost i principis de setembre, sempre coincidint amb un partit al Camp Nou. Veurem si serà a la jornada del dia 23, a la jornada del dia 27, o ja ens anirem a principi de setembre, però coincidirà amb un partit del Camp Nou.
1: Doncs veurem quin dia es concreta aquesta assemblea extraordinària, que com ens diu el Solde, el Barça preveu en ella de poder consultar els socis per demanar entre 300 i 400 milions d'euros, que se sumarien als 1.450, com dius, o sigui que ja ens enfilem a prop dels 2.000 milions d'euros,
0: sí,
1: pel
0: sí.
1: Camp Nou, de moment.
0: Ens anem a 1.800.
1: A dia 15 de juliol quan passi aquesta assemblea, però de moment 1.800 i sumando, que diria aquell. I Solde, també has tingut accés a tres escrits del Madrid, del Real Madrid, al cas Negreira, tres escrits que ha entregat a la jutgessa. Recordem que el Madrid està personat a la causa del cas Negreira com a acusació particular, com a perjudicat, i ara demanen coses a la jutgessa.
18: Sí, mira, en primer lloc, el Madrid demana que el Barça presenti tota la documentació que té de compliance entre els anys 2010 i 2018 del club, perquè el 2010 és el moment en què entra en vigor la llei orgànica que obliga les empreses a tenir un control intern. El compliance és això, és un control intern. El Madrid, doncs, vol documents, protocols, mesures, procediments interns que s'han dut a terme per prevenir delictes al Barça. Vol saber si es van aplicar totes aquestes mesures en els pagaments a Negreira o no es van aplicar, o si no hi havia mesures reals i aquests protocols eren només de cara a la galeria. El que sospita el Madrid és que els controls interns del Barça diu literalment que s'hi quedaven deliberadament en suspens quan es tractava dels pagaments en senyor Negreira. I també vol que s'aporti la investigació interna que va dir el Barça que faria o que havia de fer després que el que Ketijugues destapés aquests pagaments a Negreira el març del 2022. Aquesta investigació interna el Madrid vol que el Barça la porti al jutjat. El segon escrit del Madrid és una queixa, bàsicament, és la queixa per la posició de la Federació Espanyola, que diuen que no és realment d'acusació. Diuen que té una actitud massa tèbia, tenint en compte la posició privilegiada de Negreira i del seu fill a la Federació Espanyola, en el CTA durant tants anys, i per les xifres que cobrava del Barça. I el tercer escrit és una petició de pròrroga de la instrucció, ara mateix estem en instrucció ja des de fa bastants anys. Demana al Madrid que es prorrogui fins l'1 de març del 27, és a dir, 6 mesos més, a comptar des del setembre, perquè ara mateix la instrucció està datada fins al setembre. Doncs el Madrid demana 6 mesos més, perquè falten algunes declaracions, com Gerard López o Antonio Alonso, que era el delegat del filial del Barça, que estan previstes pel 13 de novembre, i perquè també la jutgessa ha de resoldre aquestes peticions que dèiem ara del Madrid sobre aquesta documentació del Barça.
1: Doncs aquestes són les peticions que ha fet el Madrid a la jutgessa del cas Negreira, gràcies Solde. Ho anirem seguint aquests dies. En tot cas, això reconfirma el que sempre heu explicat al Sique i tu, que el Madrid es persona aquí al cas per estar alerta i atent i ben informat, no?, de tota la documentació i tot el que hi ha en aquest cas.
18: El que passa que hi ha documentació interna privada del Barça que ja va demanar el Madrid fa un temps una certa documentació que no era aquesta, sinó que era una altra sobre temes econòmics, que la jutgessa li va dir al Madrid que no venia a compte això, que no era conseqüent i que el Barça no havia d'entregar documentació interna d'aquest estil. Veurem a veure què passa amb aquesta petició.
1: Gràcies, Solde.
18: Fins ara.
1: Els oients més fidels del que t'hi jugues sabran que cap a aquestes dates tenim premi per ells.
19: I un premi impressionant, un premi que agrada moltíssim, un premi que ja és sinònim d'estiu al que t'hi jugues, perquè saps d'aquells plans, Helena, que agraden a tothom?
1: És sí.
19: A dir, petits, grans, és igual, amb família, amb amics, aquells en què no hi ha debat, que no hi ha excuses. I és que això és PortAventura World, efectivament, PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui, al que t'hi jugues, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients del que t'hi jugues, perquè el pla perfecte existeix i pot ser el teu PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord. Diem el número màgic 933-44-1411, 933-44-1411. És el moment, Helena, ja ha arribat.
1: No calia, Anna, que donessis el telèfon. Hola, què tal, bon dia?
20: Hola, bones.
1: Com et dius?
20: Josep,
1: des d'on ens truca, Josep?
20: De Tarragona.
1: Doncs mira, et quedarà ben aquí a prop. Tu t'emportes les primeres entrades de PortAventura al que t'hi jugues en aquest estiu. Inaugures la temporada. Ja saps amb qui aniràs?
20: Sí, tant. La meva parella i els dos fills.
1: Bueno, doncs que gaudiu molt d'aquest pla de PortAventura. Gentilesa del que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos, Josep.
20: Vinga, gràcies. Hey, you know

0: Sier, i un últim apunt de bàsquet abans de tancar el Que t'hi jugues, perquè en les últimes hores Xavi Pascual ha deixat de ser oficialment entrenador del Barça, signa per Dubai, i el Club Blaugrana acaba d'anunciar fa uns minuts que reforça l'equip amb Josh Nebo.
1: Doncs sí, arriba Josh Nebo, pivot estatunidenc amb passaport eslové, que signa fins al 2029 i arriba provinent del Milà. Ara mateix ja sabem que han arribat dos jugadors, com són Oliverien Kamua i Justin Robinson. El primer és a la pivot per complementar en principi, perquè veurem què acaba passant amb Toko Sengeli, aquesta posició de 4. El segon és base, amb passat a la NBA i que ja ha jugat a la CB, perquè va tenir un breu pas per Brogan. A partir d'aquí, ara mateix, fins que acabi de concretar-se, de resoldre la situació amb Baskonia perquè pugui arribar Xavi Pujol, sabem que qui està encarregant-se de tota la secretaria tècnica és Mario Bruno, que continuarà al club encara que arribi el de Manresa, encara que arribi Xavi Pujol. Llavors, altres noms que estaven sonant, com aquest, el de Nebo, que ara ja és oficial, anàvem a dir que estaven ja a punt d'anunciar-se. Un altre tema és el de Tyrese Martin, que encara està en negociacions amb el Barça i que, si bé és cert que sembla que estava bastant encaminat i que tot va per bon camí, encara no està del tot tancat.
0: I com dèiem, Xavi Pascual ja és història al Barça.
1: Doncs sí, ho va anunciar el de Gavà al maig, que deixaria el club, però fins ahir no es va fer efectiva la seva clàusula i, per tant, no era oficialment, no deixarà ser oficialment l'entrenador del Barça. Qui arribarà segurament sigui Sekulić, que sembla que serà el nou entrenador. De fet, les negociacions sabem que van per molt bon camí.
0: Doncs esperant notícies de Sekulić, que, com apunta la Sier, tot apunta que s'acabarà convertint en el relleu de Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. Gràcies a Sier. I nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara comença la treva amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, i a partir de les 8 del vespre, Carrusel Deportivo a Espanya espera rival per la final del Mundial. Anglaterra o Argentina se la juguen avui a les 9. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Treva. Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda. Arriba la dosi de desconnexió diària, d'aturar-se una mica i passar una bona estona plegats. A més, continuem en plena onada de calor, per tant, important refrescar-nos, hidratar-nos i escoltar-nos.
2: Escoltar-nos també va bé per l'onada de calor aquí, o què?
1: Tot el que sigui alegria sempre suma, clar que sí.
3: Però abans de començar, passem per Puigcerdà, que ens ha arribat un WhatsApp al 648-83-43-78.
4: Soc el Pau Penyalbert i us envio aquest missatge des de Puigcerdà. I com a curiositat, jo vaig néixer a Múrcia, la meva família és de València, però m'he criat a Catalunya.
2: Tot connectat.
4: Tinc una petició que no sé si podeu acomplir, que fa temps que em ronda pel cap i que ningú em fa cas. La meva banda preferida es diuen D'Igual, són de Reus, però com canten en castellà, no hi ha cap ràdio a Catalunya que els programi ni que posi cap cançó d'ells. Si feu que soni D'Igual, ha de ser a la treva, em farà l'home més feliç del món.
2: Pues ja sabeu, que ens podeu enviar un WhatsApp al 648-83-43-78 i parlant de música, que avui també estrenem secció on cada dimecres reprem un músic que es portarà i ens parlarà del seu One Hit Wonder i avui ens estrenem amb la Su. I de la música també passarem a l'escriptura perquè també descobrirem com és la treva de la Mar Picó.
1: Però primer, en el tema del dia d'avui, abordarem una pregunta. Ha deixat l'estètica de ser representativa?
3: Benvingudes i benvinguts. Això és la treva.
2: Aleshores, avui el tema és si l'estètica ha deixat o no de ser representativa.
1: Exacte.
2: I què vol dir això, exactament?
1: Que durant molt de temps relacionàvem una vestimenta o un estil amb un determinat tipus de pensament. Per exemple, els tatuatges, piercings, tints de colors, s'associaven a la gent que volia trencar amb allò més tradicional. En canvi, els estils més recatats i elegants es relacionaven amb les maneres més conservadores de pensar.
3: És com que la moda sempre ha tingut una funció una mica d'endreçar la societat, bé sigui com per les classes socials, en plan el que vesteix millor o és més ric, o bé també per distribuir a la gent en grups o en tribus socials. Ja ho deien a la pel·lícula Mean Girls, que on expliquen que els menjadors es divideixen en les tribus urbanes.
5: Verás, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, rockeros, pijos, cachas de primero...
1: Però tot això s'ha desdibuixat una mica perquè ara ja no has de portar una ronyonera o una rasta per reivindicar una ideologia d'esquerres, de la mateixa manera que et pot sortir una persona amb tatuatges i piercings predicant un discurs d'ultradreta.
2: Llavors, perquè ens entenguem, no? Això vol dir que ja no ens identifiquem amb el que portem posat. Mira, farem una cosa, ho preguntarem als oients que ens poden enviar, recordem el WhatsApp al 648-83-43-78, que ens preguntin quin és el seu element que més els defineix. No sé, per exemple, quin seria el vostre.
3: Jo crec que el meu seria el cabell, 100%.
1: El meu jo crec que és el tatuatge de flors que porta al braç, que tampoc és extremadament gran, però la gent sempre com que em recorda quan porta una samarreta curta, evidentment, per aquest tatuatge. Però, tot i que les coses han canviat, sí que continua anant una mica lligat la vestimenta a la ideologia. La cosa és que hi ha una gran diferència entre ara i, per exemple, com sonava tot això als anys 90.

0: Això és Freedom 90 de George Michael.
1: Està perfecte, està perfecte.
0: Molt bé, ho he fet molt bé. Amb un videoclip que va estar...
1: Estàs pels 40 ja, eh?
0: Que va estar protagonitzat per les top models de l'època. Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy, Tatiana, Linda Evangelista... En aquella època, la moda era el luxe i el bon gust.
1: Però clar, després dels 90 van passar a sonar d'aquesta manera. I Nirvana va entrar en escena com un torrent i es va crear un gran fanatisme pel Kurt Cobain.
2: I a part de... O sigui, el Kurt Cobain era com el màxim exponent del moviment grunge, però és que a part d'això, als 90 també, jo que m'he obsessionat, crec jo, i la meitat de la població aquest any amb la Carolyn Bessette Kennedy i el John Kennedy, que és com l'estètica aquesta minimalista, perquè als 90 teníem les modelos que ha dit l'Aitana, teníem el grunge, però també com era l'època del minimalisme, perquè... O sea, he estat mirant que als 60 es va portar tot superminimalista perquè les dones visteixin com la Margaret Thatcher, que era com l'ordre, el poder... Què passa als 90? Que la dona torna a incorporar-se al mercat laboral. O sigui, ja està full incorporada i volen potenciar la figura de la dona com una dona de negocis. I llavors és com el luxe, la moda, tot elegant...
0: Sí, sí, però a mi el que m'agrada del grunge, que definim una mica el que és, vol dir literalment greixum, és que es va originar contra una reacció de l'opulència, el minimalisme, tot allò dels negocis, el que comentaves tu, pues el grunge va sortir contra tot això i es va popularitzar a través de la música de Nirvana. Que és com que la gent va dir fins aquí, no estic d'acord en tot aquest moviment que esteu fent.
1: I és cert que els moviments d'estètica sempre han anat molt lligats amb la música, ara deien Kurt Cobain, George Michael, però també, si per exemple actualment escoltem cançons com aquesta, què us ve al cap? L'olor a podrit de València amb bosc calent, expulsat per l'art de l'estació de tren. Aquesta t'agrada, Aitana?
0: Home, la terreta, que són de pego, he de dir. Jo.
2: I per mi és el que un profe meu deia, per dir-ho bé, canespitos, o sigui, perro flauta, que està com estètic una mica de la Rinyonera, les rastes i la jaqueta de xandall amb quadres.
0: Doncs, això és el que em referís, que ara no veig un moviment tan gran ni associatiu referent a l'estètica. Ara pots escoltar La gossa sorda i portar un clean look i uns mocassins, i pots escoltar Tabureta i portar una ronyonera. És com que tot s'ha desdibuixat molt.
1: Encara és una mica estrany, perquè si vas un cotxe de Tabureta pots trobar-te algú, però sí que és cert que no és tan bèstia, penso jo.
0: No, igual no, però jo crec que jo, per exemple, jo aniria a un concert de La gossa sorda, però no em caracteritzaria per anar a un concert. Tot i això, crec que qui ens ho podrà explicar millor és l'estilista Jaume Miró. Bona tarda, Jaume.
3: Hola, bones, què tal?
0: Molt bé. Tu creus que l'estètica ha deixat de ser tan representativa?
3: Jo crec que en part sí. Sí, sento que abans la manera de vestir reflectia molt clarament doncs, quin estil de persona eres o quin tipus de música t'agradava, fins i tot amb quines companyies et movies i sento que últimament, i més amb les xarxes socials no, i amb el tipus d'influència que hi ha, sobretot sobre la gent jove, doncs cada cop s'està diluint i creant com una homogènia més gran.
1: I, per exemple, no sé si les xarxes han contribuït a que tothom vesteixi d'una manera una mica més uniforme.
3: Bueno, clarament. O sigui, els algoritmes ens han fet molt mal amb això, a part de, doncs, per exemple, els influencers, no, que en part també són anuncis, són un patrocini que fa que siguis molt més influenciable i que vulguis com unir-te una mica a aquestes tendències que avancen molt ràpid i que el que volen d'alguna manera és atrapar i que tothom vagi més igual.
2: Jaume, però a dins d'anar tots una mica més igual, sí que és veritat que jo, per exemple, veig un Instastory de la Maria Pombo d'alguna que es vesteixi similar i penso Cayetana, igual que de mi pensen, que vesteixo normal, però pensen, vale, aquesta tia votarà a X partit. O sigui, tu creus que segueixen havent prejudicis?
3: Sí, jo crec que, mira, com ho has dit molt bé, sento que cada cop la moda ens està separant una mica més a nivell polítics. Però
2: exacte.
3: Sí que és veritat que sento que potser els 2000 als 90 doncs, era més com qüestió de gustos o musical o saps, com algo més de culte i ara sento que sí que és veritat que la separació d'estils és més algo polític.
1: I per exemple, ara abans hem escoltat un tall de Xiques Males, però jo tinc al cap molt High School Musical, no? Que a la generació Z abans hi havia les tribus, no? Dels skaters, dels emo, etcètera, etcètera. Això segueix passant avui a les escoles, que cada tribu té una mica la seva estètica, la seva forma de vestir, de representar-se estèticament?
3: Bueno, mira, jo per sort ja no vaig a l'escola.
1: Bueno.
3: Llavors no t'ho sé del tot, però sí que és veritat que en generació Z sento que li donem bastant important a la moda, però hi ha una gran part dels joves que experimenta, però fins i tot és mig, és una part molt petita, i que al final s'està, com he dit, com tot una mica fusionant i per molt que la gent mostri un interès, aquest interès també és algú molt generalitzat, que al final acaba formant part d'una corrent i d'una macrotendència. No és algú nitxo ja interessar-se. Sí que hi ha partits molt concrets, però són molt més petits.
0: Perquè, per exemple, tu creus que ara ens vestim més per pertànyer a una comunitat o per diferenciar-nos? Busquem més el cridar l'atenció en el que portem que abans?
3: Sí, clarament, des que hem entrat als 2020, sento que és com per semblar-nos més uns als altres. Sento que aquest canvi de dècada ho ha canviat molt així.
1: I quan d'aquí uns anys recordem el 2026 o aquesta època, els 2020, quin creus que és l'element que més defineix aquesta època que estem vivint?
3: Jo crec que encara que sigui una referència en ells tres del 2000 al Y2K, com l'adaptació que hem fet dels 2000 durant aquesta dècada, tant com de maxi sneakers, de pantalons amples, com aquest rotllo, i també per altra banda, i no es pot negar, com el clean look Hailey Bieber, que o sigui, crec que és com el més present actualment, encara que sigui més femení, però vull dir que es veu moltíssim.
2: I, o sigui, has dit ara mateix que, depenent de l'any, el recordarem d'una manera, però a tu no et surten vídeos, que a mi em surten molt a Instagram, de com es posarà aquesta roba una persona de la Gen Z o una persona millennial? És com, n'hi ha un gap tan generacional a l'hora de vestir-se? Ara mateix, dic.
3: Jo crec que hi ha uns quants millennials que saben adaptar, perquè, com hem dit, les xarxes són per tothom, però ara mateix jo crec que sí. I sento que hi ha com peces i com looks molt, molt generacions ja tan molt marcats, que únicament els porta aquesta generació i que jo crec que altres no l'entenen, saps?
1: I ja per anar tancant, Jaume, clar, tal com estem amb les xarxes socials, aquesta voràgina que canvia tant, ara les modes potser canvien més ràpid que abans per el tema que dèiem, no? Per les xarxes, perquè passem del pitillo a l'ample, jo tampoc no soc una espera moda, no? Però em dona la sensació que costa molt estar a la moda perquè canvia de forma més constantment que abans.
3: Clar, o sigui, ara mateix estem en un moment super àlgid del fast fashion i el que volen és canviar de la moda i la tendència rapidíssimament perquè es segueixi sobreconsumint. Llavors, totalment costa molt seguir-la i al final ningú és teva, ni la fas teva, ni la sents teva. Simplement és com en aquesta dinàmica de voler-la canviar constantment.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume.
3: De res.
0: I ara volem compartir quins són els elements estètics que vosaltres, oients, creieu que us identifiquen.
4: L'element estètic que més em caracteritza, o el concepte millor dit com un conjunt d'elements, és el fet de portar roba de ma mare, sobretot ara a l'estiu, perquè crec que és una roba que a lo millor jo no, o sea, no és el meu estil concret, però les meves amigues ja, per això les meves amigues ja la veuen i diuen, vale, això és de ta mare, que és com un estil molt, molt 2000ero, molt icònic, i m'encanta, o sea, que ja les meves amigues sàpiguen identificar quina és la roba de ma mare i quina no. I m'agrada molt que com que se m'identifiqui la meva estètica per això.
1: El WhatsApp que ens han enviat al 648 83 43 78, que escolteu, ens podeu dir com us dieu, d'on veniu, donar una miqueta de...
0: I em sembla molt interessant el que deia aquesta noia, perquè també crec que en tota l'època que vivim ara de fast fashion, de consumisme, també està sorgint un altre corrent que és com, no podem produir més. I a més, si ara el que es porta és la moda dels 90, no aniré a Inditex a comprar-me una samarreta que s'assembli al que portaven als anys 90. Si tinc la sort que tinc l'armari de la meva mare i puc agafar les coses, reivindiquem també una mica sí, això.
2: Te'n vas de rebaixes a l'armari de la teva tieta, de la teva mare, i si no tenim humanes i aquest tipus de botiga, clar, sense fer promo de res. Però que es pot trobar també en la roba de segona mà.
0: Clar que sí, des d'això, pues, la teva pròpia roba, si tens la sort, fins i tot a amigues que ja no la fan servir, crec que també, tot i que tenim l'altra part de consumisme extrem que continua existint, que també la gent com que cada vegada més s'anima a anar a mercats i coses de segona mà.
1: I a mi em passa una cosa, que jo sóc una mica contrari a les modes. Jo era molt fan d'un element que era el pantaló pitillo, i per pressió social de no, deixa-ho, ara l'estic una mica rebutjant.
0: Uri.
1: Però ha sigut per pressió,
2: La
1: jo m'hi veia bé, m'agradava.
2: Que has dit mai,
0: i diré que molt bona pressió.
1: Sí, però a mi m'agrada encara el pitillo, m'agradaria seguir-me'ls posant, i escolta, de tant en tant me'ls poso per tirar una miqueta,
0: realment,
1: però estic una mica pressionat per
0: cada
1: això.
0: Cada un que es posa el que vulgui, tampoc.
1: Però sí que és una mica per pressió.
0: I això, a veure què més ens han dit els oients.
5: Bon dia, doncs estèticament en diverses coses, des de les ungles pintades, el maquillatge als ulls, la roba, però segons el que també la gent es fixa directament és el meu cabell, aquest serrell llarg, els laterals peinats i perfilats, és l'estètica emo, destaca molt a la vista.
1: Ara el 64883, anem recordant el WhatsApp, recordem, 64883-4378, perquè així la gent es vagi animant aquestes setmanetes.
0: Doncs aquesta persona ens ha parlat més de coses estètiques, no tant de la roba, sinó del que porta ell posat, que també és com que hem après que el nostre cos també serveix per a expressar moltíssimes coses, és a dir, no només el que et poses a nivell de vestuari, sinó els tatuatges que portes, el cabell que portes, al final és el que vols que la gent veja de tu i com vols expressar-te tu de cara al món.
1: Total.
2: Sí, és un instrument.
1: Total. I mira, avui hem anunciat que hi haurà una secció de música, que ja tenim aquí la Su, després en parlarem més, però tu, Su, per exemple, estèticament has canviat moltíssim des de que vas començar amb 16, 15 anys, fins ara has canviat molt d'estètica, de cabell, de pentinat, de roba, no?
6: Sí, totalment. I menys mal, també, perquè si no, si s'hagués igual que als 15 anys, estaríem molt liats. També penso que no és només com et vols mostrar cap al món, sinó com et sents tu amb tu mateix i que moltes vegades fem un canvi només per fer com que canviem d'etapa, no? No us passa que a vegades et fas un tatuatge o un piercing o un...
2: O anar a la pell,
6: cabell,
2: també,
6: exacte. Com per fer un tancament d'etapa, però més cap a tu que cap a fora, no?
0: Totalment.
1: Pues amb Rea, amb la Su, tindrem aquest One Hit Wonder, que després ens explicaràs que ens cantaràs. I també, demà no sé si podem avançar el tema, perquè així la gent es pugui començar a enviar whatsapps al programa, perquè així ja començar a fer una mica de xup-xup i una mica de caliu, o què?
0: Doncs sí.
1: Ho anunciem o què?
0: Anunciem.
1: Sí? Va.
0: Demà parlarem sobre l'especisme animal i volem saber si teniu mascotes. Si creieu que és més important tindre un gos que un hàmster, per exemple. Volem saber què és allò que fa que el teu animal de companyia siga una mica més respectuós, tinga més poder de cara a la resta que un altre.
1: Pues ja ho sabeu. 648-83-43-78 també ens podeu enviar a les xarxes, a Ser Catalunya, a l'Instagram, i allà estarem pendents de qualsevol cosa que ens aneu enviant, trucades i

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: 378 648 83 78.
2: Cadena SER.
3: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al fum verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
4: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
5: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
6: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica pel·li de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
7: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
8: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
11: Dos son compañía. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Empara. Cadena SER i SER Catalunya.
12: Falten 5 minuts per 2:15. Això és La Treva i cada dimecres tindrem secció musical i vam pensar que què millor que són els propis artistes que ens il·lustrin cada setmana amb cançons que d'alguna manera els han marcat i per anar més enllà, que siguin artistes de One Hit Wonder.
13: I avui ens porta el seu One Hit Wonder, la Su. Però abans, explica'm una mica el concepte de One Hit Wonder. One Hit Wonder és per a referir-se a artistes o grups que ho van petar moltíssim amb una cançó, però que després no han tingut continuïtat amb hits o almenys amb la rellevància d'aquesta cançó que sí que es va fer molt famosa.
14: I Su, benvinguda. Lo primer que he de dir-te abans de preguntar-te el teu One Hit Wonder és que a l'escola d'idiomes, a classes de català, ens posen la teva cançó de tant de bo.
15: Ostres.
14: Per aprendre el subjuntiu, perquè
15: mira,
14: és perfecte.
15: Clar, exacte.
14: Que ho sàpigues.
15: Hòstia, pues que guai. Pues
14: i després d'això, quin tema ens portes avui?
12: Primer anem a contextualitzar, jo crec, perquè així anem de xup-xup a veure que la gent descobreixi quina és. I si us sembla, anem com damunt avall. Per exemple, cap a quin país anem o cap a quin lloc anem?
15: Ens anem cap a Estats Units, ens anem cap a Illinois i ens anem cap a la típica banda de col·legues, suposo, no? Que és el que em susciten, que suposo que ajuntaven a un garatge per composar cançons com per passar una mica l'estona. I a més anem al 2002, o sigui, fa bastant de rato, jo tenia 2 unitats d'any.
12: 2 anys, sí, que... 2 anys.
15: Sí, sí, sí, sí.
12: De quina formació es tracta?
15: Estem parlant de Plain White Tee, que és com si algú tingués un grup català i els diguessin samarretes blanques llises. O sigui, ells ja donaven per fet que eren un grup d'homes bàsics que farien cançonetes. O sigui, ja amb el títol tu estan... O sigui,
13: no t'enganyen, no t'enganyen.
15: No t'enganyen, això em sembla...
13: La gent que va de cara està molt bé.
15: A mi em sembla honest. Sí.
12: I quina cançó estem parlant?
15: I la cançó és Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles
12: away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Però quin era? Qui eren els Plain White Tees?
15: Pues és una formació que es va crear el 1997...

0: amb Tom Higgerson i a la veu i la guitarra i també la composició, amb Ken Fletcher al baix i Dave Tirio a la bateria, i a dia d'avui encara estan actius, i abans he entrat al seu Instagram i estan de gira, a més a més.
1: O sigui que,
0: sí, sí, per mi és una mica com, em recorda una mica l'estètica Green Day o El Canto del Loco que tenien, però que encara no han superat com aquesta estètica, no? Com que segueixen una mica anclats en aquest passat.
1: I per què aquesta cançó, què té aquesta cançó, Aether Delilah, per què ens has volgut portar-la aquí a la treva?
0: Jo no sé si a tothom li passa el mateix, però a mi és una cançó que quan la donen al play necessito escoltar-la sencera i com enfocar-me molt, perquè crec que és una cançó molt ben escrita, molt, molt rodona, molt preciosa. També té això de repetir el nom d'una persona, que això és algo, són ingredients perfectes perquè una cançó sigui un temazo, perquè aquí a Catalunya no, però suposo que a Illinois hi haurà moltes Delilahs, llavors suposo que molta gent es pot sentir identificat. I també té aquesta cosa com de la repetició tota l'estona, no? Com de Aether Delilah, no sé què, no sé què, que de fet ho faig jo també, el Tant de Bo, que és un recurs que serveix molt com perquè se't quedi la cançó i a més és el títol. O sigui que ho van fer molt bé amb aquesta cançó.
2: I és del 2006, ja has dit que tu eres molt petita. Quan vas descobrir tu aquesta cançó?
0: No recordo ben bé quan, suposo que em va saltar una aleatòria de Spotify, suposo en algun moment de la meva vida, perquè ho parlava amb els meus pares de cop, en algun moment em vau ficar aquesta cançó o alguna cosa així. No, no, per nada, o sigui que suposo que ha sigut una aleatorietat de la vida i menys mal perquè m'agrada molt, la veritat.
3: No saps quan la vas descobrir, però et porta, o sigui, després d'escoltar-la ja moltes vegades, suposo, et porta algun moment en concret?
0: Bueno, crec que és una cançó molt descriptiva i et va ficant com molt en la peli, no? Com, al final és una conversa entre una persona que està lluny de la persona que estima, no? I com li va explicant, mira, mentre jo no estigui a prop, pots escoltar la meva música, i serà com si t'estigués cantant a l'orella, i ja veuràs que tot sortirà bé, és com molt esperançadora, no? I realment em fa viure la història cada cop que l'escolto.
1: I quan vas escoltar aquesta cançó, a vegades passa que escoltes un hit d'un artista d'un grup, i això et fa descobrir molta més discografia d'aquest artista o grup. A tu et va passar amb els Blind White Peas?
0: Mira, doncs no.
1: No.
2: Bueno, per això estem a la secció de One Hit Wonder.
1: Per això és un One Hit Wonder.
2: Aquesta és perfecta, ho ha petat,
0: sí. Però és veritat que sí que tenen moltes, o sigui, que tenen cançons que són molt conegudes i de fet estan de gira per als Estats Units i són un grup que realment potser no serien One Hit Wonder, potser ho són des del meu prisma, però allà no crec que ho siguin tant perquè realment són molt, molt coneguts i tenen cançons amb moltes escoltes.
1: Clar, perquè això pot passar que un One Hit Wonder aquí, clar, en un altre país, no sé, que per exemple Los del Río, igual la Macarena a tot el món és un One Hit Wonder d'un grup que només el coneix per aquesta cançó.
3: No crec que la gent a Xina sàpiga la resta de les cançons de Los del Río.
2: Clar, que és això, matisem també, no és que hagin fet una cançó i no n'hagin fet més, sinó que no han tornat a tindre la rellevància que van tindre amb aquesta cançó.
1: Mm-hmm. Però jo crec que aquest grup deu ser això, perquè si digue la que estan de gira ara per països, sí, anglosaxons, suposo que és una formació que encara deu patar moltíssim.
0: Totalment, sí, sí, sí, si és que deuen portar, però això, 30 anys tocant gairebé, l'any que ve faran 30 anys, i és una banda com bastant consolidada, o sigui que em sap molt de greu haver-los portat com a One Hit Wonder, però bueno, és el
2: tampoc
0: meu prisma.
2: Tampoc és dolent, prisma. Sí, sí, tampoc, sí, sí.
1: L'he de reconèixer que tampoc no els hi... La cançó òbviament em sona, però el grup no em sonava de res.
2: Perquè ara et plantejo a tu un dubte, com a cantant. Què preferiries, tenir un One Hit Wonder que fos conegut en tot el món i que no et coneguessin per res més, o tenir aquí moltes cançons conegudes per al teu públic?
0: Jo prefereixo tenir moltes cançons conegudes. Sí, per mi, que et diguin One Hit Wonder és una mica, és com una creu, perquè ja t'estan dient que no, que aquell tope no el superaràs mai més.
2: Però igual vas a Illinois i saben qui ets.
0: Sí, però només alguna cançó.
1: I quan vas a un concert, que sempre esperen aquella cançó, no? Que tot el món, sí, està, i quan la cantes, que és com...
0: Total.
1: Que hi ha gent que no les toca mai. Quan tenen aquest One Hit Wonder diuen, no
0: això
1: la volem
0: error,
1: tocar mai més.
0: És un error.
2: Sí. Sí.
0: A veure, jo penso que a totes les bandes tenim algunes cançons que la gent espera sempre, o sigui, si jo no canto Tant de Bo o Eres un temazo, potser em linxen, però mola com anar enriquint més el repertori i que la gent es pugui fer fan d'altres cançons també, que no siguin només el hit.
1: Clar, ara per ficar un exemple, l'altre dia vaig anar a veure els Pets i no van cantar Bon Dia, que podria ser
0: veritat,
1: una cosa curiosa, però això a vegades passa.
0: És veritat, sí, sí, sí, sí. Bueno, els Pets tenen molts hits, també.
1: Clar.
0: O sigui, tenen la sort que tenen... bueno, molt bé. Tenen molts, molts ingredients, molt bons ingredients. Sí,
1: total.
0: Sí, sí.
1: Però, per exemple, aquesta cançó, el Aether Delilah, mira el meu anglès, té gairebé 1.500 milions de reproduccions a Spotify.
0: Sí.
1: És una barbaritat.
0: També ens hem de situar en una època on es venien discos, perquè ara mateix potser penses en això i, per exemple, El fin del mundo de la Love You té moltes més reproduccions, però clar, estem en una època molt diferent. Aquesta gent venia molts i molts discos i de fet devia vendre singles només de Aether Delilah en aquella època. O sigui, que tenir una cançó que va sortir el 2002, avui en dia tingui aquestes reproduccions a plataformes, és moltíssim, és una barbaritat. We may only have tonight, but till the morning's
1: Aquesta també és seva, és el Rhythm of Love, però que també té una barbaritat d'escoltes. No tantes, perquè arribar a 1.500 milions de reproduccions és moltíssim, però en té 151 milions, que Déu-n'hi-do.
0: No està mal, jo també firmava, per tenir.
3: És que les cançons són perfectes per comèdia romàntica, o sigui, és el tancament, és la part trista.
2: T'anava a dir, és que també em fa la sensació que igual hi ha alguns one hit wonders que sorgeixen de pel·lícules, és a dir... Tu imagina't que ara es fa superviral una cançó que ha sortit a una peli i tu escoltes aquella cançó, però hi ha molta gent que potser no sap ni quin grup l'ha feta. Vull dir, crec que també influeix molt el producte audiovisual en l'èxit actualment de les
0: cançons.
2: Total,
0: de fet tenim el Sense Tu que va sortir a Polseres i va ser un one hit wonder d'aquella època molt bèstia per sortir.
3: Va arribar a tot arreu, jo la coneixia també.
2: Sí, des de
3: Múrcia.
1: I passa moltes vegades que hi ha grups que versionen una cançó i que encara són molt més conegudes que l'original i que la gent associa aquella cançó a tal determinat veu o artista i que no és l'originària, no és el creador d'aquella cançó, però tot el món ja l'associa. Per exemple, passa... Ara potser em mates, Aitana, però amb Esbarzers molta gent es pensa que és de Zoo i no és
0: això.
2: Home, no. Wow. Tomàs, posa algun efecte així, per favor, per a...
1: És de la gossa sorda. Mira, veus?
0: Bueno, mira, a mi em passa que jo vaig versionar una cançó de Ràdio Futura que es diu La Moda Juvenil a un dels meus discos i hi ha moltes nenes petites de Catalunya que es pensen que aquesta cançó és meva.
3: De fet, quan la Miley Cyrus va treure el primer disc, estava Girls Just Wanna Have Fun i jo pensava que era seva i va venir ma mare i em va dir no, carinyo, aquesta cançó té molt de temps.
0: Bueno, i Twist and Shout dels Beatles tampoc és seva.
3: Exacte.
0: És que al principi de tot quan es gravaven discos es gravaven versions. Al principi el com es diu? El que ballava així.
1: Però d'Esther?
2: Elvis Presley
0: no em sortia. L'Elvis també feia moltes versions al principi. És un recurs molt, molt, molt, molt utilitzat.
1: També. I a l'All My Love no és de los Manolos, sinó que és de...
0: Això també mola que la gent ho sàpiga.
1: Que reivindiqui.
0: Reivindiquem a l'All My Love.
1: All My Love. Però, Su, quan partim artistes aquí és perquè, òbviament, s'ha de fer una cosa que jo almenys no sé fer tan bé, que és tocar instruments, cantar perfectament, i ja que us tenim aquí, que porteu un One Hit Wonder... Estaria molt bé escoltar-vos a vosaltres cantant. Clar, no sé quantes vegades deus haver cantat aquesta cançó a la teva habitació, amb els amics.
0: Clar, l'he cantat molt en privat, però jo no canto mai en anglès. No sé si us heu adonat d'això. I menys a la ràdio, o sigui, avui estic llançant-me a la piscina. Però bueno, estem entre amics, suposo que això...
1: La primera vegada que
0: és la primera vegada que canto en anglès a la ràdio. Sí,
3: una altra estrena aquesta setmana, no?
0: Uau! Sí. I a més estic rebentada dels aires acondicionats perquè és el pitjor del món pel coll. Però bueno, ho farem bonic, que és una cançó molt bonica i espero que els Playing With Tea m'estimin molt per haver-la portat aquí a la cera avui.
1: Avui al One Hit Wonder amb la Su.

0: Escolta, gairebé m'agrada més aquesta versió que l'original.
1: A foniqueta, però ara és estupenda.
0: I això és la treva, i els convidats que venen aquí també els preguntem com us doneu treva, ja per acabar, Su, com et dones treva aquest estiu? Què fas per desconnectar?
1: Doncs bastant, encara que sembli una tonteria, tocant la guitarra, tio. A mi m'agrada molt estar a casa meva sola, sense que ningú m'escolti, i tocant i composant és on més tranquil·la em sento. Sí que espero fer-ho molta estona, i algun lloc en platja també, espero fer-ho.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Su.
1: A vosaltres, guapos, gràcies.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
2: Avui ha vingut a donar-se treva, o a trencar la seua, la reina dels xafardets d'època, que defensa el català més que la seva llengua, més culer que guionista, l'escriptora Mar Picó.
3: El Barça entra a la meva vida gràcies al meu pare. Per mi, a més, el que representa no és només el futbol, és el com connectava amb el meu pare. Volia transmetre'm no només ser d'aquest equip, que al final és anecdòtic, no?, sinó com ser catalana.
4: Jo, quan tenia 13-14 anys, vaig escriure com una novel·la que mai ha sortit a la llum, no típica així, com molt dolentota, molt tal. Tenia un tiet, que ara ja s'ha mort, que ell era escriptor, i va veure que era en castellà, me la va tornar i em va dir: escriu en català, sisplau.
5: Mar Picó, estàs molt morena, això vol dir que ja t'has donat treva?
3: Sí, és de dir que portava uns mesos que no sortia gairebé de casa perquè estava escrivint sense parar. Bueno, és que he tret una trilogia, bueno, el tercer encara ha de sortir, però ja està escrit. I llavors l'he tret en un any 3 llibres, llavors he portat un ritme absolutament frenètic i a la que vaig entregar el tercer llibre vaig donar-me treva completament perquè tenia moltes ganes.
5: I com te l'has donada?
3: Doncs, bueno, de moment no me n'he anat de vacances encara, diguem, fora de Barcelona, però a mi m'agrada en el meu dia a dia molt. Jo tinc un gos, també, parlant de mascotes, que dèieu, i m'encanta sortir a passejar amb el meu gos, sobretot als vespres, que ja no fa tanta calor, fer com un passeig així llarg, amb calma, desconnectar, posar el mòbil en modo avió, això m'agrada molt i m'ajuda molt a relaxar-me.
6: Clar, jo us volia dir a la gent que ens estigui escoltant per la ràdio, que no ens estigui veient per YouTube, per X, que, clar, per contextualitzar, hem picat un tall que parlaves de la catalanitat i, no, clar, no ho sabíem, però has vingut vestida sí, amb la samarreta de Catalunya.
3: Una mica aposta, perquè, bueno, parlo d'ahir.
6: Ah, bueno, ja et preguntarem després, sí, també, de futbol i d'això, però ha sigut casualitat, justament, que vingui vestida d'aquesta manera.
5: 100%. I, Marc, no sabem si els escriptors podeu tenir vacances, perquè és això, o sigui, tu escrius quan has d'escriure, amb una rutina o quan et ve la inspiració?
3: No, jo he de tenir una rutina 100%, perquè al final tens uns timings. Jo, potser si fos, jo què sé, J.K. Rowling, un bestseller, no, pues podria fer el que em donés la gana, però tinc una editorial. Anava a dir malauradament, però no, gràcies a Déu, tinc una editorial que em posa uns timings i s'han de fer unes entregues i s'han de fer quan s'han de fer. I el tema de inspiració, és veritat que quan no tens inspiració costa més posar-t'hi, però també penso que has de tenir una mica de disciplina, has de seure, posar-te i forçar-te una mica a escriure. I hi haurà dies que estaràs més temps i fluirà més, hi haurà dies que et costarà una mica més, però crec que és important, perquè si no, amb l'excusa de "ai, no estic inspirada", jo almenys acabo procrastinant i no faig res. Llavors jo he de tenir una rutina.
7: Sí. Com bé diuen que les muses et pillen treballant, no?
3: Bàsicament, sí, sí.
5: De quantes hores estem parlant?
3: És que, bueno, quan vaig més justa d'entregues, potser em passo literalment 12 hores al dia escrivint sense parar. Bueno, sense parar, faig un pipi, vaig a beure aigua, trec el gos, això són les meves pauses, però jo vaig estar aquest últim mes que havia d'entregar el tercer i anava així molt apurada. Això, és que 12 hores al dia, és que no veia els meus amics, no veia la llum del sol, quasi.
6: Clar, una cosa que ens estava indignant aquest matí quan estàvem preparant l'entrevista era que a totes les entrevistes el titular era l'escriptora, el guionista, jove, la jove, sí, tot el rato jove. Clar, en el món editorial professional sembla com raro una persona que jove que s'hagi de reivindicar tant aquesta paraula.
3: O sigui, sí, malauradament. També he de dir que hi ha cada cop més escriptors joves, gràcies a Déu. Hi ha l'Etna Miró, fa poc, no sé si la coneixeu, l'Ania Posada, per exemple, el Martí Melcion, no? Com cada cop hi ha més noms, entre cometes, joves. El Gil Prat sobre Roca, sense anar més lluny, que crec que té 30 anys, vull dir, és jove ell encara, i ha fet un mega bestseller. Però sí, és veritat que costa, sobretot, perquè, bueno, és veritat que els segells editorials, jo crec que s'hi juguen molts diners i prefereixen apostar per perfils més sènior. Bueno, dic els segells editorials, però això també passa en el món de la televisió, visió, la producció,
5: la resta del món.
3: Sempre prefereixen apostar per perfils sèniors. Entenc que quan t'hi jugues diners prefereixen anar a lo segur, però sí que és veritat que jo vull reivindicar que la gent jove, hi ha molt de talent jove per explorar i per explotar. I, bueno,
5: vas venir fa poc relativament al Llapis de Memòria, sí, i ahir quan vas començar, que el Jordi et va dir, el Jordi Manau et va dir com: és jove però tries cançons de superpersona gran.
3: Ah, sí?
5: Ets massa jove per cançons com aquesta?

0: Et consideres una mica una vie jove?
1: En certes coses sí, però en certes coses tot el contrari. O sigui, jo em trobo en aquesta edat, jo tinc 27 anys, i és una edat una mica rara, perquè tens alguns amics que són completament adolescents vivint amb els seus pares i tens altres amics que estan literalment casant-se amb la teva edat, no? Llavors, jo em trobo com en aquest limbo raro que hi ha vegades que estic envoltada d'amics i vull fer plans encara de sortir de nit, discoteca, no sé què, i de cop no tinc ningú amb qui anar-hi perquè els meus amics o no poden o literalment els hi fa pal i no volen anar, saps? Llavors, en altres coses, crec que a nivell de maduresa o altres coses, potser sí que sóc una mica viejoven en alguns gustos, però en altres no. Sóc molt contradictòria, però bueno, també
2: però
1: està
2: veure,
1: bé, no?
2: Clar, ara els pets, perquè hem tornat a sortir avui, abans hem parlat dels pets, ara un altre cop, l'altre dia, torno a parlar del concert, però que la gent era de totes les edats. Sí. A vegades la música és tan universal i al començament que hem ficat una cançó que ens has dit tu que et dona treva, de Goril·la, mm-hmm. és tan universal que et pot agradar un grup que porti 100 anys que hagi desaparegut, actual, no, i per exemple Goril·la que va tocar fa poc a Barcelona, no sé si els vas poder veure.
1: No els vaig poder veure, no, em va fer molta ràbia, però a mi m'ha agradat molt. No només m'agrada aquesta cançó, he posat aquesta perquè és la que com més m'emociona, potser, però m'agraden moltíssims, i de tots els àlbums que han tret, i estils molt diferents, m'agrada molt.
2: No sé tu quina època t'hagués agradat néixer o viure, perquè parles d'un llibre o d'una trilogia mm-hmm. que ara desgranarem més, però que parla d'una època en concret.
1: No, jo crec que m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer i viure tot el que vaig viure. O sigui, si de cas sento nostàlgia per la vida que he viscut jo, potser fa 15 anys o 10 anys, saps? Com aquest període de temps. Però bueno, sí que és veritat que quan he d'escriure històries, a mi m'agrada explorar com altres èpoques, és veritat, perquè trobo que al final és com més interessant i et permet, com que no sabem tant del passat, et permet com una mica més de ficció, de fantasia, no? I això és guai. Però a mi m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer, sí.
3: T'ha agradat, però en realitat vas ambientar la teva primera novel·la, Els Faura, entre el seny i el desig, com el que defineixes com els Bridgerton catalans en el segle XIX.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
3: Llavors, també ahir fas molta feina de recerca, de saber què és el que pots dir, què és el que feien, què no és el que feien, com et prepares tot això?
1: Sí, molta recerca, moltíssima. Tant abans de posar-me a escriure com mentre estava escrivint, constantment em sorgien dubtes de detalls que havia de posar, si estaven esmorzant, què esmorzaven, no? Si ja la gent prenia cafè, si no prenien cafè, no? Com detalls que semblen una tonteria però que eren importants. O sigui, he intentat ser el més acurada possible històricament. Potser se m'ha passat alguna cosa? Bueno, potser. Però ha passat com molts filtres i he intentat ser el més rigorosa possible dintre d'òbviament la fantasia que és ambientar-ho en un poble que no existeix, que és Vall del Pi, que també volia tenir aquesta part una mica de ficció, de fantasia.
3: I en quin moment se't va ocorrir de dir vull debutar parlant d'una novel·la del segle XIX?
1: Doncs va ser més que res parlant amb la meva editora, vam pensar, vale, quina història podem fer que als lectors els interessi llegir, no? I, doncs, això, xerrant, se'ns va ben veure que estan molt de moda els Bridgerton i tota aquesta novel·la romàntica d'aquella època concret, no? Però no hi havia res que fos nostrat d'aquest tipus. O sigui, teníem, òbviament, novel·les potser més antigues, ambientades en aquella època, però que fos així estil Bridgerton, una mica amb el salseo, romantiqueo, així, no n'hi havia res, i vam dir, ostres, tenim tota la cultura que tenim, tot el folklore català que tenim, que és xulíssim, i que, doncs, per què no fer una cosa així més divertida, més lleugera, però alhora una mica autèntica, no?, recuperant tots aquests elements i que siguin acurats de l'època, per què no fer una cosa així? I ho vam fer, i mira, a la gent li ha agradat, llavors, ha sigut molt xulo, la rebuda.
0: T'ha passat algun cop de, com estar tan ficada a la novel·la, de dissociar una mica i llavors fas un match en Tinder i comences a imaginar-te un romance del segle XIX o estàs amb les amigues fent una birra i és com, ah, no, el té al saló a la tarda.
1: O sigui, no tan així, però sí que m'ha passat que, sobretot, jo crec que pel ritme que he portat escrivint les novel·les, la quantitat d'hores que passava allà, que clar, i a més, quan tu estàs escrivint una novel·la, és com una cosa molt secreta, o sigui, saps tu la història i la teva editora i no ho pot saber ningú més perquè, saps, és una cosa com que no pot traspassar. I llavors jo tenia com moltes ganes d'explicar com jo em notava com que jo havia estat vivint 12 hores de la meva vida a Vall del Pi i llavors sortia a passejar el gos o amb uns amics quedava, no sé què, i em sentia això, una mica dissociada, de dir, jo he estat a un altre lloc i ara estic en un altre lloc i tinc ganes com de parlar del que m'ha passat en aquell altre lloc. No, no m'ha passat a mi, com... És una història que estic escrivint, no? Però sí, una mica aquesta sensació sí que era.
3: I t'ha passat això que diuen molts escriptors de tenir un bloqueig, de dir... Perquè tu has dit que tens unes rutines, però al final no és el mateix treballar en una oficina que en un treball creatiu, que és com igual avui t'has de dedicar 4 hores, però és que no t'estàs sortint. Què fas en aquell moment?
1: Sí, o sigui, sí que he tingut dies de molt bloqueig, sobretot jo sóc una persona, a més, que sóc com molt dramàtica a nivell de que jo veig una dificultat i la magnifico molt. Jo, per mi, és com, vale, no, això ja és impossible, com sóc molt negativa en aquest sentit. Llavors, sí que se'm feien molt aquestes muntanyes, però per sort, com que no treballava sola, treballo amb una editora, és una persona a la que jo li puc escriure 24 hores del dia, Mariona, des d'aquí una abraçada, ets la millor, i li envio un àudio allà com cagant-me en tot i queixant-me i com explicant-li el meu drama, el meu problema. Ella m'escolta amb tota la paciència del món, com em dona feedback, i a mi m'ajuda molt, com tenir una persona amb qui poder desfogar-me i després dir-li, vale, Mariona, perdó, sí, tenia raó, vale, sí, tal, com... M'ajuda molt a desbloquejar-me. Llavors, sí que és veritat que he tingut dies de dir avui no puc, i hi ha hagut dies en els que he dit, vale, doncs avui no escric, no passa res, em dono un break. Una treva, correcte. Però el dia següent sí que dir, això és avui i demà m'hi torno a posar i fer-ho, saps? Sí, crec que és important trobar l'equilibri una mica, també.
2: Parlaves al principi, quan t'hem preguntat sobre l'època d'això, que el que et dona el segle XIX és que et pots arribar a imaginar coses, perquè com no sabem moltes coses, o algunes no les sabem tantes, i tu t'ho pots arribar a imaginar d'una forma o una altra, com vencer i fer-te les teves. No sé quines d'aquestes coses has plasmat en aquestes novel·les, alguna cosa que t'has imaginat que t'hagués encantat que hagués passat i que ha sigut una miqueta... No estic clar si fos així, però anem a provar-ho.
1: Per exemple, el segon llibre de la trilogia, que va sortir al juny, relato una festa major, que sí que vaig fer recerca per veure com eren les festes majors i hi ha molts elements que són acurats, no? Però sí que em vaig prendre la llicència de que en aquella època les festes majors duraven 2 o 3 dies. Era un cap de setmana i ja està, hi havia com un parell de cosetes i ja està. Però jo volia que fos una cosa com més llarga perquè tota la història pogués tenir lloc al llarg d'aquesta festa major. Llavors la vaig allargar i vaig decidir que serien 7 dies, que hi hauria un munt d'activitats que eren acurades per l'època, però potser eren com que no es feien totes perquè no donava temps, no? Les vaig fer totes allà i llavors és, bueno, un festival, és una festassa major durant 7 dies.
2: Tocaven xarango, bossa sorda, tots en allà, no tot, eh?
1: No tant, però una mica seria traslladat a l'actualitat, sí, sí.
0: Ho has dit ara que al juny vaig treure el segon llibre, El Faura entre el foc i les brasses, algo que ens puguis avançar per enganxar?
1: Crec que els lectors que s'hagin llegit el primer llibre i els hagi agradat molt... bueno, aquí faré un mini-spoiler, però bueno, si no us ha llegit el primer, aneu una mica tard. Els hagin agradat els personatges de l'Eulàlia i el Pau, aquí veuran que la seva història continua i la podran explorar una miqueta més. I hi haurà una miqueta més de salseo, també. Això
3: que, ara que parles d'una història d'amor... Jo tinc entès que tu has dit que no, és massa, que no eres massa romàntica.
1: No ho soc,
3: no. Però parles d'amor.
1: Sí, bueno, però crec que també un... Ara semblarà que em tiro flors, però no, però crec que un bon creatiu ha de ser capaç de sortir de la seva zona de confort i fer coses que potser no li agraden a ell i fer-les bé, saps? O sigui, jo és veritat, jo era una persona que jo no soc ni gens romàntica, soc una persona molt objectiva, molt racional... I tampoc consumia... O sigui, sí, quan em vaig haver d'inspirar pels Faura vaig consumir molt literatura romàntica i sèries i Bridgerton i tot això per fer-me una idea, no? Però jo fins al moment en el que vaig decidir escriure els Faura no era especialment lectora d'aquest tipus d'oci, perquè mira, no era el que a mi potser em connectava més. Però, bueno, crec que estic molt orgullosa d'haver aconseguit fer una cosa d'aquest estil, que mai m'hauria imaginat fer-ho i que, a més, bueno, crec que m'ha sortit bé i als lectors els hi ha agradat, no? Llavors, és xulo, crec que està bé sortir de la zona de confort. A mi m'encanten els reptes, m'encanta fer coses que no m'hauria plantejat fer i crec que és molt important que la gent també s'animi, no? Que no ens limitem només a, bueno, sé fer això i llavors faré només això, com, bueno, explorem una miqueta més.
3: I quin seria un altre repte que t'agradaria aconseguir, per exemple, en el món de l'escriptura? Algun gènere que digues...
1: Ostres, aquí m'has atrapat. O sigui, és veritat que estic treballant en un altre llibre, però no puc dir res perquè la meva editora em matarà, per tant no puc dir res.
2: Si estem en família.
1: És diferent. Però potser et diria acció, la novel·la d'acció. Crec que no és una cosa que em senti del tot còmode fent, però crec que precisament per això m'agradaria fer una mica d'acció, sí.
2: Clar, perquè de fer els Faura, aquesta trilogia, que ja tenim dos edicions, falta el tercer llibre, també has fet de guionista, per exemple, la sèrie Jo mai mai. No sé si... És més fàcil escriure amb una mica d'imatge sabent que sortirà al cinema, a la televisió, això, o escriure totalment en blanc?
1: És molt més fàcil ser guionista, molt més fàcil, perquè a més treballes amb un equip. Sent escriptora ets tu i el teu llibre i ets tu qui l'ha d'escriure tot. En canvi, sent escriptora és molt més amè i molt més divertit, perquè sou cinc, entre tots penseu la història, hi ha coses que tu potser no t'hauries imaginat, que llavors les altres te les proposen, i de cop entre tots trobeu una cosa que mola. A l'hora d'escriure els capítols és molt més ràpid, perquè no t'has de posar en plan i va a dir, i va, saps, com va somriure, com això no, això tu escrius el diàleg i les accions necessàries i ja està, és molt més esquemàtic i molt més ràpid d'escriure. Però et diria que és molt més satisfactori escriure un llibre, perquè és això, és, costa molt més, però és molt més satisfactori quan l'acabes i el resultat final és un 99% teu. Òbviament, després tens correctores d'estil, tens els editings de l'editora, però l'essència, gairebé tot, és una cosa que has fet tu i només tu, i llavors, i això és el que es publicarà, no? Que a la sèrie intervenen molts més agents, per bé i a vegades pues, per, bueno, que no t'agrada tant com acaba sortint, però bueno, que vull dir, és el que hi ha. Llavors, està guai que jo hagi pogut fer les dues coses i me n'alegro molt i m'agradaria molt continuar fent les dues coses. Llavors, bueno, hi ha coses bones i coses dolentes de totes dues bandes.
3: I tu ets escriptora, però també ets lectora.
1: Sí.
3: Pregunta curiosa.
1: Sí.
3: Llibre en paper o digital?
1: Jo sempre de paper, sóc molt clàssica, viejo ben en aquest sentit que dèieu, jo és que sóc incapaç de... O sigui, mai he pillat lo dels e-books, sé que hi ha gent que li funciona moltíssim, que és molt pràctic, han portat tot la platja i tal, jo és que a mi llegint una pantalla mai m'he acabat d'acostumar. O sigui, algun cop ho he hagut de fer pues perquè no trobava el suport digital, no? I mira, pues te'l descarregues en PDF o el que sigui, te'l llegeixes al mòbil. Però jo prefereixo 100 vegades més un llibre en paper.
2: I tu creus que... Vinil, com el vinil, com el disc, això...
3: Sí, sí, però, per exemple, els discs, els CDs, han desaparegut al llarg del temps.
2: Sí,
3: i ara
2: sí.
3: Escoltes només per Spotify.
2: Sí, és una
3: feina
2: total.
3: Tu creus que el llibre sí que es mantindrà a pesar de totes les altres coses que vagin sortint?
1: Sí, jo crec que sí, perquè també hi ha molta gent que li agrada tenir els llibres en paper a les prestatgeries. De fet, jo, o sigui, hi ha molta gent que se'ls llegeix en digital i després se'ls compra en paper perquè els agrada com queden a la prestatgeria, no? Que això, bueno, aquí podríem entrar en un debat de, bueno, el capitalisme, si s'ha de fer aquesta mena d'oci de consumisme amb la literatura, és un altre debat, però jo crec que el paper encara té tirada. I, bueno, per mi millor, perquè a mi m'agrada més.
2: Quan t'hem donat la benvinguda hem ficat un tall d'una altra entrevista que parlaves que hi havia un tiet teu que era escriptor que et va dir per què no escrius en català.
1: Sí.
2: Aquest tiet era Josep Maria Benet i Jornet?
1: Sí, confirmo.
2: Allà va començar una mica tot aquest parentès de l'escriptura, de també escriure en català, avui vestida amb la selecció catalana i tot?
1: Sí, o sigui, malauradament no va poder influir com tant el meu tiet, perquè el meu tiet va agafar Alzheimer quan jo tenia 12 anys o així, i ja es va retirar, diguem, de la vida professional, i mica en mica, bueno, la gent que hagi viscut col·lateralment aquesta malaltia sap que és molt dura i que les persones pues, deixen de ser ells mateixos, no? Llavors ell mai em va poder veure convertir-me en escriptora, a part que bueno, es va morir durant el Covid i jo justament quan vaig començar va ser després del Covid. Llavors ell mai em va veure convertir-me ni en guionista, ni en escriptora, ni em va poder donar consells, ni em va poder assessorar, ni vaig poder ser nepo baby, aquí ho deixo ja clar, jo no sóc nepo baby, ojalà ho hagués pogut ser, perquè hagués sigut tot molt
2: fàcil. Jo ficaria l'alerta boomer perquè no sé què és nepo baby.
3: Nepo baby són aquelles persones que es fan famoses perquè provenen d'una família que ja han sigut famosos en aquest àmbit. Per exemple, la Hailey Bieber, el seu tiet, és un dels productors de Hollywood.
1: Sí.
3: Venir d'un parentès que t'ha ajudat a arribar on estàs.
0: En plan Kiko Rivera, Isabel Pantoja.
3: També, és un altre exemple.
2: M'encanta aquest exemple perfecte. També.
1: Exacte, correcte. Llavors, jo no m'he pogut beneficiar d'aquesta etiqueta, tant de bo, però no ha sigut així.
2: Però entenc que és un referent, que
1: ell sempre ha estat un referent superimportant per mi, perquè jo des de molt petita volia ser escriptora i m'emmirallava amb ell, i això, i vaig escriure una novel·la que no va sortir mai a la llum, li vaig presentar, era en castellà, perquè a casa meva, menys amb el meu pare, tots parlàvem en castellà entre nosaltres, perquè bueno, la meva família no és de Catalunya, només el meu pare, i llavors jo parlava català i castellà indistintament, però a l'hora d'escriure, doncs vaig escriure aquella en castellà. I el meu tiet em va dir com, si escriu en català, va... I en aquell moment jo no vaig entendre per què m'ho va demanar i em vaig quedar així com una mica com, què més dona, no? I va ser com, bueno, més endavant, quan vas madurant, vas conscienciant-te de, bueno, la catalanofòbia, la necessitat de defensar Catalunya, de defensar la cultura catalana, de defensar la llengua, com que realment està amenaçada, que no és una pel·lícula que ens estem fent, no? I llavors vaig decidir, a moda reivindicació, que jo volia treballar sempre en català, almenys en els meus propis projectes, no? Llavors això, vaig fer un curs de guió, vaig decidir que el projecte que feia durant aquell curs seria en català, gràcies a això, en part, després, quan em van oferir treballar a la sèrie, era una sèrie en català, els projectes que m'han ofert després eren en català, no, jo he estat molt contenta, que no dic que si m'haguessin ofert una cosa en castellà o que me l'ofereixin en un futur, no la faci, perquè és una llengua que jo parlo i escric sense cap mena de problema, perquè també és nativa, però... Sí que és veritat que jo estic molt orgullosa d'haver pogut treballar en català i reivindico que la gent s'atreveixi a fer-ho més.
2: I potser avui la roba que portes és per reivindicar, sí, el que va passar ahir de... No, vas veure el partit, no?
1: No, no el vaig veure, però em vaig entrar a tots els gols. Jo estic en contra del Mundial.
2: Val, total.
1: I això que soc molt futbolera, però bueno. Així per... La cosa més lleugera que jo dic per defensar-me és que a Espanya ens lesiona tots els jugadors del Barça sempre. Llavors, aquest ja és un motiu pel qual està en contra del Mundial.
2: Doncs Marc, moltes gràcies per venir aquí a la Treva, per explicar-nos com et dones Treva, tot aquest estiu. Una mica de descans, no?, després de...
1: Sí, ja toca, ja va tocant, exacte.
2: Que no ens has dit la tercera entrega quan sortirà?
1: El 3 de setembre.
2: Ah, de seguida.
1: Sí, ja està, és que han anat, fim-pam.
0: Doncs tothom que teniu l'estiu per llegir-vos tot,
3: posar-se al dia i al setembre, per el nou llibre de la Mar Picó. Moltes gràcies, Marc.
1: Merci.

0: Gràcies a la Mar Picó i a la Sui, també als oients guapes i guapos que us doneu treva cada dia aquí a la sèrie Ser Catalunya d'una a dues.
1: Demà tornem a ser aquí a la una, estrenant secció de cinema amb el Fausto, descobrint la treva del Sergi Estrella i parlant, com hem dit abans, de l'especisme animal. Ja sabeu que ens podeu enviar els àudios al 648-834378 dient-nos quines mascotes teniu, si teniu hàmsters, gossos, si es sentiu ofesos, si vos critiquen a la vostra mascota, tot. Ens ho podeu dir tot.
0: Animeu-vos.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció, Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.
0: I doneu-vos treva. Adéu-siau.

0: porque... Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
1: Ser Tarragona, Radio Reus.
2: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
3: Amb la col·laboració de Remar Espais, on l'experiència en comprar o vendre marca la diferència.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 16 de juliol.
7: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té.
6: És el president de Pimec, Antoni Canyete. Un informe d'aquesta entitat conclou que 6 de cada 10 empreses tenen dificultats per trobar personal per l'alt preu dels pisos. Ara hi entrem, però abans... Abans, el temps. Avui les temperatures donen una treva, ja no seran de 40 graus, però seguirà fent calor, més de 30 graus a tot el país. Cel ennuvolat a bona part també, i tempestes que podrien aparèixer, tempestes i ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al trànsit, a l'A2 hi ha un carril tallat a Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona, per un camió que ha perdut la càrrega. I arran de l'incendi de Sant Quirze Safaja, hi ha diverses carreteres secundàries tallades. A més, trobem retencions habituals ja a les entrades a Barcelona. El transport públic, normalitat. Dues de cada tres pimes catalanes, petites i mitjanes empreses, asseguren que s'han trobat candidats que han rebutjat ofertes laborals per la dificultat de trobar un pis prop de la feina. Segons un estudi de Pimec, la crisi de l'habitatge està afectant el creixement de moltes d'aquestes empreses. Pol Valero.
8: Més de la meitat de les pimes catalanes asseguren que els preus disparats dels pisos i la mala connexió amb transport públic a certes àrees han afectat els seus plans. Segons una enquesta a 400 empreses, el 28% ha renunciat a ampliar plantilla, un altre 16% ha ajornat projectes i un 13% més ha descartat obrir un nou centre.
9: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit, i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
8: És Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime.
6: Encara dins aquest àmbit, avui us expliquem que 9 de cada 10 graduats troben feina al cap de 3 anys de sortir de la universitat. Ara bé, en quines condicions és una altra cosa. Tot depèn del que s'hagi estudiat. Un informe de l'ACU Catalunya conclou als graduats que els graduats de Medicina i Odontologia tenen els salaris més alts de Catalunya. Els d'Història, en canvi, són a la cua. I atenció, perquè la diferència arriba als 2.000 euros. Àlex Calatrava.
10: Són prop de 1.860 euros bruts mensuals de diferència. De fet, l'àmbit de les humanitats concentra la major taxa de contractes temporals amb un 27%. Sous que en general són més alts, però amb menor poder adquisitiu per la inflació. Tot i això, el sistema universitari català està millor valorat pels graduats que anys anteriors i només un 5% dels titulats marxen a l'estranger.
11: Durant certs anys hem estat escoltant que Catalunya no reté el talent, i això jo crec que ara és el moment també de posar-ho a la taula i de treballar conjuntament amb el sistema i també amb el sector productiu per afavorir que

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: 12 anys que es van ofegar al riu Ter. Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela. Més de mig miler de persones, entre les que hi havia familiars, amics, veïns i també molts companys de classe i professors de l'escola Quatre Vents, on estudiaven, es van concentrar per mostrar el seu suport als pares de les dues criatures. Els Mossos van localitzar els seus cossos dimarts al migdia a la llera del riu, després que la família denunciés dilluns a la nit que els nois no havien tornat a l'hora habitual i que no estaven a la pista esportiva on acostumaven a jugar. La principal hipòtesi és que va ser un accident.
1: I ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha cremat prop d'un centenar d'hectàrees. De moment es mantenen els confinaments.
2: Els bombers també donen per controlat l'incendi de Rubió, que ha afectat 47 hectàrees, i per estabilitzat el de Carol i Pontons, que en realitat són dues represes del foc d'Aiguamúrcia.
1: Doncs justament, l'alcalde d'Aiguamúrcia assegura que aniran fins al final per trobar el responsable dels tres incendis que hi ha hagut en els darrers dies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir amb els alcaldes afectats de la zona. Ho va seguir l'Eva Hidalgo.
3: El batlle Òscar Cendra llança un missatge de tranquil·litat als veïns, assegurant que s'ha incrementat la vigilància, ja que els focs molt probablement han estat intencionats i, de fet, han començat al mateix punt.
4: S'està fent una actuació molt forta per buscar aquesta persona. No es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
3: D'altra banda, reclama també menys burocràcia per la gestió forestal, ja que arriben a trigar més de mig any per aconseguir permisos per arranjar camins i boscos.
1: Són les 7:26.
5: Arriben els dies Sensiva de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
6: Nueva York!
7: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la Taverna dels Bojos del Que t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i, passi el que passi, el postpartit.
8: És gratis, eh?
7: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
9: Hoy por hoy, Catalunya.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Tremp un home de 42 anys acusat de fer-se passar per menor d'edat a través de les xarxes socials per captar noies menors i obtenir-ne imatges i vídeos de caràcter íntim.
2: Segons la investigació, un cop aconseguia aquest material, les coaccionava i les amenaçava per difondre'l si no li enviaven noves imatges.
1: En té més detalls la Mercè Marc.
10: La investigació, que va començar a Castelló, es va iniciar després de detectar diversos casos amb un mateix modus operandi en diferents punts de l'Estat. El detingut utilitzava perfils falsos en xarxes socials i aplicacions de missatgeria per ocultar la seva identitat, guanyar-se la confiança de les menors i obtenir contingut íntim. Les pesquisses van permetre identificar el presumpte autor, que resideix a Tremp. Fins ara, la Policia Nacional ha pogut esclarir 4 delictes que afecten 4 víctimes menors d'edat, tot i que no es descarta que hi pugui haver més persones perjudicades. El jutjat d'instrucció de Tremp s'ha fet càrrec de les diligències.
1: I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa que el tancament dels accessos al medi natural s'ha decidit per motius estrictament sanitaris i en línia amb el que diu el protocol europeu. Respon així a les crítiques d'alguns ciutadans per la restricció d'anar a Collserola.
11: Això és un reglament de sanitat animal i amb això Europa és molt, molt estricta, perquè si no s'escamparien les malalties d'animals, s'escamparien. Si no fem la feina, això seria un caos sanitari a Europa. Per tant, cal fer la feina de manera ràpida, coordinada, transparent.
1: Són declaracions a l'Aquí Catalunya. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre per als col·lectius de més risc. Són les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, nens i embarassades. A partir del 27 de juliol, els centres d'atenció primària començaran a programar visites.
2: Posteriorment, el 26 d'octubre, s'obrirà la vacunació amb cita a les persones de 60 anys o més, i a partir del 16 de novembre ja s'hi podrà anar sense hora. Per aquesta campanya, Salut s'ha proposat que pugi la vacunació entre els docents, un col·lectiu molt exposat, ja que la franja de 0 a 14 anys és la que registra més infeccions per grip. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
12: Sempre han sigut població diana. El que passa que hem fet més esforços amb els sanitaris que amb el professorat. Els teníem una mica oblidats.
1: Un minut i dos quarts de vuit, i avui, Vicenç, què celebrem?
2: Avui celebrem com serà el nou Sant Jordi Club, que tindrà millor acústica i més capacitat.
13: Hem faltat temps i hem sobreactitud.
2: És la sala de concerts mitjans, a l'octubre, i actuen aquests que sonen, La Fúmiga, però també ho farà Deep Purple.

0: Es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
1: És gratis, eh?
0: Més informació a casinobarcelona.com.
2: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
3: Hoy por hoy, Catalunya.
4: A partir d'avui la calor ha d'anar a la baixa, els termòmetres ja no s'enfilaran fins als 40 graus, tot i que també en farà de calor. I enmig d'aquest context, Barcelona es prepara per combatre situacions extremes. Estan llestint un simulacre d'un estiu a 50 graus, tot plegat per comprovar si els serveis de la ciutat col·lapsarien en una situació com aquesta.
5: L'Ajuntament fa més d'un any que va anunciar que faria un simulacre de ciutat a 50 graus i això que aleshores la ciutat encara no havia viscut tres onades de calor seguides. Ara aquesta prova arriba ja a la recta final. Al febrer, Barcelona provarà què passaria en aquesta situació amb la hipòtesi que es tensionaria alhora el sistema elèctric, el transport públic, les telecomunicacions, el subministre d'aigua, els centres sanitaris i els serveis socials. El del febrer serà un simulacre de despatx centrat en la presa de decisions i en la coordinació entre serveis i empreses. Al setembre del 27 es farà un simulacre sobre el terreny.
4: I 13 persones, de les quals 9 són menors, van resultar ferides per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia a Olot. La que es van portar la pitjor part a patir ferides greus és una monitora d'un grup que estava fent una ruta i que havia parat a la masia per dinar.
5: El servei d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones del grup de 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. Una monitora va haver de ser traslladada en estat greu a l'Hospital Trueta. A l'Hospital d'Olot van atendre els altres 12 ferits, 9 menors i 4 adults, tots ells amb ferides de caràcter lleu. De fet, alguns ja van poder marxar cap a casa ahir al vespre. Les primeres indagacions apunten que l'arbre va caure sobre la teulada d'un paller com a conseqüència del vent.
4: I l'aeroport de Lleida-Alguaire construeix el segon hangar més gran de Catalunya amb més de 6.000 metres quadrats de superfície, únicament per darrere del que es troba a l'aeroport del Prat. Mercè Marc.
6: L'hangar es fa a partir d'unes estructures metàl·liques i grues de gran tonatge i en pocs dies ja ha pujat l'esquelet de tota la infraestructura. Sílvia Paner, que es considera territori.
7: I s'està iniciant la construcció de l'últim hangar de 1.200 metres quadrats que ja esgotarà els 15.000 metres quadrats previstos que hi havia de construcció, com dic, d'instal·lacions industrials.
6: L'empresa Heavitech Highland, que el paga amb 10 milions d'inversió, preveu que al novembre comenci a funcionar amb 5 línies de producció per treballar simultàniament amb 5 aeronaus. Ha escollit Alguaire d'entre 45 aeroports d'Europa pel clima, la ubicació i el preu.
4: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
5: La Vanguardia destaca les pàgines de societat que, segons l'ACU, la primera via d'entrada al món laboral són les pràctiques universitàries i no pas els contactes de la família com s'acostuma a creure. El periòdico se centra en l'entorn natural de Collserola, a la carretera de les Aigües, on els residents als zones queixen de botellots, burilles i incivisme. El País fa èmfasi en el polèmic examen de matemàtiques de la selectivitat i expliquen que serà analitzat per 15 experts. Per últim, el diari Ara es fixa en l'augment d'interès i demanda per fer un doble grau universitari. Aquest curs, per primera vegada, la nota de tall més alta serà per uns estudis d'aquestes característiques.
4: 8 i 28. Centenars d'argentins van celebrar ahir a Barcelona el passi a la final. L'Argentina s'enfrontarà a Espanya aquest diumenge al Mundial i aquesta vegada sí que hi haurà pantalla gegant a la ciutat. Estarà situada a tocar del Camp Nou. Però avui què en diu la premsa de tot plegat?
5: Els diaris qualifiquen el partit de diumenge amb titulars com la final más bonita del mundo o una final brutal. D'altres, com l'esport, centren tota l'atenció en Leo Messi i asseguren que la final no serà contra Argentina, sinó contra Messi.
4: A l'As llegim l'Argentina sempre té una vida extra, enèsima remuntada per arribar a la final.
5: Els d'Escaló i ja acumulen 10 remuntades. Ahir perdien per 1-0 al minut 85, però una assistència de Leo Messi a Enzo Fernández va servir perquè l'Argentina empatés el partit. Només 8 minuts més tard, la bogeria es va desfermar amb el gol que certificava la remuntada.
4: I el que ja sabem és que serà una final amb aires de Super Bowl.
5: En parlen sobretot a l'esport. La passada edició del Mundial de Clubs, la FIFA ja va organitzar un espectacle a la mitja part. Malgrat les crítiques, Gianni Infantino ha decidit repetir la fórmula i incorporar de nou un show musical al descans. Enguany hi participaran artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna o Coldplay. El descans que s'allargarà fins gairebé els 30 minuts ha generat debat i des de l'esport asseguren que aquesta pausa no beneficiarà gens a la selecció espanyola.
4: Així arribem a 9:15. A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena Ser, avui molt pendents del que digui la justícia europea sobre l'amnistia.
8: en la cadena.

0: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Clínica Alomar. Quan el temps i la precisió són clau, disposem d'un circuit de diagnòstic ràpid, tecnologia d'alt nivell i equips mèdics especialitzats.
2: Tot el procés cuidat al detall, en un únic centre.
1: Clínica Alomar Reus. Confiança absoluta.
3: Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius 25,90 €. Tasteu el menú Puerto Madero per 38,50 €, el menú Graellada Argentina per 32,50 € i el menú Chuletón per 42,50 €. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
5: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les seves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
6: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
7: Amb la col·laboració de Remar Espais, on l'experiència en comprar o vendre marca la diferència.
8: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
9: La treva pactada entre les dues parts...
10: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
11: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
12: Ni som enemigues.
13: Ni estem en guerra.
14: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
11: Cada migdia dona treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: dies des d'ara i fins la una per viure tota l'emoció de l'esport aquí a SER Catalunya, com la que veurem aquest diumenge amb l'Espanya-Argentina, la final de les finals, els actuals campions d'Europa contra els campions del món, Lamine Yamal contra Leo Messi, o com diria el Flaqui, com l'escoltàvem ara a la seva narració, el bendecido pie izquierdo contra el bendito pie izquierdo. Tota una final del Mundial amb ADN de la Masia, ADN del Barça, i és que el guionista d'aquest Mundial ens tenia preparada el millor final possible. L'últim partit a un Mundial del millor jugador de la història contra el jove culer de 19 anys que està cridat a agafar-li el relleu al món del futbol. I la imatge que veurem aquest diumenge té una preqüela que avui de nou està fent la volta al món, corrent per les xarxes i a les portades de molts diaris, la d'un Lamine Yamal amb 3-4 anyets que està sent banyat per un Leo Messi de 20 anys, una foto que va formar part d'un calendari solidari que va fer el 2007 el diari Esport en col·laboració amb UNICEF, i l'autor de la qual és el Joan Montfort. Joan Montfort, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què hi ha?
0: La teva, Joan, és una de les casualitats més fantàstiques del món del futbol.
1: Sí, sí, sí, és un miracle. No, em costa definir-la ja.
0: Una imatge que resumeix la final d'un Mundial, el relleu, no?, que pot haver-hi entre dos grans referents. Fa dos anys, Joan, ja vam parlar amb tu quan el pare de Lamine Yamal va penjar aquesta imatge que ja ens va sorprendre a tots. Ara no sé quantes trucades i missatges tens avui al telèfon.
1: Bueno, mira, et diré que després del partit d'ahir, que va acabar cap a les 11 i alguna cosa, crec.
0: Sí.
1: Jo em vaig estar fins a les 3 del dematí contestant whatsapps, correus, etc. Fins que vaig dir prou, perquè a més amb horaris canviats, perquè t'escriuen d'Argentina, d'Estats Units, d'Alemanya, del Marroc, d'Espanya, d'arreu del món. I ja va haver un moment que vaig dir prou, i avui m'he aixecat a les 5:30 o a les 6 i seguia contestant. Bueno, estic tot el dematí ocupat. La meva dona aquí amb una escaleta d'ara entrarà aquest, ara entrarà l'altre, ara ven aquests, ara venen els altres, i així anem fent. La veritat és que altre cop sorprès per la magnitud que ha agafat la imatge, no?
0: Joan,
1: ja, quan va remuntar Argentina ja m'imaginava que se'n giraria de feina.
0: Hem de dir que nosaltres, els del Que t'hi jugues, que t'agraïm molt que ens agafis la trucada, vam parlar amb tu abans de que això es produís,
1: sí,
0: perquè
1: ja
0: planejàvem aquest escenari.
1: Ja ho vèieu vindre vosaltres, sí, per això sou dels primers que tenc, o sigui que ja vau fer bé, ja.
0: T'ho agraïm, Joan, especialment. Sens dubte podríem dir que és la teva foto més icònica, no?
1: Sí, sembla que sí. Sí, no n'hi ha cap que li pugui arribar a l'alçada aquesta foto, no. No, estem parlant de, clar, que els dos que apareixen, que ja, no, jo discrepo en Jam que sigui un dels millors futbolistes de la història, que és Leo Messi, sinó que ja és un dels grans esportistes mundials de la història de l'esport. Vull dir, jo crec que aquest noi ja està a l'alçada de Muhammad Ali o de Michael Jordan. Vull dir, en aquest podi només n'hi caben tres i ell és un d'ells. Ja sobrepassa ja qualsevol discussió en el món del futbol, i aquí ja no hi ha amb qui parlar-ho. I l'altre, bueno, l'altre apunta cap on va, i deixem que recorri el seu camí i que ens faci disfrutar. Jo, si ens fes disfrutar la meitat que ens ho ha fet disfrutar el Messi, ja em donava per satisfet.
0: Totalment. 19 anys després es recrearà aquesta imatge, serà sobre el terreny de joc, en la primera i segurament última vegada que s'enfrontin Leo Messi i Lamine Yamal. No sé si veuràs aquest partit, Joan, amb sensacions, amb sentiments contraris, o amb qui aniràs?
1: Amb sentiments contraris, sí. Sí, perquè crec que l'esport li mereix una despedida a Messi com cal, i això seria guanyant una Copa del Món. Seria ja definitiu. No m'atreveixo a dir ja si aquest noi pot arribar al proper Mundial, perquè ja si jugués ja tampoc em sorprendria. Però bueno, i també aquesta Espanya que desperta tantes simpaties, no?, d'aquesta gent jove, aquesta gent amb aquesta nova visió del món, aquesta nova imatge, aquesta gent que hem integrat, com s'han d'integrar les persones, aquesta Espanya plural, aquesta societat que ens toca viure. O sigui que són dos si pogués m'agradaria que guanyés Leo Messi i m'agradaria que guanyés Lamine Yamal, però això no pot ser, amb la qual bueno, que guanyi el millor i que ens ho passem tots molt bé, no? Ja et dic, em sembla sentiments contraposats, la veritat.
0: Com la que,
1: perfectament.
0: Com la que segurament tindran molts dels nostres oients que aquests dies ens deien que ells volien, sí que volien una final amb Leo Messi i tindran el cor dividit. He dit dos o tres anys, ara m'apunta l'Ivan Sant Antonio, dos o tres mesos tenia Lamine Yamal en aquella foto. Sí. Ens vas explicar el seu dia que va suar, no?, per poder captar aquell instant.
1: Sí, vaig suar, tot i que recordo que era mes d'octubre i feia fred a fora, però a dintre vaig suar molt, perquè retratava, més que pel Messi, perquè et trobes que retratar un bebè no és una cosa fàcil, vull dir, tu no pots imposar el que vol fer amb un bebè, al final es tracta de que hi hagi certa química i que hi hagi una relació que pugui transmetre una fotografia agradable, no?, entre els dos, i va ser... Ara no et diria que va ser difícil, perquè vist a la distància la tornaria a fer, però va ser entretingut, sí, va ser entretingut.
0: Un bebé i també un Leo Messi molt més introvertit del que és ara, no tan habituat, no?, a estar al davant del focus.
1: És clar, sí, Messi pensa que va entrar, perquè aquestes fotos es feien al vestidor visitant del Camp Nou, i clar, Messi va entrar allà pensant que anava a fer una foto amb un nen, però clar, es va trobar un bebè de 3-4 mesos. I jo et diria, això algun dia li haurem de preguntar a ell, que va ser el primer bebè que va tindre en braços. No sé si en havia tingut molts més, però sí, era clar, Messi és introvertit ara, imagina't quan tenia 17 anys i estava en el vestidor que estava, amb Ronaldinho, amb Eto'o, amb Henry, etcètera, no?
0: Totalment, a l'inici de tot.
1: Exacte, a l'inici de tot, sí.
0: Escolta, Joan, has sabut alguna cosa de Messi o de Lamine en aquest impàs de dos anys des que va sortir de nou a la llum pública aquesta imatge? No sé si algú t'ha fet arribar el que han pensat ells en veure-ho. Lamine sabem que, òbviament, la coneixia perquè va ser el seu pare qui la va penjar, però no sé si has tingut algun input de Messi o de Lamine.
1: De Lamine vaig tindre un input amb un entreno que ens vam creuar per allà i el cap de premsa del Barça li va comentar, diu, mira, aquest és el fotògraf que et va fer la foto amb el Messi. I el Lamine es va quedar així tot com sorprès i va dir, pues no me'n recordo de la teva cara. Dic, home, me sorprendria molt que te'n recordessis perquè tenies 3 mesos o 4. Em va dir, però és que jo tinc molt bona memòria. Dic, bueno, sí, pots tindre molt bona memòria, però clar, recordar una cara en 3 mesos seria ja una memòria prodigiosa.
0: Exacte.
1: No, i de Messi no, de Messi la distància no, suposo que algun dia ens creuarem i amb algun acte, amb alguna història i tindrem oportunitat de parlar-ne. Crec que és una imatge que fins i tot ells, jo no sé si li veuen la dimensió que li veiem als altres, no?
0: Totalment, és perquè... que sembla poètic, sembla que l'estigui batejant.
1: Bueno, és com em va comentar el company de l'esport, l'Oriol Canals, diu, és que Joan, és que tu imagina't que existís aquesta imatge del Michael Jordan banyant el LeBron James, per exemple.
0: Clar. Bueno, clar. L'anunci que et faria aquí alguna Nike o alguna d'aquestes marques seria
1: bestial. Exacte.
0: Escolta, Joan, i en aquest calendari, que ara amb el temps doncs, ha donat la casualitat que un són Leo Messi i l'altre Lamine Yamal, no sé si hi ha algú que després també s'hagi convertit en alguna persona famosa.
1: Del que surt en el calendari?
0: Sí.
1: Ah, bueno, els exjugadors tots, no? Però dels nanos.
0: Dels nens, sí, exacte.
1: Dels nanos no. Crec que no. N'hi ha una que és model, n'hi ha un...
0: Ah, mira.
1: Bueno, hi ha... Sí. Sí, famosos, no, només hi ha el Messi. A lo millor n'apareix un i haurem de recuperar la foto aleshores.
0: Et tornarem a trucar doncs aquí al que t'hi juga, Joan, per felicitar-te, perquè sens dubte la imatge de la final del Mundial està resumida a la perfecció en aquesta foto que vas fer el 2017 pel diari Esport.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, Joan, que vagi bé.
1: Vinga, una abraçada a tots. Adéu.
0: Qui segur que serà content de celebrar aquesta imatge, suposo que és el president, no?
2: Escolta, si em permets un moment, t'he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Benar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Benar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a Benar 75 Pones. Marta!

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Max surt com a votador d'aquest Mundial i encara queda la final.
2: Sí, i encara queda la final. Home, d'entrada és impossible no emocionar-se veient aquest estat de Messi, veient el partit d'ahir, no? És bastant inexplicable, perquè als 39 anys, gairebé 40, doncs segueix estant elèctric. Ahir va fer un 9 de 11 en regats, que és el rècord absolut d'un jugador en un partit del Mundial. Torna a fer aquesta assistència, torna a liderar l'equip en els moments en els moments més delicats. Està sent el Mundial de Messi, veurem què passa a la final, però home, jo crec que és el nom en majúscules i disfrutem-lo cada minut perquè no veurem res igual. Jo crec que l'Argentina, amb Scaloni al capdavant, ha fet una estructura, no?, que per potenciar Messi, i Messi li està tornant a l'Argentina tot això.
1: Totalment, és que arribaven al Mundial noms com el de Mbappé, Bellingham, Kane, Haaland, Neymar, Vinícius, Neymar és veritat que ja en un altre moment, Ronaldo igual, més al final de les seves carreres, però emergeix aquí Leo Messi als seus 39 anys, segurament ja sí, ara ens deia el Flaqui i el Federico des de periodista argentí que no s'atrevia a dir si era el seu últim Mundial, tot indica ja que sí, perquè si ja no la història ja seria rocambolesca, però Àlex, és que entre aquest serial de noms els que tothom hi posava l'ull en aquest Mundial i tothom tenia com a clars favorits amb Dursal, ell amb 39 anys fa callar tots els joves.
2: Sí, perquè a més és el líder d'una Argentina que ha arribat a la final. Una altra cosa seria que fos un jugador més, però és que és l'absolut líder, i si agafem els números, supera els números de Qatar, tant en gols com en assistència com en ocasions creades. És espectacular, és fantàstic. Jo, com et dic, crec que Scaloni té molt a veure en aquest nivell de Messi, perquè Messi, recordem que està jugant com a punta, com a davanter, però caient a la dreta, que és com millor li va, que té un interior dret a la seva banda, que molts dies és Rodrigo de Paul, altres dies doncs pot ser Enzo, que van a les pressions per ell, que el compensen defensivament, i té uns migcampistes que la gent no en parla, començant per McAllister, seguint per Enzo, De Paul, Paredes, que tenen la paciència per tocar fins a trobar-lo, no?, en aquesta zona on ell fa tan mal, entre línies, però és que a partir d'aquí ell té la capacitat de girar-se, d'accelerar, de decidir bé, de fer gol, de fer assistència. Bé, porta 8 gols, ha fallat 2 penals, però és que ha generat moltíssimes ocasions. Així que, bé, és incalculable. Si això li sumem l'èpica que ens està demostrant Argentina, que ha fet 11 dels seus 19 gols, els ha fet a partir del minut 80, doncs ja és una història meravellosa.
1: Sí, amb pròrrogues en 4 de les eliminatòries que han disputat. Increïble el que està aconseguint Argentina. Àlex, com t'expliques el despropòsit que va ser ahir el plantejament de Tuchel?
2: Bé, doncs, mira, realment jo crec que hi ha una part de mèrit d'Argentina, però l'altra és evident que Tuchel va empitjorar. De la mateixa manera que Scaloni va millorar Argentina amb els canvis, que jo crec que va tornar d'una amplitud per banda esquerra, que li feia molta falta, doncs Argentina va anar cap avall. Aquest canvi de Gordon per un defensa. Anglaterra va començar jugant, com sempre, amb 4-2-3-1, va començar sense assumir riscos, però bastant identificable, fent mal, sobretot, per fora, en el poder exterior, però és que la que marca el gol ràpidament canvia aquest 4-2-3-1 per un 3-5-2, deixa a dalt a Kane i a Bellingham, i acte seguit, al cap de pocs minuts, endarrereix a Bellingham també i torna a passar al 5-4-1 amb tres centrals que només defensen l'àrea. I això és molt perillós davant d'una selecció que té a Messi, perquè Messi a l'últim sector de camp és el millor del món amb molta diferència. En les altres parts del camp podríem parlar i podríem dir que hi ha jugadors que també tenen capacitat per treure, però a l'últim sector del camp, amb el balcó de l'àrea, allà Messi té tants recursos que en una o altra t'agafarà. Per tant, per mi, Scaloni li va fer una lliçó tàctica a Tuchel i Tuchel va perjudicar Anglaterra.
1: Com t'esperes aquesta final, Àlex, entre Espanya i Argentina? Difícilment veurem Espanya amb el plantejament que va plantejar ahir Anglaterra, però no sé per on creus que passaran les claus del partit.
2: Bé, és difícil, eh? Primer de tot que és la final somiada per tots i que serà molt emotiva. Mira, jo espero una final on Espanya surti

0: tirar amb la seva estructura que està mostrant últimament, és a dir, jo espero a Fabián de titular i no a Pedri, a tots els jugadors que estem veient últimament, repetint a l'11, espero una Argentina sortint amb tots els migcampistes, amb Paredes, amb McAllister, amb Enzo i fins i tot amb De Paul. Crec que serà una guerra per als ritmes del partit. Jo espero que Espanya, que té molt més ritme de joc, li interessa posar velocitat i buscarà aquesta velocitat, i en canvi l'Argentina buscarà que passin poques coses, possessions llargues, moltes interrupcions, anar molt a lo emocional. Imagino un Messi rebent molt a banda dreta, perquè Espanya el coneix molt bé i no li deixarà espais entre línies. A més, Espanya és l'equip més, és la selecció més compacta de tot el Mundial, salta molt bé amb coberts i aquestes zones, així que Messi no tindrà més remei que anar a la dreta. I després jo espero que Lamine pugui fer mal per aquesta banda dreta, no? Jo crec que aquí són netament superiors tant per aquí com per banda esquerra. Crec que els dos laterals, Argentina és la part més dèbil que té. Lamine pot fer molt mal per la dreta, i l'esquena de Molina, que ahir Gordon en el gol li agafa, en tots els partits han tingut problemes allà, i allà li pot donar problemes. Veig un punt per sobre Espanya, crec que és favorita, crec que s'ho emportarà, però Argentina competeix com ningú. I mira, jo deia que a França, per manera de jugar, l'única selecció que la podia guanyar crec que és Espanya. Argentina no sé si pot guanyar Espanya, però que li pot posar les coses molt difícils, segur.
1: No se la pot donar per morta, com ha demostrat en diferents partits en aquest Mundial. Això serà diumenge, ja sabeu, el dissabte, Carrusel per viure el tercer i quart lloc a partir de les 11 de la nit entre França i Anglaterra, i la final el diumenge a Espanya-Argentina, ja ho diré. Nil Solà, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Amb l'Àlex també volem aprofitar per parlar breument de les novetats del Barça. Ja tenim a Adeyemi a Barcelona, ha passat revisió mèdica.
2: Sí, correcte, va arribar ahir a la tarda, al voltant de 4:45, com estava previst, en un vol privat acompanyat de la seva família, i avui al voltant de les 9 del matí ja era a l'Hospital de Barcelona per passar revisió mèdica, pendents de l'oficialitat d'aquest traspàs d'Adeyemi al Barça. No, en principi la presentació s'aplaça per la setmana que ve, quan tornin de la porta com Deco, d'estar presents en el Mundial, per veure aquesta final. Per tant, Adeyemi ha passat revisió mèdica, si no hi ha cap inconvenient, a les pròximes hores, màxim demà oficial, i setmana que ve ja ha presentat el nou futbolista al Barça.
1: T'agrada, Àlex, Adeyemi pel Barça?
0: Sí, m'agrada el preu que ha arribat, no? Jo crec que no és un jugador de primer nivell, però sí que és un molt bon jugador, és a dir, no és un primer espasa, però sí, és un jugador de nivell. Crec que ve a sumar moltíssim. No el veig com a titular, però sí com una bona alternativa. També és veritat que hem d'esperar com tanca el mercat al Barça, perquè si acaba sortint Ferran, si què passa amb Rafinha, doncs encara serà més bo l'arribada de Yemi. Però evidentment es parla molt de la banda dreta. Jo crec que ve a fer un rol molt superior al que vam veure amb Rooney, tindrà molts més minuts, l'ha demanat Flick. És un jugador molt perillós a les transicions, molt vertical, amb bon regat, que pot jugar a les tres posicions de dalt, i el que sí ens deixa clara l'arribada de Adeyemi conjuntament amb la de Gordon és cap a on Flick vol anar l'any que ve, no? És a dir, és una davantera molt mòbil, amb molt dinamisme, amb molt bona pressió, atacant molts espais i sense la de una peça referencial, com era Lewandowski. Per tant, anirà una mica, perquè ens entengui la gent, cap a la versió Paris Saint-Germain que estem veient, amb aquest intercanvi de posicions, i Adeyemi, sens dubte, entra en aquest joc, perquè, com et deia, pot jugar per la dreta, per l'esquerra, pot jugar de nou, ve de no fer una gaire bona temporada, i això crec que és positiu, perquè vindrà amb gana, i, per tant, jo la valoro positivament.
1: Adeyemi és un dels noms en clau Barça, l'altre, Nil, Frenkie de Jong, que demà haurà de passar proves mèdiques.
2: Sí, sembla mentida, que en un club com el Barça i tal com estem ara mateix amb la medicina, però Frenkie de Jong, que continua passant proves mèdiques per conèixer el diagnòstic final i també per acabar de decidir quin és el tractament que segueix per aquesta lesió important que té el genoll. La lesió és important, segur. Ara falta saber el temps de baixa. Això sí, el que és pràcticament el 100% és que es perdrà aquest primer tram de temporada. Es parla de 3-4 mesos. Sembla que ha salvat una possible lesió de lligaments encreuats, però insisteixo, demà al matí últimes proves mèdiques per poder conèixer el diagnòstic final i el tractament que es farà per la lesió que té a Frenkie de Jong al genoll.
1: Àlex, no sé si creus que amb aquest moviment de Frenkie de Jong, el Barça hi explicava amb Nil que l'opció de Marc Casador de la seva sortida és independent el que acabi passant amb Frenkie de Jong. No sé si ho consideres correcte, Àlex, o si creus que el Barça hauria de canviar aquesta decisió sobre la sortida de Casador.
0: No, estic d'acord amb el Barça en aquest cas. En primer tot és un problema el tema de Jong, és un problema per al club i és un problema per al jugador. Però vaja, més enllà de que, del que ens deia el Nil, no? Que veurem les proves que, quin temps acaba sent, jo crec que fa bé el Barça de desvincular-ho, no? És a dir, Casado, que és un jugador que ha rendit molt bé en el Barça, ja hem vist que Flick no li acaba de, li agrada, però no li acaba d'agradar del tot, han passat per davant seu Gavi, Bernal, De Jong, fins i tot hem vist a Eric en aquesta posició de pivot per davant de Casado. Per tant, jo crec que el Barça ho ha de contemplar així. Com et deia, per mi el final de temporada de Gavi és molt esperançador en aquesta posició de mig centre. Crec que el Barça al mig del camp està prou protegit com per poder passar uns mesos sense De Jong, com per poder tenir alternatives, i més si ve amb un Gavi més fort i amb un Marc Bernal també més fort.
1: Doncs veurem què és el que ens depara la pretemporada del Barça en les properes setmanes. Nil, alguna cosa més?
2: Sí, no s'ha entrenat avui ja amb l'equip Marc-André Ter Stegen, en principi ens diuen per motius personals. No està del tot desencallada la seva sessió a l'Àjax, continua amb aquests problemes fiscals que impedeixen que ja sigui una realitat, però ho serà. I tant les tres parts, tant l'Àjax com el Barça com Marc-André Ter Stegen, confien que la setmana que ve es pugui resoldre i que ja pugui estar a Amsterdam la setmana que ve per començar a posar-se sota les ordres de Mitchell, que l'Àjax té la setmana del 25 de juliol partit ja de Conference, ha de passar diferents eliminatòries de Conference League, per tant la prioritat absoluta que té Mitchell i tenen a Amsterdam és de tenir-lo ja la setmana que ve cap allà.
1: Gràcies, Nil.
2: A vosaltres.
1: I a tu, Àlex, gràcies per estar aquests minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues.
0: Un plaer, com sempre. Adéu.
1: Que t'hi jugues. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Helena, bon dia.
1: T'enganxem a l'aeroport de Dallas, a punt de viatjar cap a Nova York.
3: Res, ja hem passat el control d'equipatges i ahir vam fer el larguero des de l'IBC, des de Dallas, i ara marxem cap a Nova York per fer el larguero des de Little Spain, des de Manhattan a Nova York, la ciutat que ens ha de fer eterns i a la qual hem de guanyar la segona estrella.
1: Al davant hi haurà Argentina. Santi, com ha caigut això dins de la selecció espanyola?
3: Doncs molt bé, la veritat. Era Gavi ens ho va dir directament, quan li vaig preguntar com t'imagines la final, em va dir, mira, jo vull fer un gol de xilena a la final contra l'Argentina de Messi.
1: Cert.
3: I no és... Sí, i no és l'únic de la plantilla que vol jugar contra Messi. La Nin té ganes, Cubarsí. Pensa que la majoria dels blaugrana han crescut amb Leo Messi com a gran ídol d'infància, perquè són molt joves encara, i tot i que continua en actiu i està a la final d'una Copa del Món, aquests futbolistes, quan eren nens, ja veien a Leo Messi doncs, jugar amb la samarreta blaugrana. Tenen moltes ganes d'una final contra Argentina, era el rival que volien, no se n'amagaven, i és la final de tots els temps de la Copa del Món, els jugadors ho saben. A mi em sorprèn la falta de pressió que té, ja no només Lamine, que diem de Lamine, però és que tu veus Cubarsí en el dia a dia i està sent el millor central d'un Mundial, d'una Copa del Món, i sembla com si estigués passejant per l'Estanyol. I jo crec que jugaran exactament igual una final contra Argentina, que per mi és la millor final de la història dels Mundials.
1: Veurem què ens depara aquesta finalíssima, com diu el Santi, el proper diumenge. Santi, hem d'estar pendents avui de l'entrenament de la selecció espanyola, a veure com estaven jugadors que van acabar el partit amb molèsties i problemes, com Pedro Porro, per exemple. Veiem a Lamine Kos sortint després de l'exigència de la semifinal contra França, també Laport. Com arriba a l'equip de la Fuente?
3: Laport, que està fent un Mundial increïble, doncs ha de fer tractament tota la setmana per arribar en condicions al partit. No és una novetat, ho porta fent des de l'inici de la concentració, pràcticament ja ni s'entrena. Pedro Porro està bé, és veritat que havia tingut certs problemes de febre i tal, amb el nen també, però està perfectament. I Lamine Yamal, que sortia una mica coix després del partit, però era perquè anava cansat del partit, està bé, i m'expliquen que està amb especial... O sigui, que ha arribat el moment del Mundial en què millor està físicament, que ja ha agafat el ritme, que està al 100%, i que té especial ganes d'incidir en aquesta Copa del Món. L'altre dia, per exemple, el vam escoltar a la roda de premsa, i va ser ell que va demanar i va dir, surto jo a parlar. I quan li van preguntar, però què diràs? Va dir, agafa crispetes i ho veus. És un exemple més de com està la Minya Mala, amb aquesta espurna i amb ganes de deixar la seva empremta en el Mundial, i quin millor lloc per fer-ho, que era una final contra Leo Messi.
1: Ens ho va dir Luis de la Fuente al Larguero, que el partit, el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial estava per arribar, tant de bo sigui aquest diumenge, Santi, i el que sí que està pels núvols són les entrades per poder accedir, per poder viure allà en directe des de New Jersey a aquest Espanya-Argentina.
3: La més barata, preu oficial de FIFA, els preus són variants, és a dir, no és que FIFA te la posa un preu i aquest preu és fixe. Com això és el país del lliure mercat i, de les, i del capitalisme salvatge, això és oferta-demanda. Per tant, avui valen $4,000, però demà poden valer tranquil·lament 5.000. Les oficials, les de FIFA, no en revenda. En revenda no et pots arribar a imaginar les quantitats que s'estan pagant per una entrada. És... per regla general, tots tenim gent que et diuen no em pots aconseguir entrar per la federació? Dius, sí, són $4,000 d'entrada. Els jugadors diuen, mira, ve el meu cosí, ve el meu tiet, a part de les famílies que tenen durant tot el Mundial, ve el meu millor amic del poble, vull una entrada. Perfecte, són 4.000 euros. Tots, no és només la gent de peu, els jugadors també han de pagar aquesta quantitat, lògicament per ells és molt menys i ho pagaran, perquè cobren una milionada, però que són preus d'entrada, si vols anar-hi, 4.000 com aquests, i a partir d'aquí cap amunt. És una autèntica barbaritat, són uns preus d'article de luxe de mercat americà, i és una cosa que, sincerament, mai havíem vist en una Copa del Món, però aquesta... et posaran un show al descans, on cantaran, on cantarà tothom, Justin Bieber, tothom.
1: Estil Super Bowl.
3: Sí, sí. Però, clar, són uns preus que mai havíem vist en una final de la Copa del Món.
1: Doncs això serà diumenge. Demà, Santi, et saludem ja, si et sembla bé, des de Nova York.
3: Des dels Midlands de Nova York. I avui tenim un acte amb Antoine Griezmann i alguna sorpresa més. Al costat del Madison Square Garden, això ja va agafant un glamour espectacular.
1: El que a tu t'agrada.
3: Anar a fer un acte al costat del Madison Square Garden amb Antoine Griezmann, amb llegendes que vindran per allà de la MLS. No, això és un altre món. Venen dies apassionants al Mundial i els explicarem com no pot ser d'una altra manera el que t'hi jugues de ser Catalunya.
1: Fins demà, Santi, gràcies.
3: Una abraçada, fins demà.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb l'Andrea de la Torre i la Sier Chávez. Què tal, Andrea?
5: Hola, Helena, bon dia.
1: Barcelona tindrà pantalla gegant per seguir la final del Mundial.
5: Sí, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que hi haurà pantalla gegant per poder veure la final entre Espanya i Argentina diumenge a les 9. La pantalla estarà al carrer Martí i Franquès, al districte de les Corts, i es podrà accedir des de les 7 de la tarda, ja que realitzarà una dinamització amb jocs i música. Una final que tindrà molta rivalitat, ja que hi ha 50.000 argentins empadronats a Barcelona. Així estaven ahir als carrers de la ciutat. L'entrada tindrà dos controls d'accés on no es permetrà l'entrada de begudes alcohòliques ni tampoc ampolles de vidre.
1: Caroline Graham Hansen renova amb el Barça.
5: La noruega renova fins al 2028 amb el primer equip i si compleix íntegrament el seu contracte jugarà fins a 9 temporades vestida de blaugrana. La davantera acumula 239 partits oficials en els quals ha anotat 108 gols i ha guanyat 7 lligues, 6 copes de la reina, 6 supercopes d'Espanya i 4 Champions.
1: En bàsquet, Asier Chávez, segon fitxatge un nou fitxatge del Barça de bàsquet.
6: Es tracta d'Umoja Gibson, base que arriba prominent de l'Olimpia Ljubljana Eslové, amb qui va jugar a l'Eurocup la darrera temporada, amb una mitjana de 15,9 punts, 4,9 assistències i 17,2 de valoració en 20 partits. Signa per dues temporades, fins al 2028.
1: I el nou fitxatge de la penya és Nico Laprovittola, que torna 7 anys després.
6: L'argentí arriba lliure després d'acabar contracte amb el Barça i signa per 3 temporades. Així el va anunciar la penya amb una conversa entre Dani Miret i Fabián Castilla, jugador de l'equip de bàsquet en cadira de rodes.
7: Fabián, quants anys portes a Badalona?
8: Unos 30 años, más o menos.
7: De bàsquet, n'hauràs vist molt.
8: Creo que sí, ¿eh?
7: I d'aquí ets més, de Margall o de Villacampa?
8: Nico Laprovittola, papà.
9: Formidable. Jo hi seré. I tu? Formidable.
1: I la penya que encara ha de resoldre el futur de Ricky Rubio, Asier.
6: Doncs sí, té una oferta del club sobre la taula. Des de la penya són optimistes, amb qui continuarà una temporada més, però saben que va per llarg i que és un tema que en principi no es tancarà aviat. El que busca ara mateix la penya és un 2 i un jugador interior, i sí que és cert, però que a hores d'ara no hi ha res imminent més enllà de Quan Chitham, que és un nom que està sobre la taula i amb qui s'està negociant la seva incorporació.
1: I un últim apunt, perquè l'Espart Girona ja coneix el seu rival a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina.
6: Serà el guanyador de la semifinal entre el Panathinaikos grec i l'Emblak Konut turc. La final es jugarà el dia 30 de setembre a Fontejau.
1: a xarxes, Willy.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, ben tornada.
12: Què tal? Bon dia, Helena.
1: Com estàs?
12: Pues tot bé, de tornada ja.
1: Bueno, i què diuen els oients?
12: Doncs
1: estan,
12: mira,
1: engrescats, entenc, sí, no, amb aquest partit d'Argentina.
12: De cara a la final, Helena, hem preguntat als oients a veure qui creuen que guanyarà el Mundial aquest cap de setmana, i la veritat és que l'enquesta està força decantada, eh? Un 75% dels oients diuen que guanyarà Espanya a la final d'aquest diumenge, només un 25%, Helena, a aquesta hora del matí, aposten per Argentina com a campiona del món aquest diumenge.
1: Doncs veurem què és el que acaba passant. El que sí que tenim clar, Anna, és que el que t'hi jugues hi ha premi.
13: Hi ha premi i es diu PortAventura World, perquè saps, Helena, d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat i no hi ha excuses? Doncs això és PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Avui, però, quan els oients escoltin la paraula desplaçament,
1: desplaçament?
13: No ara, sinó el següent cop que escoltin desplaçament, hauran de trucar al 933-44-14-11. Avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades per PortAventura World. Entre els oients que escoltin la paraula desplaçament, el pla perfecte existeix, pot ser el teu. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
1: Doncs ja ho sabeu, estigueu ben atents als minuts que queden d'aquest i jugues.
4: Què t'hi jugues?
1: Volem parlar de waterpolo perquè la propera setmana es disputa la Copa del Món a Austràlia. La selecció espanyola femenina, actual campiona olímpica, debuta dimecres, ho farà contra Hongria. I per veure com arriben les de Jordi Valls a la cita, Martí Juncà, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Helena.
1: Estàs amb una de les referents d'aquest equip de la selecció.
14: Sí, ja ho poden veure els oients que estiguin a través del YouTube. Estic acompanyat amb Martina Tarré, jugadora de la selecció espanyola de waterpolo. Com estàs, Martina?
15: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Estic feliç i cansada.
14: Dies previs, doncs, en aquesta Copa del Món de Sydney. Com veieu l'equip? Quines són les aspiracions que teniu per aquest torneig tan important?
15: Doncs, a lo personal, jo crec que veig l'equip molt més preparat, no?, que, per exemple, l'europeu, no?, que no ens va sortir com ens esperàvem. Crec que cada cop el bloc és més constant i es va tancant més. Els entrenos també, no?, es veu, no?, que les coses comencen a sortir des del primer moment, que no s'han de tornar a explicar. I bueno, hi ha aquesta ambició, aquesta ànsia, no?, també d'anar a buscar grans resultats i de poder trobar-nos amb grans seleccions i d'estar allà, no?, buscar la garra per intentar endur-nos tots els partits.
14: Doncs, Helena, ja t'escolta la Martina en directe de Pel que t'hi jugues.
1: Martina Tarré, què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia, molt bé, molt bé.
1: Benvinguda al que t'hi jugues. Deies que estaves cansada, us està fotent molta canya el Jordi Valls ja des del primer dia.
15: Una mica. La veritat que ha sigut tot bastant intens des del final de la Final Four fins ara. Vam tenir, 8 dies, 9 dies o 10 dies, no en recordo, i ja va ser arribar i molta canya des del primer moment.
1: Arribeu amb ambició, com dius, a aquesta Copa del Món. L'any passat vau ser quartes. És una competició que encara se us resisteix. Quin és l'objectiu que us plantegeu de cara a aquesta edició?
15: A veure, l'objectiu clar, no?, és estar preparades i aconseguir, no?, estar en el podi d'aquesta competició. Amb molts matisos, clar que hi ha molts matisos, no?, al final també s'ha de tenir en compte, no?, pues la baixa de la Bea, que és una baixa molt gran, però bueno, també estem aquí per demostrar que sense la Bea, no?, també podem fer grans coses i intentar, no?, crear que el buit aquest gran que deixa ella el cobreixin altres jugadores i que comencin també les jovenetes a tenir més responsabilitats dintre de l'equip.
1: Martina, parlaves ara d'aquesta baixa de la Bea Ortiz, que ha hagut de passar pel quiròfan i no podrà disputar aquesta Copa del Món amb vosaltres. És cert que des de l'or que vau aconseguir a París ha estat com un punt d'inflexió, no?, hi ha hagut una regeneració de l'equip i tu pràcticament has passat de ser de les joves a ara que ets una de les veteranes. Com t'hi trobes amb aquest nou paper?
15: Bueno, a veure, la veritat que ara, mira, amb la Bea i la Leiton, que són realment les grans capitanes, tot és bastant fàcil, elles ho porten superbé, són dues persones superhumanes, superhumils, que sempre busquen, no?, que l'equip faci salts i que l'equip millori, i encara que la Beab no estigui en aquesta competició, ha vingut alguns dies aquí al CAR a saludar-nos i està amb nosaltres, està tot el dia també pel grup de WhatsApp donant instruccions i metiendo caña, així que en ese sentido, mira, estic allà una mica més desapercebuda. I després la Leyton, que també fa un gran treball, al final el paper de la Bea l'ha agafat una mica la Leyton i és la que ens està en el dia a dia també apretant, exigint i demostrant, no?, que és un exemple i que tothom l'ha de seguir per estar al dia de la competició per guanyar-la, no? I, pues, bueno, així que jo ajudo amb el que puc a la Leyton. També, no?, el meu paper realment intento que sigui més dintre de l'aigua que fora de l'aigua, perquè jo fora de l'aigua prefereixo estar més tranquil·la i deixar-li a la gent que es mou millor fora de l'aigua, i jo dintre de l'aigua pues, intentar ser la Martina de sempre, ajudar a totes i buscar que la defensa i l'atac surtin de la millor manera.
1: Estem parlant amb la Martina Terré, la portera de la selecció espanyola de waterpolo, que afronta aquesta Copa del Món en els propers dies. Martina, a nivell personal, has viscut un canvi en aquestes darreres setmanes, portes temporades al Sant Andreu i ara canviaràs d'aires després de l'estiu, passes a formar part del Sabadell. No sé com has viscut aquest procés tu personalment, Martina.
15: Bueno, ha sigut un procés una mica difícil, no? Però no difícil en el sentit de buscar un canvi o qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, estic molt agraïda i tinc moltes ganes, la veritat, de treballar amb l'Enric Arnella i amb el Sabadell.
1: Que va ser el teu primer entrenador, no?, al Catalunya.
15: Exacte, sí. Estic molt contenta, la veritat. Però si no, el fet ha sigut més de que jo portava 7 anys, no?, en un lloc i bueno, i el canvi, no?, el desplaçament, tot el que comporta, no és tant el fet de sortir del Sant Andreu, que també òbviament estic trista i em fa molta pena, sinó el fet de canviar d'un lloc en el que has estat durant molts anys, no? És com si hagués viscut pues, en una casa i ara em mudo totalment a l'altra, no? Totes les coses que t'endurs, tot el que has de canviar, bueno, és un procés. Aquest ha sigut el procés més llarg i més difícil, i no tant el fet de canviar, perquè ja et dic, ha sigut realment un procés xulo. Me'n vaig a un club amb molta ambició, me'n vaig a un club amb moltes ganes i amb ganes de treballar i de créixer més, o sigui que en aquest sentit estic tranquil·la i contenta.
1: Moltes gràcies, Martina Terré, per estar uns minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues, i molta sort.
15: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Martí Junca.
14: Adeu.
1: Has estat ràpid, Miquel, bon dia.
16: Hola, bon dia, què tal?
1: Des d'on ens escoltes?
16: Bé.
1: Des d'on ens escoltes, Miquel?
16: D'Esparreguera.
1: D'Esparreguera. Mira, no tindràs res a veure amb el Willy, amb el nostre tècnic, que ara ha fet uns ulls quan ha sentit Esparreguera.
16: No, el conec.
1: El coneixes. Però, el proper dia el saludes pel carrer. No tens res a veure amb ell, Miquel. T'emportes les dues entrades per PortAventura. Esperem que les gaudeixis molt. Has estat ben atent a l'entrevista amb la Martina i el més ràpid dels oients del Que t'hi jugues. Així que per tu el nostre premi d'avui.
16: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Miquel.
16: Gràcies.
1: I nosaltres ho deixem aquí avui. Abans us recordem que diumenge teniu una cita amb nosaltres al Casino de Barcelona amb tota la taverna, ja sabeu, amb el Cristóbal Chacén, el Tio Faja, el Gonzalo, per seguir l'Espanya-Argentina. La final de les finals del Mundial la viurem a la nostra manera, a la manera que t'hi jugues des del casino. Ens podeu acompanyar, ja sabeu que heu d'entrar a casinobarcelona.com per descarregar-vos les vostres entrades, i allà us esperem. Serà una festa amb sortejos, amb molts premis i amb moltes pauses d'hidratació, com li agrada dir al Cristóbal, amb molt cachondeo, per seguir aquest Espanya-Argentina. El Tio Faja estarà content perquè per fi pot anar amb Leo Messi. Demà parlarem amb ell. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i us esperem demà. Us deixem amb la treva.

0: Trema. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:05 d'aquest dijous 16 de juliol. Això vol dir que aquest és el quart migdia que passem junts i també que ja ens estem acostant cap al cap de setmana.
2: Això sí, esperem que el cap de setmana ens doni una mica treva la calor, perquè no sé vosaltres, però jo aquesta nit he patit moltíssim, m'han suat fins i tot les pestanyes.
1: Mira, ni m'ho recordes, perquè estic a això d'agafar el sac de dormir i vindre a la redacció, total, que com a mínim estem fresquets.
2: I suada important també la que va tenir ahir la selecció argentina per passar contra Anglaterra.
3: L'Helena ja ha acabat el que t'hi jugues. Ara toca donar-nos una mica de descans de tota aquesta voràgine d'actualitat i mundial. I parlarem de cinema, estrenant secció amb el Fausto Fernández, i de música amb el Sergi Estella, un one-man brand, i dels seus curiosíssims instruments.
1: Però abans d'això, avui parlarem també sobre especisme animal. Benvinguts i benvingudes, això és La Treva.

0: Avui venim a sembrar un debat. Per què ens sembla normal estimar a un gos com si fos un fill, però un conill ens en podem trobar al plat, o encara més, per què un gat desperta tendresa i una rata fàstic? Avui parlem d'especisme animal.
1: És un tema que toca moltes fibres, perquè tothom diem, tots diem que estimem els animals, però potser no el mateix a un que a altres.
2: I de fet, ahir ja vam demanar a la gent que es podia enviar WhatsApps al 648-83-43-78, que ho poden seguir fent, però avui també intentarem fer una altra cosa, ja que estem aquí en directe, que la gent també ens truqui. En un moment obrirem línies que ens pugui trucar per explicar-nos si és comparable un gos a un peix, un gos amb una persona, i el telèfon és el 93-344-1411. Repetim perquè la gent ho tingui apuntat ja, perquè un moment obrirem línies al 93-344-1411. En res, us donem veu a vosaltres.
0: Però ara comencem amb una dada que m'ha deixat de pedra. Segons la primera estadística nacional sobre protecció animal que ha realitzat el Ministeri de Drets Socials, a Espanya hi ha 15,1 milions d'animals de companyia i d'aquests 7,5 milions són gossos, exactament els mateixos nens i adolescents de 0 a 16 anys.
2: Això és cert? És a dir, hi ha
0: home,
2: més...
0: no ho dic jo, ho diu el Ministeri, ho diu el govern, jo...
2: Em sembla al·lucinant que hi hagi tants gossos, bueno, més gossos que menors. És una animalada.
0: És com...
2: Mai més ben dit,
0: també
2: animalada.
0: També és més barat, sí, vull dir, com està la vida, a mi no em sembla tan estrany. Però és que tinc una altra dada. Els animals de companyia han augmentat un 14% des del 2021. El segon animal més habitual és el gat, amb 6,5 milions. Després venen conills, ocells, rèptils o tortugues. I Catalunya és la segona comunitat amb més mascotes, gairebé 2 milions.
2: Cada vegada, de fet, compartim la vida amb animals més vegades. Molta gent viu sola, treballa des de casa, i el gos o el gat acaben sent un membre més de la família.
1: De fet, hi ha qui celebra aniversaris, compra roba, joguines, els tracta com a nens.
2: Hi ha una cosa que ara potser estic en contra de vosaltres, però que no acabo de tolerar del tot bé, és la gent que crea comptes Instagram per les seves mascotes, pels seus animals de companyia.
0: Jo he de confessar una cosa.
2: Tens?
0: Tenia. Era més petita, justificació, però jo tenia un compte d'Instagram de la meva gossa. Era privat,
1: wow,
0: però ella necessitava expressar-se.
1: Jo també en tenia un. Era Yolanda Díaz / el hàmster per el meu hàmster.
0: Wow.
2: Potser és una mica d'enveja, perquè moltes vegades veies un hàmster, un gos, un canari, que tenia no una vegada ni el doble, sinó quatre vegades més seguidors que tu. I això hi havia un punt de, ostres, com pot ser que un canari tingui més seguidors que una persona? Però passava.
0: Passava. De fet, jo no la vaig fer mai pública perquè sabia que arribaria el moment que la meva lluna tindria més likes que jo i vaig dir, tampoc caldrà, eh? Tampoc caldrà.
1: Això no és ridícul.
2: Tampoc. I això és el concepte que estem parlant avui?
0: Exacte, avui estem parlant d'especisme, que és el fet de donar més valor a una espècie que a una altra només perquè nosaltres ho hem decidit així. No és una qüestió científica, sinó cultural.
1: Un exemple molt clar és quan tu dius que tu estimes el teu gos, tothom ho celebra, el sembla superbé, però quan dius, que em passa a mi, que estimes a la teva rata, el teu hàmster, la gent no s'ho pren seriosament. És com que viu amb menys, és com, vale, aquest animal no val res.
2: Et veig afectada, amb els hàmsters. Has dit ja dos vegades hàmster amb res, amb 5 minuts que portem de programa. Per
1: clar,
2: què?
1: És que jo tinc una preferència, els hàmsters són els meus animals preferits i n'he tingut molts. N'he tingut des de Lizzie fins a Caroline, que és la d'ara.
2: Tens ara un hàmster?
1: Sí, tinc ara, el tinc a casa. Passant per Messi, Pescó, Yolanda, Maria Mercedes, Ginny... N'he tingut molts, val? I a mi se m'ha passat el mateix, que és com que quan dic que tinc un hàmster és com, ah, quan viu això? Què viu? Un any? Com si no valgués res aquest any.
0: No, és que... Jo ho sé, però serà el mateix compartir 15 anys de la teva vida en un gosset que t'ha acompanyat, que t'ha abraçat en els moments més difícils, que en un hàmster que t'observa des d'una gàbia.
2: I ara diré una cosa.
1: I si és el pitjor any de la teva vida i tens el hàmster des de la gàbia?
0: Pues imagina't si tingués un gos. Seria el triple més feliç.
2: Però hi ha una cosa que jo no entenc, i potser em mates tu, Amparo, o molta comunitat que els canten els hàmsters, per què el hàmster és tan estimat o més o menys estimat i una rata no? Per mi un hàmster és una rata sense cua.
1: És una rata sense cua, però tu és un mono sense pell.
2: Pum!
1: I la gent t'estima. Però, o sigui, jo crec que és per això, o sigui, pel preu, pel que viuen, per la relació, pel que fan. També fan coses els hàmsters, no les mateixes que els gossos, evidentment.
2: Què fan
0: els hàmsters? Fan?
1: Doncs mira, la Caroline, quan l'agafo de la gàbia, l'únic que fa és intentar escapar-se de les meves mans. Li dono arròs molts cops, se'l menja fruita...
2: Té la roda típica de hàmsters?
1: Clar, de fet, a nosaltres ens encanta posar-la ahí a la roda.
2: I clar, dona voltes i ja està.
0: A nosaltres sí, el que no tinc és tan clar que a ella li encanta. Però això és un altre
1: això
0: tema.
1: Això com que no pots parlar.
0: Però clar, i tu, per exemple, jo sé que existeixen residències canines per a gossos, perquè és veritat que a mi m'encanten, tot i que crec que hi ha límits. És a dir, jo no em gastaria més diners en una residència canina que en el meu hotel de, que me'n vaig a les vacances. I hi ha algunes que són de la Jet Set Canina, podríem dir.
2: Home, que
0: dir.
2: Són un spa pràcticament per gossos,
0: sí, sí,
2: o animals de companyia.
0: Hem buscat Club Caní, Agility, Perruqueria, Ensinistrament, Piscina, que tenen piscina.
2: Jo me'n vaig ara. I accepten humans? Perquè, tal com està el tema...
0: No accepten ni gossos. Hi ha alguns que han de passar un càsting perquè algunes residències... De veritat, ho
2: I
0: ho
2: quines preguntes fan?
0: No es tracta de preguntes, es tracta de el pes del gos, la conducta del gos, que puga estar amb altres tipus d'animals, que siga dòcil amb la gent, i també, clar, si tu pagues per anar a una residència, bueno, per a que el teu gos vagi a una residència personalitzada, tampoc poden acceptar a tothom, perquè llavors no seria tan
1: personalitzada. O sigui, es pot ser classista fins i tot amb els gossos.
0: Es pot ser classista amb això. Totes les coses,
2: és també classisme animal, perquè hi ha residències canines, però per què no hi ha residències de gats, de hàmsters
0: perquè
2: o de serps?
0: Perquè el gat és especisme.
1: Els gossos són com els reis de tot. Fins i tot, mireu, el gos de la meva parella té una, està una mica relleno i té una, té una dieta...
2: Ho has volgut portar bé i t'ha sortit la paraula directa, eh?
1: Té una dieta personalitzada, ¿vale? Li recomanen que li donin aigua remineralitzada amb sal cèltica gruixuda a dins d'una ampolla de vidre. Després, una iogurt un cop per setmana, un cop al dia, perdó, síndria a partir del juny, perquè com que té molta calor, la síndria en trossets petits, i fruites com la papaya, la pinya, la poma àcida.
0: Una pregunta, qui ha fet aquest menú? La Carme Ruscalleda, perquè estaria orgullosíssima.
1: Orgullosíssima. Doncs així és el tàper del gos.
2: Jo crec que tu estàs inventant. No pot ser que un gos mengi millor que... No que jo cada dia, sinó jo ni els dies més especials tinc un menú com aquest.
1: I la sal cèltica aquesta remineralitzada de no sé què, perdona, carinyo.
2: I on la trobes? És un altre tema.
0: I llavors aquí estem parlant de dietes de gossos, però també hi ha conill, o sigui, hi ha animals que formen part de la nostra dieta, com el conill.
1: Exactament.
0: Quina és la mesura entre tenir-lo de mascota o que forme part de la dieta mediterrània? Perquè jo tinc una amiga que té un conill que el cria com si, ja no diria com si fos el seu gos, sinó com si fos el seu fill, i ella veu un conill a una paella i l'agafa...
2: I això passa a Xina. Vull dir, Xina mengen, crec, hi ha una llegenda urbana, jo no ho he arribat a comprovar mai, però que mengen gossos, mengen gats. Clar, quan et diuen això, a tu també t'entra com una sensació molt estranya de que clar, allà exacte, mengen aquests animals.
1: Ahí està l'especisme, perquè com que per nosaltres els gossos són un animal de companyia i una cosa com tan emocional, no ens entra al cap la idea de que se'ls puguin menjar. Però, de fet, a Perú, crec que és a Perú o a Ecuador, no me'n recordo, es menja el cuy, que són cobayes, i aquí tenim cobayes de mascota.
2: Hi ha moltes persones que tenen altres tipus de mascotes, que, clar, jo crec que es diferencia una mascota o un animal de companyia que sigui ètic tenir-ho a casa, que sigui animals que puguin estar bé a casa de les persones. Hi ha animals que són salvatges que no és òptim que estiguin.
1: Però
2: no?
1: Aquest ètic per tenir-ho a casa també depèn de la nostra cultura.
0: Clar,
1: hi ha llocs on es mengen cabals, es menja...
0: Perquè, per exemple, també hi ha gossos, que els gossos és el més normal de tenir a casa, però hi ha gossos molt grans que tampoc és el seu hàbitat natural. Clar, estar en un pis de 40 metres. Vull dir que al final és una línia molt fina. Però és que jo crec que això, la meva teoria, és que també ens ve dels dibuixos animats.
2: Ah.
0: Perquè penseu en Tom i Jerry.
2: Gat i gos.
0: Clar, penseu en Tom i Jerry. Sempre patim perquè el gat no atrapa el ratolí.
1: O en Piolín i Silvestre, que sabem perfectament qui és el depredador i qui és la víctima.
0: I és que els dibuixos ens han ensenyat des de petit que alguns animals fan gràcia, tenen personalitat, parlen, i altres només hi són per ser menjats o perseguits.
2: Però hi ha algunes excepcions i algunes de molt icòniques.
0: Com per exemple?
2: La del Mickey Mouse, que és un ratolí que pràcticament tothom coneix del món de Disney, també el Pato Donald, el Pato Lucas, que són animals que els hem vist tant a la pantalla en dibuixos que te'ls fas molt teus.
0: I el Ratatouille.
2: Oh, mític, m'encanta.
0: El Ratatouille, una rata dins la cuina... Bueno, dins la cuina, dins... cuinant amb un chef Michelin.
1: Una rata ruscalleda.
0: És una rateta ruscalleda.
2: Varia menús com els del gos de la parella de la Paro.
1: Literal.
2: Perquè és una cosa que m'ha quedat al·lucinat, eh? Jo vull comprovar més això i un dia aniré a casa i demanaré que em facin el mateix menú que
1: l'animal. No, estaràs estupendo, eh?
2: Home, et menjaré com un senyor, vaja.
1: I és això, que Disney també són els reis de posar els dibuixos animats i, de fet, ells ho fan com una mica, també ho vam parlar l'any passat, de que a mi em semblava atractiu Simba quan era un lleó gran, perquè ho fan com que te'ls posen una mica andrògins perquè te'n recordin als humans. Mm.
2: I tot i que no és ben bé d'animals de companyia, però això també he fet molt als dibuixos, d'ubicar una serp, que de fet avui és el Dia Mundial de la Serp, ubicar la serp com un personatge sempre dolent, una mica maquiavèlic, la guineu també com aquest element que sempre està enganyant, i en canvi els gossos sempre tenen aquest punt, que són els agraïts, els divertits i els que sempre estan al costat dels humans.
1: Els
2: herois, exacte.
0: De fet, jo crec que podríem incorporar a la conversa a la psicòloga, la Marta Torres. Bona tarda, Marta.
3: Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Tu creus que a nivell psicològic és comparable el que ens dona, per exemple, un gos respecte a un altre tipus d'animal?
3: Home, hi ha petites diferències o molt grans diferències depenent de si t'agraden més els gossos, els gats o els animals petitets, no? Però sí que està clar que, per exemple, amb els gossos i els gats s'estableix una mica de reciprocitat emocional, que diem, no? Una mica d'attachment, que és el que passa amb les altres persones. Els gossos i els gats, quan interactuem amb ells, ens miren als ulls. En canvi, un hàmster, doncs, no et mira als ulls, no? I ho explicava la teva companya, que intentava escapar de les teves mans.
1: Sí,
3: i aquesta reciprocitat no ens ofereix aquest feedback tan emocional, no? Després també els gossos ens activen moltíssimes coses a nivell de cures, a nivell de cuidado, perquè el contacte físic que tens amb els gossos ens allibera oxitocina, que és el mateix que ens allibera el contacte de mare i fill. Després hi ha una cosa també molt important, que per exemple amb el hàmster el treus a passejar, però el fet
1: m'encantaria,
3: de...
1: però és que crec que és perillós.
3: És una mica perillós. En canvi, quan tu treus a passejar un gos, doncs també hi ha aquesta relació social que s'estableixen amb gossos que també estan passejant, amb persones que estan passejant gossos. Aquest efecte social que també produeixen les mascotes una miqueta més grans, no? I aquesta oxitocina que dèiem abans, doncs que un ratolí te la dona, però en menor mesura, no amb tanta quantitat com te la pot produir un gos o un gat. Els animals també, els animals com els gats i els gossos, llegeixen les nostres emocions, igual que nosaltres també podem interpretar les seves, no? Perquè són animals que ja van evolucionant i que, a més, aprenen al nostre costat. Ells volen estar amb nosaltres perquè els agrada estar amb nosaltres, i a vegades doncs, un animal més petit o un animal que no porti tants anys d'evolució domesticat, doncs els hi costa molt més.
2: I també pot passar, per exemple, que ens encarinyem més per l'edat que pot arribar a viure un animal o un altre. Per exemple, un hàmster, no sé quina edat pot arribar, però un gos jo crec que bastants anys més.
3: Clar, jo no tinc ni idea del que viu un hàmster, la veritat.
1: Un parell d'anys, si el
3: gos és molt. Sí. Clar, però si comparat amb un gos o un gat que et poden viure 14, 15 anys, 13, no? Depèn de la raça, doncs, òbviament, aquest gos o aquest gat ha crescut amb tu, ha passat moltes etapes molt difícils de la vida, i això és igual que les persones, no? Vull dir, quan passes una època de curta amb una persona de la vida, deixarà menys empremta que una persona que passi molts anys amb la teva vida, que en deixarà més. No? I és una mica el mateix, també afecta el fet aquest, no? De que sí, quan els nens són petits, si els hi comprem o els hi regalem un hàmster, doncs aquest hàmster sabem que el nen haurà de passar per aquest dol perquè sobreviurà en el hàmster, no? I això ja serà una complicació afegida pels pares que potser doncs, no la volen, no? I en canvi un gos, doncs un gos o un gat implica també una responsabilitat a darrere. L'has de treure a passejar, li has de fer unes rutines, aprens amb ell. És clar, els gossos i els gats, penseu que també nosaltres a nivell psicològic els fem servir molt en teràpia, perquè ells detecten les nostres emocions abans que moltes vegades nosaltres mateixos les sentim, no? I aquests gossos, està comprovat això, que per exemple, doncs, amb nens amb dificultats, amb persones amb autisme, amb persones amb diabetis, amb persones amb epilèpsia, doncs els gossos fan una funció molt, molt bona de protecció i de companyia, inclús d'avisar, d'alertar sobre un possible perill que pugui patir la persona que pateix algun d'aquests trastorns.
0: I, per exemple, abans parlàvem de que és una cosa cultural, no?, sentir més proximitat de cara a uns animals que a uns altres, però dins d'una mateixa cultura, per exemple, l'Amparo i jo sent molt més carinyo per un gos que ella per un hàmster. Mm-hmm. Això... realment quina explicació té? Perquè culturalment som el mateix.
3: Doncs mira, el que tu amb els gossos nosaltres aquí, doncs com tu has dit també, aquí no ens els mengem en principi, no? Aquí no ens els mengem i els hàmsters tampoc ens els mengem, però amb els hàmsters sempre estan associats a les rates, no? Que, tot i que sapiguem que no és el mateix bitxo, les rates són uns animals que sempre ens han fet com molta angúnia perquè han sigut grans generadors de malalties.
1: Al carrer brut, com que fan una mica de mal
3: rotllo. Bueno, no, i han provocat moltes pestes, i han provocat, exacte, això ja parlem de la memòria històrica, han propagat moltíssimes malalties, i sempre s'ha associat això a la brutícia, a la malaltia, i clar, un ratolí, per molt que no, un ratolí, un hàmster, malgrat no porti totes aquestes malalties, continua sent de la família, no? d'aquesta mateixa espècie, no? En canvi, això passa també com amb els coloms o els ocells. Els coloms també són generadors de malalties, i a vegades doncs, hi ha persones que no li agraden els ocells precisament per això, perquè generen, els coloms poden transportar doncs, malalties, o poden transportar doncs, paràsits que no ens agraden als humans.
2: I Marta, hi ha un tema que a mi sempre m'ha encuriosit moltíssim. Hi ha alguna explicació psicològica perquè les mascotes s'assemblin una mica als amos? És una aparença meva, però a mi a vegades m'ha passat de veure un gos, un gat que s'assembla a l'amo.
1: És que passa.
2: Per què passa
1: que
2: és això?
3: Però mira, suposo, amb això que us deia, no? D'aquesta reciprocitat emocional que tenen els gossos amb les persones, tu quan vas a triar un gos, no? Encara que el vagis a buscar en una gossera, que és el que hauríem de fer tots, anar-los a buscar en una gossera, doncs tu busques a un gos que sigui més mogut, sigui més actiu, en funció de com tu siguis. Si tu ets una persona tranquil·la, aniràs a buscar un gos que sigui tranquil, perquè clar, no un gos que necessiti córrer molt o que necessiti sortir 6 cops al dia, si tu només en pots sortir 2, doncs aquest ja no aniràs a buscar. Aleshores, això ja fa que emocionalment ja connecteu més amb aquest gos que sigui més tranquil o que sigui més actiu. Això per un costat. I després, a mesura que amb aquest contacte que anem fent, no? Amb aquests comportaments similars que podem trobar amb ells, perquè pot ser que sigui... Són més de caràcter i no pas de fisonomia o d'aspecte físic. El que passa que tot el que ens passa a nosaltres, totes les nostres emocions, tots els nostres comportaments, es reflecteixen en el nostre aspecte, no? Si som una persona molt feliç o molt contenta, és bastant probable que tinguem un gos feliç i content, i això se li reflecteix en l'animal igual que tu. El que no sé és si et refereixes a doncs, que tingui el cabell llarg o que tingui el cabell curt, amb això ja és més complicat, no? De que s'assemblin, però sí que és veritat que hi ha molts gossos que tenen un comportament molt similar al que té l'amo.
1: Doncs moltes gràcies, Marta.
3: No, gràcies a vosaltres. Espero haver-vos aclarit una mica aquest especisme.
1: I tant, tant.
3: I tant.
1: Messi.
3: Molt bé, bon dia.
1: I ara ens diuen que tenim una trucada d'un oient. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: A veure, hola. Volem saber la teva opinió. Tu tens animals, no tens animals, estan a la mateixa alçada tots els animals?
4: Tenim, sí, a casa tenim dos animals, tenim dos gates que viuen amb nosaltres i que són part de la família, bàsicament. Això és una cosa important.
2: Perdó, des d'on ens truques, de com et dius, jo també ens interessa saber qui som família.
4: Ah, doncs mira, jo em dic Gemma... Us truco de Barcelona, del barri de Sants.
1: Ah, molt bé.
2: Home, i això que dèiem, no? Els gats... No sé si tu, com deia la Marta, creus que els gats d'alguna manera o una altra s'assemblen a tu, o no tenen res a veure?
4: Doncs mira, això és... m'ha interessat molt sentir-ho, perquè m'hi ha fet pensar si d'alguna forma, com som nosaltres, ho transmetem una mica i elles ens ho retornen. Són dos gates. Però cadascuna té una personalitat bastant diferent i potser sí que hi ha coses que agafen de nosaltres, eh? Però no m'hi he sentit reflectida, o potser no m'hi vull sentir reflectida, però és curiós, sí, interessant.
2: Quin nom tenen les gates, ja que no sé si els consideres membres de la família, no o no tant, en quin punt estan a la teva família?
4: Som bastant de la família. Una es diu Oli, l'altra es diu Micra, i són dues gates amb una personalitat molt diferent, Però sí que al principi, quan van arribar, jugàvem a dir als meus dos fills: són les vostres germanes, tot i que això és absurd, tractar-les així, eh? Però una mica... fèiem això, eh? Digue-li al teu germà que et posi menjar, no? Quan fèiem com... quan elles deien: ostres, que no tenim menjar, i senties que miolaven, i ja acabes entenent tot el que et volen demanar, no?
1: Clar que sí, és que al final creixen amb ells. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, i aquí estem per més trucades.
0: De fet...
4: molt bé. Adéu.
0: Adéu. Adéu. De fet, el que ens diuen també és que tenim una nota de veu.
5: Hola, què tal? Jo també sóc de Pego. Pues mireu, per a mi un gos és la millor mascota perquè és un company de vida. I a més, és l'únic que aconsegueix traure de casa a passejar just el dia que menys el ve de gust. I al final tornes a casa molt millor del que has eixit. A més, mira, és un psicòleg. Escolta tots els teus problemes sense interrompir-te, sense jutjar-te i sense passar-te factura. I a l'hivern és una autèntica estufa amb potes quan s'acurruca davall de la manta que compartisses al sofà amb ell. Els gossos no només t'alegren el dia, moltes vegades el canvien la vida.
2: Recordem el WhatsApp que ens han enviat aquesta nota de veu, el 648-83-43-78, i també el telèfon on ha entrat la Gemma, que és el 93-344-1411.
0: Doncs jo em quedaria amb això, amb que els gossos també poden arribar a ser fins i tot psicòlegs. I mira, si la gent també vol fer servir hàmsters per a passar una bona estoneta i estar a gust, mira.
2: La importància dels animals. A mi m'ho he convençut. No tinc animals de companyia, però després d'això crec que aniré a buscar un hàmster.
0: Molt bé.
2: Que vagi bé.
0: Doncs ara tornem amb la secció del dia.
6: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
7: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs. Referents amb tu.

0: És dijous, per mi almenys, no sé per vosaltres, estem trepitjant ja el cap de setmana, i el que m'agrada els dijous és que em recomanin pel·lícules per mirar-les el fin de. I al fi, després, arriba el moment de conèixer el nostre prescriptor de cinema, Fausto Fernández, benvingut.
1: Què tal? Aquí el vostre hàmster prescriptor de cinema.
2: Et consideres hàmster o no?
1: Una sí, mica. Perquè sempre estic donant voltes. Sí. Voltes i voltes al mateix, al mateix. Tot el dia, tota la setmana, tot el mes, tot l'any.
0: Pues a la teva descripció de la revista Fotogrames, pues, et defineixen com consumió cine, televisió, TVOs, bolsilibros i 8 pistes de música disco por encima de sus posibilidades. Qui ets tu? Què fas amb aquesta descripció?
1: Doncs sóc el desperdici humà que correspon amb aquesta descripció. De passar-me tota la vida des que era petit, això, veient cinema, veient sèries de televisió, llegint TVOs, sentint molta música disco, sentint aquesta meravella de música que obria una de les pel·lícules que més m'agrada, que és Boogie Nights, del Paul Thomas Anderson. I això, estic aquí, tinc un refugi que és el Fotogrames, on em deixen dir totes les ballenades que vull, i ara vosaltres heu fet una gran obra, heu acollit un hàmster perquè tots els dijous digui aquí també
0: Veus, la seva. Veus, Uri, ja el tens.
2: Ja és meu, ja, sí. Sí, hàmster ja. Amb cua, podríem dir.
1: Amb cua, sí. Sí, sí. No farem acudits, ja està.
2: No
1: gràcies.
2: El farem, no el farem.
1: Gràcies.
2: Perquè el dijous deu ser com el preludi del dia més important de la setmana per tu, sí. Que és el divendres, el dia de les estrenes.
1: Clar, és el dia oficial de les estrenes, però nosaltres, els crítics, hem vist totes les pel·lícules del dijous, setmanes, fins i tot mesos abans. O sigui que som una mica privilegiats i tal. Però sí, és el dia de l'estrena perquè és quan podem publicar les crítiques, parlar d'elles. Per exemple, l'Odissea, que és la gran estrena de demà.
2: Parlarem d'això o no?
1: Sí, sí, sí, perquè...
2: No, que avui crec que té una problemàtica.
1: No, perquè l'embargament va... Va saltar ahir, a les 6 de la tarda ja podíem parlar de la pel·lícula. A mi la pel·lícula em sembla esplèndida. Si us agrada, el Christopher Nolan ha fet un Batman amb l'Ulisses, amb l'Odissea. Però bueno, aneu al cinema, si podeu, aneu a veure-la en IMAX, sí. I ja parlarem.
2: Una cosa bona és que tu ens pots amenaçar en fer spoilers. Si ens portem malament, tu vens aquí i pots dir, mira, us puc rebentar pel·lícules.
1: Us puc rebentar totes les pel·lícules del món, però no seré, no seré un hàmster tan dolent. No, em portaré bé. Si em doneu de menjar aquestes cosetes petitones que li donen els hàmsters.
0: Doncs com no, jo aniré demà a veure la d'Odissea, o sigui que no volem spoilers, entonces... Tu vols parlar d'estrenes, però de quines estrenes?
1: Vull parlar del concepte estrenes, perquè La Treva és un programa que s'ha estrenat aquesta setmana.
3: També.
1: És un programa que heu encetat amb moltes il·lusions. Potser igual algunes de les petites dificultats que té un programa en directe les heu salvat amb tota la il·lusió que li heu posat i que l'esteu posant al programa, i això està molt bé. I el concepte aquest d'estrena, no només les estrenes del cinema, sinó el concepte d'estrenar-se, de ser... alguna cosa nova, de fins i tot tu ser alguna cosa nova, jo crec que és una cosa molt ampla i que el cinema ho ha tractat molt, perquè el cinema viu de les estrenes. Quan neix una pel·lícula davant del públic? Quan s'estrena? Quan el públic la pot veure abans? Hi ha preestrenes abans que es fan en plan gran espectacle, perquè la veiem també a doncs, la premsa, els convidats i tal, però la vida d'una pel·lícula comença el dia de l'estrena. Demà, quan, a la primera sessió, tothom anirà a veure l'Odissea, per exemple, uh-huh. I això serà el començament. La pel·li serà un èxit o serà un fracàs el dia de l'estrena, depèn del que digui la gent.
3: I amb quina estrena comencem avui?
1: Comencem amb moltíssimes estrenes. Jo vull parlar per exemple, del concepte d'estrena, que és una cosa com molt antiga, però bueno, què és això d'estrenar-se? La debutante, que és un concepte hipermega antic dels anys 50, als anys 50, però que encara, per exemple, al món, a la cultura sud-americana, està el concepte de quinceañera, que també té molt a veure això. O sigui, entres a la vida adulta i ja et fan una festa. Al cinema ho va fer amb una pel·lícula deliciosa del Vincente Minnelli, que és The Reluctant Debutante, que aquí, naturalment, la gent que no va anar mai a una escola d'anglès la va traduir com Mamà nos complica la vida, que em sembla un títol com molt divertit. I és una pel·lícula que parla això, parla d'una noia, que és la Sandra Dee, que entra a l'edat adulta i és una comèdia romàntica dels anys 50. És una delícia de pel·lícula, si la podeu trobar, perquè està a les plataformes. Jo crec que és una manera també molt bona d'estrenar-se amb el cinema clàssic.
2: Clar, no l'he vist, però estic pensant, tu quantes pel·lícules has hagut vist a la teva vida? Estrenes has anat a moltíssimes, no? Aquesta Mamà, no la coneixia, la veritat, Mamà no me digues...
1: Mamà no es complica la vida.
2: No es complica la vida, no, m'he complicat jo mateix. No em sonava de res aquesta pel·lícula a mi.
1: És un clàssic del Vincente Minnelli, és un clàssic dels anys 50, on sortia el John Saxon, que és un actor que després va acabar fent Falcon Crest i pel·lis de terror i policiaques italianes, que jo vaig conèixer perquè va ser jurat també a Sitges. Sí, sí. Però està bé, tu t'has d'estrenar també amb aquest tipus de cinema.
2: No, exacte.
0: I també

0: Saps tu.
1: Volies parlar d'una pel·lícula que és Cantant sota la pluja, sí. Val? Que és una pel·lícula hipermítica, tothom crec que ha escoltat el títol, però que no sabem exactament de què va i per què vols parlar a meia de les estrenes.
2: Clar, perquè és una pel·lícula que entra dintre del gènere cinema, dins del cinema. És una pel·lícula que parla de la transició traumàtica del cinema mut fins al cinema sonor. I és una pel·lícula que comença amb una estrena de cinema. What a night, ladies and gentlemen. What a night. Every star in Hollywood's heaven is here to make Monumental Pictures premiere.
3: Jo crec que és un dels títols més reconeguts, sí, quan parlem de cinema. De fet, jo recordo que a mi me la van posar a l'assignatura de Cultura Audiovisual a l'Institut.
2: Molt bé, aquest institut l'heu de donar un premi.
3: Però si haguéssim de resumir en una frase aquesta pel·lícula, quina seria?
2: Aquesta pel·lícula? Jo crec que és l'alegria de viure. És una pel·lícula que et dona ganes, això, de viure, de ballar, de buscar a la teva estimada, de declarar-te, i això, de ballar i cantar sota la pluja. Mm. És una pel·lícula que et dona un subidón d'alegria que no el tenen d'altres pel·lícules.
0: I perdoneu que talli un moment, perquè Cantando bajo la lluvia, aquesta nit, tenim un debat avui, ha plogut o no ha plogut? Perquè crec que l'Aitana ha dit que sí, jo crec que és l'única persona pràcticament de Catalunya que hagi escoltat ploure aquesta nit.
3: Això és totalment fals, perquè ja m'han confirmat fonts oficials d'aquesta casa que ha plogut aquesta nit a Barcelona.
0: No,
3: jo no sabia si era un somni, no sabia què estava passant, ja no podia fiar-me del meu propi criteri, però m'han consolat, no estic boja, ha plogut aquesta nit.
0: No, sí. Només era aquest dubte, perdoneu.
3: Sense Sergio Jordi Carbó, confirme.
0: Perdona per interrompre.
2: No, perfecte. No, era un dubte que tenia si havia plogut aquesta nit. He vingut aquí amb aquest dubte, no sabia si havia plogut.
3: Veus? Doncs pues ara ja ho saps.
1: I per això també les estrenes donen nervis, val?
2: Molts.
1: I n'hi ha estrenes que s'han reflectat al cinema, s'han fet pel·lícules i que t'expliquen com es viuen aquests nervis.
2: Sí, per exemple, Birdman, la pel·li de l'Alejandro González Iñárritu, on a Michael Keaton té una estrena teatral i està completament sobrepassat, saturat, no sap què passar i es passa tota la pel·lícula que està feta en un pla seqüència, un fals pla seqüència, perquè està naturalment llantals i està després tot arreglat, però es passa tota l'estona entrant i sortint del teatre, anant cap amunt, cap avall, amb uns nervis, perquè no sap si pot fer l'obra, si li sortirà bé, si ja no està acabat per ser actor, i de tant en tant doncs li acompanya una mena com d'ocell gegantí monstruós que li va darrere, que és la seva consciència. I Birdman és una pel·lícula que parla de les nervis de l'estrena. No sé si vosaltres heu tingut molts de nervis en estrenar el programa, però és una cosa que teniu tothom. Jo estic avui nerviós estrenant la meva secció. I Birdman és una pel·lícula que entra dintre de la psicologia del que està patint la gent que ha de presentar-se davant del públic, que ha d'estrenar-se, que ha d'estrenar una obra, el que sigui, una pel·lícula, una obra de teatre, un monòleg, davant de la gent. I són uns nervis que amb els que tothom ens podem sentir molt identificats. I Birdman jo crec que ho expressa i ho diu d'una manera molt, molt brillant com tot el cinema de Iñárritu. Ja.
0: I amb les estrenes pot passar al revés, que vagi tot desastrosament. Jo me'n recordo una obra de teatre que crec que també hi ha pel·lícula,
2: sí,
0: que és Pel davant i per darrere, que es veu què està passant davant, darrere, i crec que se'n va fer també cinema d'aquesta pel·lícula.
2: Anem
1: a escoltar primer.
2: Sentim primer el tràiler. Once upon a time, in a place of make-believe, there was a little theater company that couldn't.
0: Sorry, folks, am I doing something wrong? They couldn't get their cues right. Això no s'ha passat. Aquesta setmana no hi ha hagut cap ruïna de cap mena. Ens hem salvat.
3: De moment, que estem a dijous.
2: Jo sí, mai hem de dir res. Demà és divendres.
0: No, però aquesta també és... Clar, sí, jo recordo l'obra de teatre, també hi havia, sí, pel·lícula.
2: Clar, l'obra de teatre que ens han passat temporades i temporades, perquè és una obra que s'ha reposat aquí a Barcelona però moltíssimes vegades i sempre ha funcionat molt bé, perquè jo crec que és una d'aquestes obres, un vodevil perfecte, i el Peter Bogdanovich va fer la versió cinematogràfica, que era molt fidel a l'obra teatral, amb el Christopher Reeve, amb el Michael Caine. Bé, una pel·lícula molt, molt, molt divertida, que no va tenir aquí una estrena comercial, diguem-ne, que normal, que va trigar a estrenar-se, que va anar fins i tot primer en vídeo, en format domèstic, però que també és això, és com nosaltres veiem l'obra com a públic i després tot el que està passant darrere, tot el que ha passat en els assajos, tot el món que hi ha dintre. Clar, veure aquestes mena com de picabaralles, mm-hmm, i de coses que no funcionen, que s'intenten salvar o que entren malament però ho has d'arreglar perquè estàs en directe, jo crec que és una cosa que també té a veure amb les estrenes, perquè les estrenes no sempre funcionen d'una manera, diguem-ne, que normal i brillant i positiva, però clar, quan tens aquestes ganes d'estrenar, ho saps arreglar molt bé, encara que tot sembli una mena com de desastre, pel darrere, pel davant has de demostrar que tot és un gran espectacle, i espectacle, com sabeu, sempre ha de continuar.
1: I nosaltres hem tenit molt de nervis aquesta setmana, igual que va tenir el Harrison Ford el dia de la seva primera aparició, que en quina pel·lícula és?
2: Va ser Ladrón y Amante.
4: En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
1: N'estem escoltant un altre tràiler, però bueno...
2: Ja. Ràdio Encubierta, que també era...
0: Pues,
2: una ràdio, una emissora de ràdio pirata allà a les aigües internacionals, que va començar a posar tota la música que estava prohibida.
0: Però també hi havia cinema d'estrenes a la ràdio, que és el que també t'interessa aquí, òbviament, en aquesta setmana d'estrenes.
2: I aquesta pel·lícula es basava en Radio Caroline, a qui li van canviar el nom, i Richard Curtis, el director de Nothing Hill, i aquesta pel·lícula va fer una pel·lícula que estava molt bé i parlava això de la il·lusió de gent que volia fer un programa de ràdio, música, i això, ser terroristes i moderns quan a Anglaterra no es podia ser ni terrorista ni modern.
0: Uh-huh. Ara dèiem això, la Ràdio Encoberta, però el Harrison Ford sí que va fer part de la secció que parlàvem abans de fer d'Indiana Jones i de fer moltes coses, que ara sí és aquest tall que escoltem.
5: Paging Mr. Ellis. Paging Mr. Ellis. Paging Mr. Ellis.
0: Ladrón y Amante, no es deia?
2: Ladrón y Amante.
0: I aquí quina estrena hi havia?
2: Dos Agents Ford és la seva primera aparició al cinema.
0: Ah, clar, estrena com a actor.
2: S'estrena com a actor.
1: Abans perquè... d'Indiana Jones i de
2: sí,
1: tot.
2: Sí, perquè l'era fuster. Ell es dedicava a fer cases. Per això a un Unico Testigo s'ho passava molt bé fent allà al graner, amb totes Amish. Doncs ell... no havia fet res, i aquí li van donar aquesta oportunitat en frase, que és una cosa com l'estranya, perquè podia sortir de voltor. I ell feia, doncs, al groom, a un hotel, que anava buscant al senyor Ellis, que li havia arribat un telegrama. I el James Coburn, que era el protagonista, li deia, jo sóc el senyor Ellis, però no aquest senyor Ellis. I ell li mirava i deia, ah, val, adéu. I aquesta és el debut de Harrison Ford, que ha quedat per la posteritat. I a ell li agrada, perquè de tant en tant li agrada recordar doncs, que va debutar així, doncs, amb un uniformet molt maco, i parlant, perquè no tots els actors debuten en frase.
0: I per acabar, que anem a Roma, no?
3: Som-hi.

0: Què estem escoltant?
1: Estem escoltant el tema principal de Roma, la pel·lícula del Federico Fellini, composat, com no podia ser d'una altra vegada, pel Nino Rota. I per què? Perquè precisament avui, fa 50 anys, es va estrenar a Barcelona Roma, de Federico Fellini. O sigui que tenim una cosa, vosaltres teniu una cosa en comú amb Federico Fellini, que heu estrenat la mateixa setmana. O sigui, una obra mestra del cinema com Roma es va estrenar avui, aquest dia, i vosaltres ja fins i tot porteu més dies que Fellini a Barcelona, a la cartellera de Barcelona. I em sembla que està bé, doncs, recordar que avui hem estrenat una secció de cinema així, una miqueta així, amb el vostre hàmster prescriptor de cinema, però que fa 50 anys Federico Fellini entrava als nostres cinemes a Barcelona amb una obra mestra com és Roma.
0: I a veure si tu ens portes la mateixa sort que va tenir ell.
2: Ojalà. Això mateix, la setmana que ve, el dimarts tornes a estar... Ah, el dijous, ja no sé ni quin dia estem.
1: Tornes si vols, a estar aquí. Vinc el dimarts, no tinc cap problema.
2: Que vagi molt bé, Fausto.
1: Un plaer molt gran. Adéu, gràcies.
3: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
4: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: I el rock and roll, el blues, el folk, la rebel·lia, tots aquests elements poden servir per definir el nostre convidat d'avui de la treva. És músic, one man band, mestre i també fet de col·laborador a la televisió amb l'Andreu Buenafuente. Avui, a la treva, el Sergi Estella.
5: Hòstia, perdoneu, em pilleu tallant-me les ungles.
6: Tampoco tengo muchos gastos, lo que más que gasto es en cerveza.
5: Hi, it's Sergi Estella, one man band, from Rubí, Barcelona.
7: Som de Rubí, però vaig néixer a Terrassa. L'he enganyat, però ningú és perfecte. Tirem a passar-ho bé.
8: Ho superes i et fots, vas anar a un concert i era teràpia de xoc.
2: Sergi Estella, benvingut, com estàs?
5: Hola, què tal? Genial.
2: Aquí donant a treva, no, avui?
5: Home, perfecte, encantat d'estar aquí. Moltes gràcies.
2: Tu com em fas per donar-te treva? Perquè, clar, durant aquest estiu, en aquesta època, no pares amunt i avall. De fet, vens a Portugal de fa un parell de dies, pràcticament.
5: Sí, sí, vaig fer unes quantes hores de cotxe. Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. A vegades, clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
9: Però col·legues del món de la música, perquè acabeu parlant de lo mateix o no?
5: No, col·legues que no tenen res a veure del món artístic. I bueno, solucionem el món, és un clàssic. Ens sentem allà a la taula i si fos per nosaltres ja haguéssim ja salvat tot el planeta.
0: I avui que hem estat parlant d'especisme animal, les teves gates també són una forma de relaxar-te?
5: Els meus gats, si tinc dos gats, el Nit i el Joe. El Nit és un gat que es passa més temps a la casa de la veïna, perquè ella diu que no, però segur que li dona botifarra, ho tinc claríssim. Ell marxa, a les 6 del matí ja se'n va cap a casa de la veïna, segur que li fa un bocata de xoriço o així. Però amb el Joe, que és així més poruc i es queda més a casa, si xerrem i ens expliquem coses.
9: Arregleu el món, també.
5: Sí, sí, tal qual.
2: Abans parlàvem del One Man Band, que és aquesta definició també del teu projecte, perquè tu vas sol en el projecte com a Sergi Estella, amb tot d'instruments. No sé quants instruments a la vegada arribes a tocar, perquè crec que hi ha dos bombos, tres, ara m'ho diràs tu.
5: Sí, és l'home orquestra, no? Hi ha el típic, el clàssic com a orquestra dret, no? Que seria com el que surt el Mary Poppins. Uh-huh. I en el meu cas, com que si estic dret em canso, ho faig assegut. I llavors toco amb els peus, toco la bateria, bombo, caixa, el charles i un altre plat, i després toco les guitarres que jo faig i canto tota la vegada. Més que res, que ningú vol tocar amb mi i llavors...
2: No, et toca fer-ho sol, eh?
5: Ningú, em toca fer-ho sol, sí.
9: Però et consideres una persona solitària?
5: Estar sol no em molesta, però no sóc solitari tampoc, m'agrada estar amb gent. Depèn del dia.
0: Però sí. T'agradaria més tocar amb gent o com toques tu?
5: No, sí, depèn del projecte. També tinc projectes amb altra gent. Però aquest projecte és Sergi Estella 100%, llavors m'ho he de manegar jo tot sol, sí.
2: Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, a tot arreu, ha sonat el Sergi Estella. I ara parlaves d'un element important que dius, tocant els meus instruments, perquè tu fabriques alguns dels teus propis instruments, però amb elements quotidians, que això és el que més em fascina a mi.
5: Sí, la idea és agafar qualsevol objecte del meu entorn i alterar-lo per convertir-lo en un instrument.
9: Perquè qualsevol objecte pot ser un instrument.
5: La cosa és que amb el temps te n'adones que no tots els objectes poden ser un instrument, perquè quan t'explota dius, no, potser no hauria...
0: Que només surt el que ha sortit bé.
5: Ui, sí, clar, jo en els concerts porto els que funcionen.
0: Clar.
5: Després a casa tinc un cementiri de guitarres que em miren i em diuen, per favor, mata-me ja, sisplau. No, sobretot ha de ser un objecte resistent, no pots... O, per exemple, tinc un fet amb llaunes de cervesa, però vaig haver d'alterar les llaunes de cervesa perquè fossin prou resistents com per suportar la tensió de les cordes. No? Són coses que vas aprenent amb el pas del temps.
0: I amb quina edat, més o menys, tu decideixes agafar una lata de cervesa o una caixa i dir, això serà el meu instrument d'avui?
5: Doncs això potser ja farà 10 anys o així. Va ser per divertiment o sense pensar ni tan sols en ser on me'n va o fer el meu projecte basat en això. Va ser un divertiment, tota una colla ens vam ajuntar fent una barbacoa, vam dir, va, fem aquest instrument. Agafar un pal, una tassa, una corda, i vaig dir, hòstia, com mola, no? Jo sempre he sigut guitarrista tota la vida, i fer un instrument només d'una corda amb coses al teu voltant em va volar una mica al cap.
2: Quin va ser el primer instrument? En quin objecte, vaja?
5: Amb un tros de fusta d'un palet, i ja està, i una tassa de càmping, i ja està, poca cosa més. I una forquilla perquè no es mogués la corda, i... comences a tocar allò i dius, hòstia, això ho hem creat nosaltres i sona, no?
2: Clar, també has utilitzat un bastó, un pack de cerveses, una bota de vi, un tió, que això em va, em va encantar.
5: Bueno, s'ho mereixia, perquè no sé quants mitjons tinc ja, saps què vull dir?
2: Ja prou de regalar cosetes.
5: Ja prou de mitjons.
2: Ara et toca tu.
5: Vull la Play 5, saps què vull dir?
9: I fins i tot has explicat alguna vegada que els instruments s'acaben convertint en col·legues, però els arribes a posar nom? O això ja és passar-se'n?
5: No, els hi poso nom.
9: Sí?
5: Sí, clar. Diguéssim que quan fas instruments, jo no sóc luthier, no? Faig coses de prova-error, no? Hi ha coses que m'enfado, els estimo, els vaig canviant, tampoc. Els instruments que tinc no són la primera versió quan els vaig construir, van canviant, no? I em posen a prova, llavors, clar, també passem moltes hores junts a la furgoneta i parlem. Però, doncs, per exemple, tinc un que és un calaix que treu vi, doncs aquest és el celler Estella, em dic Sergi Estella, però celler Estella, fàcil. Després tinc una escombra, que aquesta li dic és Escova Caster, però en veritat crec que li hauré de posar canviar el nom. Sempre explico que és de quan jugava a la selecció catalana de Quidditch.
0: Ah, tu has jugat a la selecció catalana de Quidditch?
5: Sí, la cosa és que peso més de 90 quilos i l'escombra no s'enlaira.
0: I què eres?
5: No, al final em feien anar a buscar les aigües.
0: Ah, val, clar.
2: Suplent. I de fet, avui ens portes un d'aquests col·legues, perquè portes un d'aquests instruments que, clar, la gent que ens estigui escoltant no podrà veure, però la gent que es pugui connectar a YouTube o per X sí que amb la imatge a l'instrument que ens portes, que no sé quin és avui.
5: He portat aquest que us deia que ha sigut el primer que vaig fer. Llavors, també m'agradava ensenyar-vos que m'he hagut de fer la caixa, perquè clar, quan fas instruments potser les funda...
9: Aquesta caixa l'has feta tu mateix?
5: Què et sembla?
9: Està molt ben feta, no ho podeu veure, però és com la típica caixa d'instrument original, de pell, amb uns remats increïbles,
5: Quan em dones per la caixa? O tornar sense la caixa?
2: No, perquè a vegades potser t'han ofert diners per aquests instruments. N'has venut algun, no? O això és un tema que no toques?
5: No, al principi he fet instruments per gent, però, ostres, és complicat també, perquè tu quan crees un instrument has de tenir el teu temps, no? Construir un instrument amb una deadline costa una mica. Per exemple, ara pels 150 anys d'Estrella Damm també vaig fer guitarres amb coses d'Estrella, però quan vam fer la festa més, diguéssim, més elegant i tal, i bueno, em va volar el cap una mica, la veritat.
0: I la cadira flauta aquesta que s'ha posat tan de moda, de la malla, tu la sabries fer?
5: No, això li deixo en mans del Xavi Lozano, crec que és.
0: Sí, hem parlat també.
5: Perquè una cosa és fer instruments de corda, però instruments de vent jo crec que necessites ja una tècnica, fins i tot una tècnica més vocal, no?, de saber com posar els llavis, això.
0: Va,
5: és una altra... No seria incapaç de fer-ho jo, la veritat.
2: De fet, mentre vas obrint aquest instrument perquè el podem veure, una cosa que tot està relacionat, no?, aquí a la treva, abans en parlàvem, no?, el dilluns vam parlar...
9: De flors.
2: De flors, i el Sergi té una flor tatuada en el braç. El dimecres vam parlar, ahir de fet... d'espacisme, no, de l'estètica, i al final el Sergi és una persona que estèticament ja se'l veu molt marcat amb la barba, amb el barret que avui no portes, amb aquests cabells llargs, i avui hem parlat d'espacisme animal amb els teus gats, que també s'has parlat. I el dimarts...
9: T'anava a dir, falta un dia.
2: Clar, parlàvem dels tàpers.
10: Hem enviat els garis perquè li torni els seus tàpers.
2: Clar, tu li vas dedicar una cançó als tàpers de tema ara. Al final, tota aquesta setmana... Tot està relacionat, no? Això que dèiem, que en el món les connexions...
5: És com una senyal,
2: està
5: sortint rodó, cago de nena. És espectacular.
2: Ara, clar, la gent que ja pugui connectar a través de YouTube, després ho penjarem, òbviament, a xarxes, perquè la gent ho pugui veure cercat. Aquest Steinburg, no?, que li vas posar de nom, que és una espècie de pal, de fusta, això que ens explicaves, amb una corda i clar, aquí no tenim per enxufar tal, no sé si això sona d'alguna manera, es podria intentar provar. És un salt al buit per aquesta primera setmana, que això que dèiem, sí, no?
9: Millor, ens agrada el risc.
2: Millor inventar, doncs sí. Aquí estem, a 9 minuts que siguin les dues, intentant a veure si això connecta.
0: I per qui no pugui veure la imatge, no és com connecta. Un instrument de tortura medieval, ara mateix,
9: sí,
0: que tenim aquí.
9: Sí.
0: És...
2: Mira, sí,
0: sona,
2: sí.
0: Sona.
2: A l'Steinburg, del Sergi Estella.
5: Això, la idea és amb una ampolla de whisky o un got, vas buscant la nota. L'origen d'aquest instrument, o sigui, res està inventat, no? Es veu que els caçadors africans, quan anaven a caçar, quan descansaven, agafaven el seu arc i se'l posaven així a la boca i feien com si fos una arpa de boca. Aquest instrument es diu Dilly Bow, jo el vaig batejar el nom de Steinburg pel nom de la cervesa.
2: Sempre està tot relacionat, eh?
5: Sí, no, jo no me n'amago pas, eh? Vull dir, no és una cosa que faci d'amagat. I llavors és un instrument molt divertit perquè ja veieu, és un tros de fusta, una tassa de càmping d'aquestes metàl·liques, la forquilla que ajuda que la corda no se'n vagi de puesto, i de fet és elèctric i això és el tap d'una garrafa d'aigua. És agafar elements de casa, no? I menos és más, no? Gastar molts diners i intentar treure so de coses que sembla que no hagin de sonar.
2: Però elements de casa, hi ha moltes coses que jo no trobo a casa. Potser també vas, no sé si a deixalleries, a fires, d'antiguitats... Sí, és el teu dia a dia.
5: Sí, de fet, allà a la deixalleria de Rubí tinc com un carnet, no? Que el Sergi va allà a replegar coses, vaig amb un pal, amb un ganxo, i vaig agafant. I també, doncs, això el que dius tu, no? Mercats de coses d'antigues, no? Llocs de segona mà i tal. El regateig m'encanta. Sí. És una cosa molt rubinenca, això.
0: Quin és el material més agraït per fer música?
5: Home, jo crec que depèn del so que busquis, sobretot la fusta i el metall, no? Què passa? Que la fusta, trobar un tros de fusta que sigui resistent és bastant fàcil. El metall és més complicat, perquè la cosa és... Les cordes fan molta pressió, llavors si agafes una llauna d'oli per aquelles típiques grans, no? Uh-huh. I li fiques una corda, depèn de com ho facis, trencaràs la llauna. Has de fer com un tipus de reforç, on has de saber una mica, no? Ja et dic, assaig error, no hi ha...
0: No ho feu a casa.
2: No,
5: sí, feu-ho a casa.
2: Intentem-ho,
5: sí, clar. Sí.
2: I quin instrument és el que ara estàs treballant en aquest juliol, en aquest estiu? Tens algun que estiguis a mitges?
5: Sí. Estic fent... Jo de fa molts, molts, molts anys em vaig comprar una calavera de resines humana, no és de veritat, no és que vagi al cementiri del Rubí. I tinc un rem també de fusta antic. La idea és clavar la calavera en el rem, saps? Fer un instrument que et recordi una mica els pantans aquests d'Estats Units, la màgia negra i coses d'aquestes. Jo em monto el meu món. No? Jo sol m'ho faig, ja.
2: Però a banda, òbviament, d'anar aquest món tan musical com One Man Band, també has participat d'altres projectes. Ens coneixem d'Empty Cage, on vas guanyar el Sono Nou, Killing Hits, Assaltadors de Talems, has tret dos discos en solitari, Superes i et fots, Blood Like Wine, i a més també... Com a mestre. També has fet de mestre de música. No sé si actualment encara ets mestre.
5: No, fa un parell d'anys, tres, que ja ho vaig deixar. Vaig estar 8 anys fent de mestre i va arribar el moment que no podia combinar les dues coses i vaig haver d'escollir. I si feia de mestre de primària, de P3 fins a 6è. Era de música, però també em tocava fer altres coses, també.
9: Diu el nostre tècnic que ara, si ho tornes a provar, igual els oients ho escolten millor.
2: A veure com sona.
9: Així, com és.
2: Aquí, ja. A l'Steinburg, aquí, això que escolteu és un tronc.
5: És un tros de fusta, llavors... Això, si ho connectes, ja és l'hòstia.
2: Per connectar-ho, el que heu de fer és anar-te a veure... Perquè, clar, hem dit que estàs a diferents països, però també estàs aquí a casa, a Catalunya, estàs rodant amunt i avall aquí amb el teu projecte.
5: Sí, no, tinc la sort d'anar en pobles que no sabia ni que existien. La gent, quan em pregunta on vas a tocar, es pensa que m'invento noms de pobles. És una cosa molt divertida, és el fet d'anar un sol, no depens tant d'horaris d'altres agències, llavors ja allà on em criden vaig i per Catalunya em moc bastant, per fora i per aquí, no tinc aquesta sort.
2: Tu ets a Rubí, tot i que vas néixer a Terrassa, i a Terrassa precisament és on es gravava un projecte que hi vas formar-hi part, que era El Futuro Imperfecto amb Andreu Buenafuente. Com et cau a tu aquest projecte i com va anar?
5: Ui, no, doncs va ser casualitats de la vida, em van conèixer i van dir que, ostres, doncs que la meva proposta encaixava bastant bé pel programa. L'experiència espectacular. Jo, la veritat, no havia fet mai televisió en aquest sentit. I al principi estàs una mica perdut. Després te n'adones tota aquella família, perquè era com una família, saps? I et saludes i tal, i hi havia bon rotllo, tothom remant per una mateixa cosa. I a més també jo d'en Déu sóc fan des de quan era petit, ja m'ho veia amb el meu pare, saps? El meu pare també és molt fan, em sembla que té un humor espectacular i molt intel·ligent, i llavors va ser, joder, pues, una experiència espectacular.
2: Però no només feies de músic, també interactuaves amb ell, hi havia gags,
5: sí,
2: fins i tot amb ell.
5: Sí, una cosa que, ostres, al principi em costava una mica, eh? Però sí, clar, és la... tot el que passava allà eren elements que teníem perquè passar, saps què vull dir? Perquè tot estava ben encaixat, no era un músic que està allà castigat en un costat, sinó que, clar, tots formaven part d'un mateix projecte i això es notava, estava molt guai.
9: I relacionat amb la música, per exemple, què és algo que t'agradaria fer? Com un objectiu que digueres, ho he complit?
5: No em marco massa d'objectius en aquest sentit de futur. Jo crec que ja tinc la sort de poder fer el que estic fent. Sí que hi ha alguna cosa que m'agradaria fer molt, que no sé si seré capaç de fer-ho, és mai anar a tocar als Estats Units. I una cosa que m'agradaria fer és anar allà a fer una gira, però no portar els instruments d'aquí, sinó fer-los allà. Anar per el trasteros i coses d'aquestes i crear els instruments allà i llavors fer els concerts amb allà. Això m'agradaria, això estaria divertit.
0: I ara que parlàvem també de lo del Buenafuente, a tu t'han cridat també per fer coses de... pues, com una mena de pallasso d'actuacions, o sempre t'han pres seriosament, des de que vas començar?
5: No, no, ningú em pren en sèrio. No, la cosa és que jo tinc un humor, jo soc un tio molt sèrio, a mi l'humor m'agrada, i sense voler els meus espectacles o els meus concerts s'han convertit una mica, el que deies, una mica de... Bueno, una mica monòleg, no?, fent la conya i tal. Però és que em surt així, no... Però clar, no, ningú m'ha cridat per fer espectacles així d'humor i això. Jo ho faig perquè toco i llavors estic tocant i explico les més... Doncs aquestes cançons, no?, que són els Tapes, la Renfe, coses que jo explico, que sí que fan gràcia i tal. També tinc cançons que també són aquestes que rasquen de sentiment, eh? Jo ho aviso, diré, no tot és sempre hi-hi, ha-ha. Però no he anat mai a fer monòlegs i coses d'aquestes.
2: Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a One Man Band. Que jo us animo també a la gent que et vegi a xarxes perquè es veu tota la instrumentació que portes, també els concerts d'aquest estiu que estàs amunt i avall, i també poder escoltar també Spotify o qualsevol plataforma els teus dos àlbums i diferents projectes que has anat fent.
5: Ha sigut tot un plaer i moltes felicitats i molta merda.
2: Que vagi molt bé.
5: Gràcies.
2: Doncs ja veieu que amb qualsevol instrument, qualsevol objecte, es pot crear música. També gràcies al Fausto Fernández i avui a la seva secció de cinema. I un petó ben fort a tots els animals de companyia.
9: A tots, eh?
2: A tots, fins i tot els hàmsters.
0: Va, demà més ànims, que ja serà divendres, cap de setmana, i sé de molts que demà ja comencen vacances, no com nosaltres, que seguirem sense donar-nos treva.
9: I esperem que vosaltres tampoc ens doneu ni un poquet de treva, perquè volem els vostres whatsapps sobre què penseu de la temàtica de demà. L'art de lligar al segle XXI.
2: M'encanta, m'encanta. Els whatsapps al 648-83-43-78, que ja ens ho podeu anar enviant. Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, amb Laia Meseguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà, bon dijous.
9: Fins demà.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la última hora. La Audiencia de Madrid mantiene la decisión del juez Peinado y envía a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez. En parte, el tribunal corrige al juez y le devuelve el pasaporte a la mujer del presidente. Pedro Jiménez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a Begoña Gómez, la envía a juicio junto a su asistente por dos de los cuatro delitos que le atribuía a Peinado y saca de la causa al empresario Carlos Barrabés porque está investigado en otras instancias judiciales. La Sala de Apelaciones, por unanimidad, ve indicios de que la mujer del presidente pudo cometer los delitos de tráfico de influencias y malversación. En el caso de Cristina Álvarez le atribuye solo el de malversación. El auto considera verosímil sostener que Gómez logró la cátedra de la Complutense gracias al influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del gobierno.
1: Es lo último en una mañana en la que Europa ha avalado la amnistía.
3: No se opone a una ley nacional de amnistía.
1: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la norma que exime de los delitos a los encausados por el procés cumple con el derecho comunitario y allana la vuelta a España de Carles Puigdemont. No solo es la ley, sino también el espíritu de la misma, porque el Tribunal Europeo también valora que la amnistía sirvió para la reconciliación política. El Gobierno celebra esta sentencia y pide que se aplique ya a los que se aplique ya a los que faltan. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia.
4: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: Entre ellos está Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, que sigue fugado en Waterloo y que acaba de escribir una carta en redes en la que dice que es una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español. Desde Junts han avisado ya esta mañana de que no es el final, es Jordi Turull.
5: Si algú es pensa...
6: Si alguien se piensa que el conflicto político entre Cataluña y España ha acabado y que es momento de pasar página, se equivoca mucho. Hoy esto es un revulsivo que nos carga de razones y energías para seguir trabajando para conseguir la independencia de Cataluña.
1: La cohesión hoy sí se ve entre los socios del Ejecutivo. Todos han salido celebrando esta sentencia al mismo tiempo que el Partido Popular está moderando su discurso contra Junts. El PP, que convocó manifestaciones en contra y torpedeó la tramitación de la norma, se centra en cargar hoy contra Pedro Sánchez y dice respetar absolutamente el fallo. Además, otra de las noticias está en el incendio en la comarca de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, que ha quemado ya 4.500 hectáreas. El fuego se está complicando y se acaba de ordenar la evacuación de otro municipio, un castillo de unos 600 habitantes. Ana Martínez, última hora.
7: Esa es la última hora. Se ha enviado el S-Alert para la evacuación de los vecinos de un castillo. Estos vecinos evacuados del municipio cercano al incendio serán acogidos en el Casino de España de Gea de los Caballeros. Recordamos que el resto están en el polideportivo, el resto de los otros cuatro municipios que ya eran evacuados ayer. Los residentes del centro de asistencia, las personas más mayores, serán trasladadas directamente a Zaragoza. Esta es la noticia que tenemos de última hora de este incendio, que ha arrasado ya 4.500 hectáreas.
1: Y también se acaba de conocer, el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno a la continuidad de la central nuclear de Almaraz y la decisión queda ya en manos del gobierno. Jordi Fábrega.
8: El Consejo entiende que Almaraz puede seguir funcionando con condiciones hasta 2030 y ahora es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene dos meses de plazo para autorizar o no su continuidad. Ministerio que siempre ha puesto como condición que la continuidad de Almaraz no cueste nada a los contribuyentes y que sea buena para el sistema eléctrico en su conjunto.
1: Son los principales titulares de una mañana que viene muy cargada y en la que seguimos muy pendientes del Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Porque Antón Meana, España ya tiene rival en la final, es Argentina. Antón, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Liébana? Buenas tardes. Se va a jugar aquí, en New Jersey. Estamos delante del estadio que va a albergar la final el próximo domingo, el MetLife. Se ve perfectamente el cartel FIFA World Cup 2026. Es aquí y es el domingo. España-Argentina, Lamine Yamal contra Leo Messi, Luis de la Fuente contra Leo Scaloni y el sueño de España de lograr la segunda estrella contra la actual campeona del mundo. El equipo tiene entrenamiento aquí en Nueva York en 3 horas y pensando ya en el 11 que se medirá al albiceleste.
9: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Y solo nos queda el tiempo, Nuria Seró.
11: Hola, muy buenas tardes. El calor es intenso un día más en el este peninsular y en los dos archipiélagos. De hecho, en Orihuela, en Alicante, ya se están superando los 41 grados. Una jornada muy cálida y también tenemos que hablar de tormentas. Ya se han activado en Galicia, Principado de Asturias, también en el norte de Castilla y León y también afectarán a Cantabria. Una jornada insegura en Aragón, Cataluña, con chubascos, ya los teníamos por la mañana y además aquí son en forma de barro. Mañana las temperaturas se intensificarán en el sureste peninsular.
1: Con la producción de Aldo Gómez y Toño Fernández y con Miguel Hijosa y Juan Carlos Fernández en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: A la cadena SER y SER Cataluña, hora 14. Amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. El govern espanyol, que ara sentíem, però també el català i els líders independentistes afectats, demanen al Tribunal Suprem que canviï d'opinió i que amnistiï ja a Puigdemont i a Oriol Junqueras.
13: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
14: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
15: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
12: Són les reaccions que ara ampliarem amb una de destacada. Carles Puigdemont no s'ha pronunciat amb veu, però sí que ha penjat un text a Twitter dient que és una victòria rotunda, però que el camí no s'ha acabat. I fonts de l'alt tribunal del Suprem diuen a la SER que de moment no es mouran, que mantindran l'ordre de detenció contra l'expresident català, tot esperant que també un altre tribunal, el Constitucional, digui alguna cosa sobre l'amnistia, sabent ja que Europa ho avala. Això ha de ser el mes d'octubre. Ara us ho ampliem, però avui també en aquest informatiu... Ahir al vespre, Red Eléctrica va demanar a algunes grans indústries catalanes que es desconnectessin de la xarxa durant una hora per insuficiència de generació. Això és la primera vegada que passa aquest any i, segons ha pogut saber Ser Catalunya, s'hi van sumar dos factors: l'alta demanda elèctrica per la calor i també una baixada inesperada de l'energia eòlica que es produeix, però els experts diuen que això entra dins la normalitat. Una nit que, a Barcelona, ha sonat així. És el so de la plaça de les Glòries, l'escenari de la gran celebració de l'Argentina amb un España tiene miedo. I és que a la final del Mundial podem dir que es dividirà Barcelona perquè els argentins és la comunitat estrangera més nombrosa a la ciutat. Avui, que tornarà a fer calor, també de nit. Núria Seró, bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda. Ja deixem enrere la tercera onada de calor. Tot això, la calor és intensa. Avui és un dia insegur, amb força núvols, amb algunes precipitacions i, de fet, la pluja va acompanyada de fang. Avui els ruixats més intensos s'han quedat concentrats especialment al Pirineu Occidental, Prepirineu. Tempestes que han deixat també calamar-se, inclús alguna ratxa forta de vent. Aquesta tarda, sobretot, els ruixats els tindrem concentrats al Pirineu i Prepirineu. I demà les temperatures seran similars a les d'avui. La pròxima nit serà difícil dormir, sobretot al Pla de Lleida. Les temperatures mínimes seran altes i demà tindrem algun ruixat concentrat a Pirineu, Prepirineu. A la resta, més clarianes.
12: A la tècnica hi tenim en Pol Llergo, la producció Lèlia Pijuan. Anem amb tot el que heu de saber sobre aquest aval d'Europa a la llei d'amnistia. Un aval amb aquests arguments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
17: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro.
12: El president de la Gran Sala, Cohen Lenners, llegia la resolució aquest matí assegurant que no s'oposen a la llei d'amnistia perquè busca reduir tensions institucionals, també polítiques, i facilitar un escenari de reconciliació. Aquest pronunciament responia a dues qüestions prejudicials, una que li va fer el Tribunal de Comptes espanyols, i aquí Europa considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió, i la segona, la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional. Assegura a Europa que no és contrària a aquesta llei d'amnistia a la directiva comunitària sobre terrorisme. L'Enrique García Pozos, el corresponsal comunitari a la SER, ja ha pogut llegir amb detall aquesta sentència, així que anem a Brussel·les. Enrique, buenas tardes.
18: Buenas tardes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la ley de amnistía y confirma, por tanto, su encaje en el derecho comunitario.
17: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
18: Es el presidente del Alto Tribunal, cuyas dos sentencias avalan que la norma ha servido como herramienta de normalización institucional y que la ley ha contribuido a la reconciliación. El Alto Tribunal concluye que la norma no pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y que no es contraria a la Directiva Europea sobre Terrorismo. Es la respuesta a las dos cuestiones prejudiciales que había planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Las sentencias resuelven las dudas de la justicia española sobre seguridad jurídica, sobre igualdad de los españoles ante la ley, sobre su encaje jurídico en el derecho comunitario, sobre su compatibilidad con la Directiva de Terrorismo, y avala que no se ha puesto en riesgo los intereses financieros de la Unión. Y también avala la propia motivación de la ley al hablar de normalización institucional, política y social en Cataluña.
12: Sabeu que el Tribunal Suprem espanyol fins ara no ha acceptat amnistiar Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, argumentant que la malversació és un delicte que no es pot amnistiar. Això els mateixos líders independentistes ho han recorregut al Tribunal Constitucional, i aquest tribunal ara ja sap què opina la justícia europea i, per tant, el Constitucional ha de decidir si insta el Suprem que canviï d'opinió i acabi aplicant aquesta amnistia. Per això és tan important aquest pronunciament d'avui d'Europa. El dubte és... què acabarà fent el Tribunal Suprem? Doncs el company de Tribunals de la SER a Madrid, en Joan Gimeno, té la resposta.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Supremo aseguran que la decisión de la justicia europea no tiene un efecto inmediato en la situación de los líderes del procés. El alto tribunal, de hecho, mantiene la orden de busca y captura nacional contra Carles Puigdemont y sigue vigente la inhabilitación de Oriol Junqueras hasta 2031. La clave va a estar en la sentencia del Tribunal Constitucional que conoceremos después del verano, es la que debe corregir o no la interpretación que hizo el Supremo del delito de malversación, que consideró que no era amnistiable, no solo por afectar a los intereses económicos europeos, sino también porque supuso un enriquecimiento personal de los líderes independentistas, porque pagaron el referéndum ilegal con dinero público y no con dinero de su bolsillo.
12: Pels experts que hem anat escoltant al llarg del programa especial que hem fet aquí a SER Catalunya, presentat per la Laura Estrada, doncs per tots aquests experts el pronunciament és clar. No ho és tant, però, que el Suprem acabi acatant. Soledad Domínguez.
20: El professor de Dret Constitucional i exmembre del TC, Joaquim Urías, diu que la sentència desmenteix el missatge que la llei d'amnistia era una anomalia jurídica, però desconfia que el Tribunal Suprem no intenti mantenir la seva visió que no és aplicable a tothom. Una desconfiança que comparteix també el jurista Joan Ridao.
21: El principal escoll en este momento es que el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que sí, que él aplica la ley de amnistía, pero que la manera en que él la interpreta no cubre los delitos que cometieron ni Puigdemont ni Junqueras. Y eso no queda resuelto.
22: Hem vist l'actitud del Tribunal Suprem durant aquest temps, aplicant, no sé si la doctrina Aznar, de que quin puede hacer que haga.
20: El catedràtic Javier Pérez Royo creu que el president Puigdemont ha de forçar la màquina i retornar de manera immediata a Catalunya.
23: El retorno de Puigdemont pondria, en primer lugar, al Tribunal Supremo i, en segon lugar, de rebote, al Tribunal Constitucional en una situació de tener que decidir i de tener que actuar, que és lo que yo creo que debe de hacer, porque esta es una situación a la que hay que ponerle fin.
20: Pérez Royo creu que Puigdemont s'equivocarà si no torna ara que té l'aval d'Europa a la seva posició.
12: Aquests són els escenaris que s'obren als tribunals, el que pot passar, però cal escoltar també com ho interpreten els afectats i, sobretot, què pretenen fer ells a partir d'ara. Carles Puigdemont ha penjat un text a les xarxes assegurant que si ara el Suprem no acata s'estarà confrontant ja amb el dret europeu. El seu advocat Gonzalo Boye deia que és el Suprem qui s'ha de moure sense entrar en cap moviment de l'expresident català.
24: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que no hay que esperar, que las vacaciones deberían de esperar y si no, darse un poco de prisa. Aquí ha venido Europa y ha dejado las cosas claras. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto.
12: Puigdemont assegura que el camí contra la repressió no s'ha acabat, parla de victòria rotunda, també ho fa el seu partit, Junts, i també Esquerra. El mateix Oriol Junqueras diu que ara no hi ha excuses per aplicar del tot l'amnistia a Laura Pons.
2: Sí, tots dos partits senyalen als tribunals espanyols, tant el Constitucional com el Suprem, i els urgeixen l'aplicació de la llei. Són el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el número 2 de Junts, Jordi Turull.
15: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
14: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
2: Tant Junts com Esquerra parlen de victòria, de revulsiu, i exigeixen poder tancar aquesta carpeta gairebé 10 anys després. Això sí, Joan, atenció aquí, perquè encara que tots dos partits independentistes estiguin de celebració i demanin el mateix, Junts no s'ha estalviat el dard cap a Esquerra.
14: Quan nosaltres vam dir que aquesta llei, veient com anaven els jutges, que la boicotejaven, que buscaven qualsevol esquerda per no aplicar-la, vam dir que calia blindar-la molt més. I per això no vam votar a favor d'aquella llei d'amnistia. Perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per un. Sempre vam negociar per tots.
2: I és que recordem que Junts, el gener del 2024, va votar en contra del text que havien pactat republicans i socialistes amb l'argument que la llei tenia forats. Avui Junts es posa la medalla i assegura que l'amnistia és mèrit seu.
12: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també ha demanat al Suprem que es mogui.
13: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
12: Recordem que aquesta llei es va aprovar fa més de 2 anys al Congrés el 30 de maig de 2024.
3: Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
12: Amb aquests aplaudiments, també abraçades fora del Congrés entre els partits independentistes, en aquell ple PP i Vox van parlar de cop d'estat.
4: Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
5: Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978.
12: I a l'altra banda, el bloc de la investidura celebrava així la norma.
6: Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía.
25: Propera parada, referéndum.
26: Esta ley no es perdó, ni es clemencia, es victoria.
12: Aquesta norma que van pactar a canvi de la investidura de Pedro Sánchez, i ara, 2 anys després, recordem que també hem viscut manifestacions de PP, de Vox, de la dreta al carrer, doncs ara el govern socialista treu pit d'aquests 2 anys. Félix Bolaños, ministre de Presidència.
27: Heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena.
12: I també 2 anys després, el PP diu que respecta la decisió d'Europa, crítica en pro l'oportunisme amb el que Pedro Sánchez consideren que va aplicar aquesta llei. Miguel Tellado és el número 2 del partit.
28: El debate respecto a la amnistía nunca fue solo jurídico, ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
12: Doncs aquestes són totes les claus i les reaccions d'avui d'aquest pronunciament d'Europa avalant l'amnistia. 2 minuts i repassem més notícies del dia.
0: SER Tarragona, Ràdio Reus.
29: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens la piscina tubular PVC Moloquini Carrefour amb capacitat per 4.678 litres i una mida de 305 per 76 centímetres a un preu imbatible de 99 euros. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
30: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
31: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
30: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
29: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens la piscina tubular PVC Moloquini Carrefour amb capacitat per 4.678 litres i una mida de 305 per 76 centímetres a un preu imbatible de 99 euros. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: que t'encanta bussejar? I per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Hora 14. Amb Joan Bofill.
12: Pràcticament les 2:20. Atenció al que ha pogut saber Ser Catalunya. Ahir al vespre, Red Eléctrica va demanar a algunes grans indústries catalanes que es desconnectessin de la xarxa durant una hora per insuficiència de generació. Es van sumar dos factors. Primer, una alta demanda elèctrica per la calor, amb els aires acondicionats en funcionament, us podeu imaginar, però també es va produir una baixada inesperada de la generació d'energia eòlica. Tot plegat és un sistema pensat per casos com aquests, però que a Catalunya és el primer cop que s'aplica aquest any. Oriol Soler.
10: Sí, tècnicament això es coneix com servei de resposta activa de la demanda. Red Eléctrica té un pacte amb els grans consumidors d'electricitat, segons el qual pot demanar-los que aturin la seva activitat en casos de desajustament a la xarxa i, a canvi, els paga indemnitzacions anticipades. L'aturada d'ahir, que va ser sobre les 10 de la nit, va afectar sobretot a fàbriques químiques de paper o ciment i es van fer dos reajustaments, un de 1.200 megawatts i un altre de 1.500. Ahir a la nit, com deies, hi havia una alta demanda d'energia per la calor que feia Catalunya, molts aires acondicionats funcionant i, a més, segons Red Eléctrica, va haver-hi una reducció inesperada de generació d'energia eòlica que va crear aquest desequilibri entre la generació i la demanda. Tot plegat, cal sumar-hi que Vandellòs 2, un dels reactors nuclears de Catalunya, està aturat des de dissabte perquè s'està arreglant una vàlvula. La patronal de les nuclears confia en tenir-ho arreglat els propers dies, però ressalta que les previsions de Red Eléctrica ja es fan sense comptar amb l'energia habitual que genera aquest reactor.
12: Doncs teniu els detalls d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Recordeu, ahir al vespre Red Eléctrica demanant a algunes grans indústries catalanes que es desconnectessin de la xarxa durant una hora per aquesta insuficiència de generació. Oriol Soler, moltes gràcies.
10: Gràcies a tu.
12: La multinacional Uber ha llançat una oferta per comprar el 100% de Delivery Hero, el grup alemany de repartiment de menjar a domicili que és propietari de la catalana Glovo. Pol Valero.
11: Bon dia. Sí, Uber, que el sector opera amb el nom d'Uber Eats, ha iniciat oficialment el procés d'OPA amb una oferta de 41,5 € per acció de l'empresa alemanya, una proposta que valoraria Delivery Hero en uns 13.000 milions d'euros. Paral·lelament, la companyia alemanya ha firmat un acord amb un fons d'inversió nord-americà per la venda dels seus negocis a 14 mercats, entre els quals inclou Espanya, on Uber Eats i Delivery Hero ja competeixen. Uber té al voltant d'un 25% dels títols de la companyia alemanya i necessita un 50% d'acceptació perquè l'OPA tiri endavant.
12: I s'han ajornat els desnonaments previstos aquest estiu als blocs de la Rambla, la Mina, 60 pisos que van ser ocupats després d'estar buits fa anys i que el consorci, participat tant per l'Ajuntament de Sant Adrià com per la Generalitat, volia recuperar justament per fer habitatge social per famílies vulnerables. Els Mossos han demanat al consorci que, com a propietari, agrupi tots aquests desallotjaments per evitar que els antics inquilins els tornin a ocupar, com ja ha passat. Parlem de 5 casos d'un total de 60. La mare de la Noèlia, la jove que va rebre l'eutanàsia al març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les presumptes violacions que va patir la noia. Entre les proves, han donat manuscrits de la jove que relaten els fets i que permetrien identificar els agressors. Carles Couso.
16: Dues presumptes violacions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. En les denúncies, que inclouen escrits a mà de la mateixa Noèlia i diversa documentació, la mare demana identificar els presumptes agressors. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i, posteriorment, violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La família no va poder denunciar els fets en el seu moment en no tenir proves suficients.
12: Les restriccions de moviment per l'incendi a Sant Quirze Safaja al Moianès s'han aixecat. Ara mateix només es manté el confinament del centre de menors. Tot i la millora de l'evolució del foc, els bombers mantenen la cautela. Israel Cosonó és inspector del cos.
2: L'home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida. A les dues del migdia, una persona va avisar al 112 que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Estava en bona forma i acostumat a fer exercici. Va proporcionar la ruta i al cap de poca estona el seu vehicle va ser localitzat a l'aparcament de la residència de Fontscaldes. Els bombers van desplegar un dispositiu al qual més tard es va incorporar un helicòpter. A quarts de 7 de la tarda, un corredor donava l'avís de la troballa del cos a un camí proper a la zona.
12: Bé, aquesta no era la declaració la que volíem escoltar, la dels bombers assegurant que es mantenen, que s'aixequen les restriccions la majoria a Sant Quirze Safaja. Aquesta era la informació de la nostra companya, l'Eva Hidalgo, sobre la mort d'un home mentre feia senderisme a Fontscaldes, a Valls, el cos que l'ha localitzat un corredor. I tornant als incendis, a Querol, a l'Alt Camp, hi ha 10 dotacions terrestres que continuen treballant en aquest foc que va començar tot just fa 24 hores, amb dos focus, un a aquest municipi i l'altre a Pontons, a l'Alt Penedès. I aquest passat vespre, a Manlleu, a Osona. Moment de silenci, sentit i llarg aplaudiment que es va fer davant l'Ajuntament per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter, a l'Excalatrava.
13: Més de mig miler de persones, entre les quals hi havia familiars, amics, veïns i també molts companys de classe i professors de l'escola Quatre Vents, on estudiaven, es van concentrar per mostrar el seu suport als pares de les dues criatures. Els Mossos van localitzar els seus cossos dimarts al migdia a la llera del riu, després que la família denunciés dilluns a la nit que els nois no havien tornat a l'hora habitual i que no estaven a la pista esportiva on acostumaven a jugar. La principal hipòtesi és que va ser un accident.
12: I ja coneixem quins han estat els noms més posats. Segons l'IDESCAT, Biel i Júlia. Dades de l'IDESCAT que mostren que l'any passat a Catalunya van néixer 54.200 nadons, gairebé un 1% més que el 2024. Escoltem ara la crònica de l'Èlia Pijuan.
14: El 46,3% d'aquests nadons són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana del primer fill és de 32 anys. Les comarques amb la natalitat més alta són la Segarra i el Gironès, mentre que l'Aran i el Pallars Sobirà són les que la tenen més baixa. Pel que fa als noms més posats, Mateu i Sofia continuen sent els més populars a l'àmbit metropolità, Jan, Júlia i Martina predominen a les comarques gironines i a les de Camp de Tarragona, Marc ha estat el més posat a les Terres de l'Ebre i el Penedès i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han estat Hugo i Pau.
12: I us parlem ara de salut, a l'àmbit de salut en aquest cas, perquè els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir les esperes a urgències entre mitja i una hora amb un nou model de triatge. Els casos més greus els atenen les infermeres sense que hi intervingui cap metge. Susana Ruiz.
15: És un model que deixa en mans d'infermeria l'atenció a pacients que van a urgències de l'hospital amb quadres de baixa complexitat. Les infermeres no només valoren el pacient, com ja fan ara en el triatge convencional per classificar-los segons el grau de gravetat, sinó que també decideixen i resolen la consulta sense necessitat de derivar el malalt a metges o altres professionals. El projecte està liderat per l'Hospital de Viladecans, que el va arrencar el 2019. Des de fa un any, la resta de centres de l'ICS s'hi han sumat i amb aquest sistema han atès vora 16.000 persones, una xifra petita, tenint en compte que aquests hospitals atenen aproximadament 900.000 urgències cada any.
12: 3:02, i aquesta passada nit, si s'ha escoltat alguna cosa per Barcelona, han estat els argentins. La plaça de les Glòries ha estat la celebració de la victòria d'ahir de l'Argentina. Milers de persones han celebrat fins ben entrada la matinada el passi de la seva selecció a la final amb banderes, amb samarretes del seu país i ja escalfaven per la final amb Espanya. Amb un España tiene miedo, la final del Mundial dividirà la ciutat perquè hi ha 50.000 nascuts a l'Argentina que viuen. A la capital catalana és la primera comunitat estrangera més gran que hi ha a Barcelona, l'Excalatrava.
13: A Barcelona hi viuen 49.789 persones nascudes a Argentina, segons les dades oficials del padró de l'Ajuntament de Barcelona. L'Eixample, amb 12.000, i Sant Martí, amb 8.000, són els districtes on n'hi viuen més. Ara bé, també són els territoris on hi viuen més barcelonins nascuts a l'estat espanyol, al voltant de 170.000 a cadascun. Argentina és el segon país on han nascut més barcelonins, només per darrere d'Espanya. Colòmbia, amb prop de 46.000 veïns, i Perú, amb uns 41.000, ocupen la segona i tercera posició. La final del Mundial de Futbol es podrà seguir a Barcelona en una pantalla gegant que se situarà al barri de les Corts, on hi resideixen 2.016 persones nascudes a Argentina.
12: I habitualment l'espai de les celebracions de l'Argentina, ja sabeu que era Arc de Triomf, però aquests dies aquest està sent l'espai del Pride. Barcelona ja ha començat a celebrar l'orgull LGTBI, ahir, per exemple, amb el concert de Mètrica. Entre el passeig Lluís Companys i també la plaça Universitat hi haurà dos escenaris amb concerts fins dissabte. La gran manifestació serà llavors a les 6 de la tarda i de moment aquest vespre hi actuen, per exemple, Maria Pelae.

Podeu buscar el programa del Pride Barcelona amb actuacions que també hi ha, per exemple, Leire Martínez, la Roser, Uineta, Julieta, Luna Key, la Sketchup o també el Barcelona Gay Men's Chorus. Amb Maria Pelé arribem a 2:15. Continua la informació aquí a la SER, ja ho sabeu que ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'aplicació de la cadena C.

0: Bona tarda, Hideki.
1: Hola, buenas.
0: Què et passa pel cap? Què sents quan escoltes l'himne del Japó, el teu país d'origen?
2: Identificar mi nacionalitat, no? O sea...
0: A l'escola, al cole, l'havíeu de...
2: Sí, ja.
0: Sonava?
2: Sí.
0: I tens records concrets de tu amb l'himne?
2: No, mucho, eh?
1: Poca.
0: Que l'himne del Japó es titula Kimigayo.
2: Sí, Kimigayo, ja.
0: Que és un dels himnes més curts i més antics del món.
2: Ja. Yeah.
0: De fet, la lletra és d'un poema del segle IX. Ena, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tu ets la filla del Hideki,
3: sí.
0: També traductora.
3: Que, també,
0: que
3: una
0: cosa
3: mica.
0: No agafa, tot i que el Hideki porta gairebé 30 anys aquí, però poc català, no?
2: Ja, yeah, poc. Sempre cocina.
0: Sempre cocina. Que tu has nascut a Barcelona.
3: Sí.
0: Què sents quan escoltes l'himne del Japó?
3: Jo no l'he escoltat mai.
0: És la primera vegada que l'escoltes.
3: Jo no l'he escoltat mai.
0: És fort, eh?
3: Jo no l'he escoltat.
2: Perquè ja he nascut aquí.
3: És que clar, jo he nascut aquí, llavors tot el que he fet ha sigut aquí. Ja Japó és més família, avis, però molt allà no he anat.
0: Quan hi ha campionats de seleccions, com per exemple el Mundial, amb qui aneu?
3: Jo vaig amb Espanya.
2: Japó?
0: Tu amb Japó?
2: Sí, clar, no. Clar que sí.
0: Que ara dèiem, no?, que el Hideki porta aquí més de mitja vida. Tu has nascut aquí. Aneu al Japó, per això?
3: Sí.
0: Cada quan aneu al Japó?
3: A veure, jo vaig néixer i anava cada any, però després de l'època Covid ja va ser molt complicat. I ara, doncs, depèn de quin any, si vull anar-hi vaig, i si no, doncs em quedo aquí a Barcelona.
0: I tu, quan és l'última vegada, Hideki, que has estat a Japó?
2: Hace 2 setmanes.
3: Sí.
0: 2 setmanes? Què vas anar a fer?
2: Por trabajo. Yo soy como embajador de gastronómica, entonces de vez en cuando tengo que ir a Japón.
0: Hey, tú eres de Toyota.
2: Toyota, sí, fábrica de coches.
0: Bueno, es una ciudad
2: sí.
0: que el seu nom per la fábrica de coches, perquè crec que abans es deia Komoro?
2: Koromo, sí.
0: Koromo.
2: Sí, pero si ha cambiado nombre por fábrica de Toyota, has cambiado nombre de ciudad. Qué fuerte, ¿eh?
0: Bueno, es una superempresa, ¿no?
2: Ya, superempresa, ya.
0: ¿Tú has estat a Toyota?
3: Sí.
0: ¿Y com la definirías?
3: Molt petit.
0: Molt petit. Bueno, 420.000 habitants, eh?
3: Per mi és com molt més com un... Clar, coneixes les ciutats grans de Japó, compares una mica i és com molt més petit, com molt més familiaritzat, com molt més... No ho consideraria poble perquè hi ha gent, però és com molt més reduït tot.
0: Tu que t'has criat aquí, quan vas allà, tens xoc cultural?
3: Sí, massa.
0: Massa?
3: És molt diferent.
0: En què?
3: Amb tot, vestimenta, com es parla, com es tracta la gent... Tot és molt diferent.
0: Allà és més...
3: És molt més respectuós, cada persona és com... Té les coses clares, el que s'ha de fer, el que no... Tot, molta gent és molt puntual, clar, és com tot molt recte i estricte, és el por. I clar, tu arribes aquí i és com, bueno, no passa res, arribes una miqueta tard, a lo millor alguna cosa falles, però no passa res.
0: Què et quedaries de la cultura japonesa? Que et portaries cap aquí?
3: Jo el menjar.
0: Bueno, el menjar ja el tens.
3: El menjar...
0: Però vosaltres teniu restaurants.
3: El menjar de Japó està molt bo.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del xef japonès Hideki Matsuhisa i de la seva filla, que també està implicada en el negoci gastronòmic familiar, la Ena Matsuhisa.
4: Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt del Hideki Lena Matsuhisa, perdoneu-me, amb la cançó Itorizaki,
1: sí,
0: de Chash Anaska,
1: sí,
0: que és una banda japonesa de pop arxiconeguda dels anys 80 i 90, i precisament va ser aquesta cançó que estem escoltant la que els va catapultar cap a l'èxit, que és un tema publicat l'any 1979, i la persona que l'ha escollit ets tu, Hideki.
1: Uh-huh.
0: Quin records et porta a aquesta cançó?
1: Este, bueno, de verdad que yo este tenía 15 años y para empezar a trabajar y bueno, para ir entre amigos y compañeros a ir al karaoke, uh-huh, tenía que buscar algo una puedo cantar bien. Entonces, esa canción que he elegido y justamente también empecé a trabajar, así pues eso recuerda mucho, ¿no? Como siempre cuando trabajo luchando muy duro y es cuando escuchan esta canción me está equivocado relajando, por eso.
0: Clar, tu ets de Japó, cultura de karaoke.
1: Sí, karaoke, ya, de mi país salió de karaoke de origen.
0: I
1: sí.
0: Tu la cantaves, aquesta?
1: Sí, sí, para empezar a cantar esta canción primero.
0: I ho feies bé, si vols cantar, si vols ara fer-ho, estàs a casa teva. Ja. Quan comences a treballar? A quina edat?
1: 15 años.
0: Sí?
1: Sí, o sea, terminando de obligatorio y luego empecé a trabajar a los 15 años. Sí.
0: ¿A on?
1: Empezando primero en casa de mi padre y luego he ido a otro restaurante y al final, bueno, así está ahora ya trabajando.
0: Claro, porque el teu pare era chef y mestre de sushi.
1: Ya. Yeah.
0: Per tant, entenc que des de ben petit, uh-huh, tu vas mamar la cuina i la tècnica japonesa.
1: Yeah. Sí, sí, bueno, de pequeño, 8 años, sí, ya. Yeah. Uh-huh.
0: Amb 8 anys comences?
1: De con padre he empezado de 8 años, o sea...
0: ¿Y qué feies?
1: Pelar gamba.
0: Pelar gamba.
1: Pelar gamba.
0: Què et va ensenyar el teu pare?
1: Educació, humilitat.
0: I tècnica.
1: Sí, tècnica, però al final aprendo de moltes persones, però filosofia, sobretot.
0: Crec que una de les coses que, pel que he llegit, et va ensenyar el teu pare, i crec que estaria bé que compartíssim amb tothom, uh-huh, és que hi ha un múscul en els peixos, a prop de la cua, uh-huh, que tu el toques i saps si el peix està bo o no.
1: Sí, sí, ja.
0: Quin és aquest múscul? Com ho podem fer, això?
1: Bueno, como suavidad, ¿sabes? O sea, es muy difícil explicar, como cuando toca, parece como, no sé, de quieren repetir al volver a tocar, ¿sabes? Como...
0: I això està al costat de la cua?
1: Sí, sí, sí.
0: Per la part del ventre o per la part de
1: no,
0: fora?
1: No, parte de abajo del ventresca.
0: Vale, a la part del ventre nosaltres anem a buscar aquell múscul.
1: Múscul, ja.
0: I si està dur és que està bé.
1: Sí, però tenemos que buscar hembra sempre.
0: Clar, aquí ja comencem malament, perquè jo veig un peix i no sé si és hembra si és femella o és mascle.
1: No, se puede distinguir, depèn según pescado. Sí.
0: Com?
1: Bueno, sí, a ver, macho más, parece más valiente, se ve, y hembra más suavidad y también color más suave también.
0: Ho aplicarem. I a part d'això, també tenies l'escola.
1: Sí, core, sí.
0: Fins als 15.
1: Sí, 15 ja.
0: Que pel que he llegit, a les escoles japoneses no hi ha personal de neteja. La gent que neteja és els alumnes.
1: Esa educación de Japón, para mí, debería ser tener aquí, ¿no? O sea, que se ensucia propio, hay que limpiar ello mismo, ¿sabes? Como, o sea, que escuela, todos los alumnos se lo limpia, mesa, suero, jardín...
0: Això ho fan els xavals, sí, els nens.
1: I hasta el servicio de baño, también, todo.
0: Carai. Clar, això, Ena...
2: Ai, aquí no hi ha.
0: Aquí
2: no existeix.
1: Aquí no, aquí ets feliç, ¿sabes? O sea...
0: Que tu també treballes al restaurant,
2: sí,
0: de la família, és a dir, el Xunca?
1: Sí, ara trabajando conmigo, Koi Xunca.
0: I el Xunca i el germà gran, que és el Koi Xunca.
1: Ah, ja sé.
0: Són els dos restaurants que teniu. Tu què hi fas, allà?
2: Jo estic fent postres i plats freds.
0: O sigui, també estàs a la cuina?
2: Sí, estic a la cuina.
0: I la idea quina és? Continuar en aquest negoci?
2: Sí, anar aprenent mica en mica i pillant una miqueta d'experiència i en un futur, si puc sortir a altres restaurants i aprendre més, pues, endavant.
0: Els teus germans, perquè crec que tens dos germans,
2: sí,
0: també es dediquen al negoci?
2: Sí.
0: I tots a la cuina?
2: No, el meu germà gran està de cambrer. Però també sí, algunes vegades a cuina i tot.
0: I la idea és marxar a veure món i després tornar a Xunca.
2: La veritat, molt, és que clar, molt el futur no ho tinc clar encara, però de moment, ara mateix, sí, el pla és aquest. Seguir treballant, una miqueta aprenent, anar veient com van les coses, i si en un futur vull sortir, doncs sortir i aprendre una miqueta més.
0: Que ara tens 19 anys, em comentaves abans.
2: Sí.
0: I ara que no ens sent el Hideki, o almenys no ens entén, què tal és el teu pare com a jefe?
2: És dur, eh?
0: En quin sentit?
2: Clar, ell té les coses clares. S'ha de fer això, s'ha de fer seguint un ordre. Has de fer això, després d'això i això. Clar, no pots saltar un ordre i després fer qualsevol cosa i que surti malament.
0: Sí, ho has de fer a la seva manera.
2: Sí. O clar, després si trobes alguna manera de fer-ho millor o més ràpid, endavant. Però si ell t'explica una cosa, tu aprens primer els seus primers passos i després ja els vas adaptant a tu mateix.
0: Té moltes manies?
2: Ui, sí.
0: El tenim aquí de cos present, però no ens acaba d'entendre.
1: És que no m'entenen ara, d'aquí.
2: Clar, no sé si perquè ell és japonès i perquè tal. Clar, és el que deia, si tu embrutes alguna cosa, has de netejar.
0: Al moment.
2: Sí, o si tu fas alguna cosa malament, al minut has de veure que ho has fet malament i rectificar-ho. I és com, bueno, una miqueta potser passo, potser després netejo, però no en el moment, saps? Com que ho deixo, a vegades ho deixo passar i dic, bueno, no passa res.
0: Sí, temes sobretot de neteja.
2: De neteja, de treballar bé, de tractar les coses amb cuidado.
0: I a mi m'han dit que té una dèria important amb els ganivets.
2: Sí, el seu ganivet no pots tocar-lo, eh?
0: Teu ganivet? Ja. És sagrat.
1: Sí.
0: Per què?
1: Ah, bueno, és que és una cultura... Japón, en cocina, es propio cuchillo jamás no puede tocar nadie al principio. O sea, bueno, pueden tocar para hacer solo limpieza.
0: Para
1: usar y cortar, al principio no permite, o sea...
0: A ningú.
1: Ningú.
0: Ni als fills.
1: Ni hasta mi mujer, o sea...
0: Ningú és ningú, eh?
1: Ningú.
0: El teu ganivet el toca algú més, eh, no?
2: El meu sí.
0: El
2: meu
0: sí, eh?
2: El meu sí.
0: Sí, és quan ets un xef reputat que ja pots
2: sí,
0: dir...
2: Sí, ja dius, això és meu, no toca ningú. Però jo, és com, bueno, agafa si vols.
1: Bueno, aquí sigue compartiendo, a veces, ¿sabes?
0: I que també us ensenya a afilar-lo,
2: sí.
0: A... L'important que és tallar així i no tallar de l'altra
2: sí,
0: manera.
2: Sí, la importància d'afilar el ganivet, que talli bé, de com tallar, tècnica, sí.
0: I això de ser la filla dels jefes, com ho portes de cara als altres treballadors? T'apreta més que la resta? Tens una
2: bé,
0: mica més de...
2: Clar, sempre hi ha hagut el tema de... És la filla de jefe, no podem dir-li tal coses. Però, clar, ara, com que ja estic treballant amb ells, en sèrio i tal, doncs ja ha passat a ser com una treballadora més.
0: Quants familiars hi ha en total allà? Quants sou, que sou família?
2: De la restaurant?
0: Sí.
2: 5...
0: Sí, esteu tu, el Hideki...
2: Els meus germans, la meva mare i la meva tia.
0: 6 familiars d'un equip de quants?
2: 23.
0: Doncs està clar, Ena, que tu treballes envoltada de la gent que estimes. Porto amb mi...

0: gent que estimo, d'Oques Grasses, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria conjunt entre el xef japonès Hideki Matsuhisa i la seva filla, Lena Matsuhisa, que és precisament qui ha escollit aquest tema. El que no sabem, Ena, és per què l'has triat.
1: Aquesta cançó la vaig escoltar per primera vegada a l'ESO. No sé si a tercer o a quart de l'ESO.
0: Sempre tenim... No fa tant, d'això.
1: No fa tant.
0: Perquè si en tens 19, fa 4 anys.
1: Sí, més o menys. A l'hora del pati, jo sempre tenia un grup d'amigues que sempre parlàvem de música, bueno, de qualsevol cosa, i un dia va sortir aquesta cançó. I jo me la vaig escoltar, em va agradar, i clar, cada cop que quedàvem sempre sortia el tema de les cançons i sempre sortia aquesta cançó. Llavors, sempre que a l'hora del pati, que a vegades es posava a ploure i que a classe ens deixaven posar música, sempre aquesta cançó sonava. Sempre una de grup la posava. I clar, a mi se m'ha quedat un record molt bonic amb les meves companyes de classe, que sempre la cantàvem.
0: Però continues tenint aquest grup d'amigues?
1: No, o sigui, no segueixo parlant tant a diari, però si algun dia tal, doncs parlem, alguna vegada hem quedat i hem parlat.
0: Clar, la teva idea, des de petita, és continuar el negoci?
1: A veure, jo havia estudiat estètica també, que també m'agradava, però clar, també m'agradava la cuina, els vins, sommelier també... Llavors, clar...
0: Tu vas cap aquí, també, el tema del sommelier.
1: Sí, una miqueta m'agrada, també.
2: Ja seré borratxa.
0: Bueno, teniu sommelier al restaurant?
2: Sí, bueno, ella fa aprendre, de verdad, sí.
0: Ja, aquí tens un espai per tu.
1: Sí.
0: Que quan tu vas néixer, els teus pares ja tenien el restaurant Xunca.
1: Sí.
0: I quan tu eres força petita, crec que el 2009, van obrir el segon restaurant, el Coi Xunca.
1: Sí.
0: Tu t'has criat pràcticament a restaurants o estaves una mica al marge?
1: Jo sempre he estat en el restaurant.
0: Sí, tu ets d'aquest perfil de nen que s'ha criat,
1: petita.
0: Ha fet els deures tot al restaurant.
1: Sí, quasi sempre sí. Bé, és el meu lloc, és on m'he criat i on he crescut llavors. Ja des de petita ho he vist, tampoc he vist molt més enllà, però... Sí, és com el meu lloc.
0: Sí, tu sorties de l'escola...
1: I anava al restaurant directament.
0: I anava al restaurant.
1: Sí.
0: I allà fins a l'hora que tanquessin?
1: No, m'anava moltes vegades amb ma mare o amb uns germans.
0: I tu com has portat això de treballar tant?
2: Bueno, sí, estamos trabajando. A ver, bueno, siempre al final está disfrutando. A mí, con verdad que se nota a mí mismo, ¿no? Es cocinero. Parece que no está buscando por facturación. Mejor más estar en cocina... hacer una plato buena, que le dando a comida a cliente, o igual, gente da igual, ¿no? Te coman y que te pone una cara de como alegría.
0: Sí, pero la familia, ¿está en la familia qué? Porque un restaurante es muy esclavo.
2: Sí, pero familia al final, de verdad que estamos compartiendo, está junto, ¿no? O sea, porque trabajamos juntos, está 24 horas estando con ellos. Bueno, mi hija acaba de salir de mi casa, ara empieza a vivir a sola.
0: T'has emancipat?
1: Sí.
0: ¿Y cómo portes?
1: Muy bien.
2: Porque está trabajando todo el día, ¿no? Está en casa, o sea, 24 horas mirando a sus caras, se cansa. Pero desde estar aquí ya siempre está así. O sea, a mí también siempre estaba con mi padre, estaba muchas partes compartiendo, estaba harto. Entonces yo entiendo que ella que quiere salir de mi casa. Pero al final, a ver, yo creo que la vida... una parte tiene que comer siempre algo de parte molesta.
0: Ya me explica eso, Hideki.
2: No, porque siempre feliz ya no es feliz, es normal, ¿no?
0: Sí, el yin y el yang.
2: O sea, ¿qué es cuesta? Un día toca dulce, se nota mucho dulce, pero si come todos los días dulce, ya no es dulce, o sea, muy habitual.
0: Sí, no... pero tú que has trabajado mucho,
2: ¿sí?
0: ¿También has tenido momentos de tancar el restaurante para vacaciones y hacer un viaje con la familia?
2: Sí, pero el cansancio donde viene solo su mental, ¿no? Tú mismo creer que está cansado. Si no está cansado, nunca cansado. O sea...
0: ¿Tú mai estás cansado?
2: No, yo no. Yo estoy disfrutando.
0: ¿Y tú?
1: Yo sí.
0: ¿Tú sí? Bueno, aquí tenemos un tema también generacional, ¿no?
2: Pero disfruta y ha disfrutado, ¿sabes? O sea, cansancio donde viene, algo no se ha conseguido. Algo no se ha cumplido, por eso está cansado. Pero si dentro de interno se ha conseguido disfrutando, no tal vez te traerá ninguna cansancio, o sea, ¿sabes?
0: Pero tú comportas, por ejemplo, que tú eres una generación que si había de trabajar 15 horas al día, las trabajaba. Y ahora los jóvenes saben que tienen unos derechos y cuando arriban las 8 horas diuen, doncs fins aquí, es el meu horari.
2: Sí, pero si estás disfrutando 15 horas, se pasa muy rápido. Parecen este 15 horas. Si está mosqueando, si está cabreando 15 horas, puede ser tal vez a 24 horas o más.
0: 15 horas son muchas horas.
2: Muchas horas, pero mira, un niño juega videojuego, 15 horas pasa de todo. Pero de, si empieza a estudiar 15 horas, ¿no? Jo crec que és aquest tema, no?
0: Jo, com ho porta el teu pare, el tema?
1: Raúl, és veritat, si tu fas algo que t'agrada, el temps se passa volant. Si tu fas algo que no t'agrada i ho vas fent amb tal, el temps passa molt lent.
0: Clar, el tema també és que...
1: Clar, per exemple, jo treballo amb ell, treballo les hores que fa ell, o una miqueta menys, o sí.
0: Si tu treballes 12 hores diàries.
1: Sí, i a mi se'm passa ràpid. O sigui, jo em queixo, però a la vegada passa el servei, passa tot, i és com, bueno, ja s'ha acabat, i ja està.
0: I te les paguen, les hores de més?
1: Clar, a mi em paguen.
0: Aquí està el tema. Que aquest anava a dir, a casa teva hi ha hagut barreja entre catalanitat i tradició japonesa? Ha entrat d'alguna manera? O hi ha com una petita bombolla?
1: No, clar, jo amb un germà sí, a vegades parlo català, parlem de coses d'aquí, però és molt poc, molt poc.
0: O sigui, si anéssim a casa vostra...
1: Sí.
0: Bueno, ara ja no és casa teva, perquè t'has emancipat.
1: Ja,
0: però és com entrar a una casa japonesa?
1: Clar, a lo millor hem adaptat la nostra casa d'aquí a una més japonesa.
0: Explica't.
1: O sigui, per exemple, a Japó tu quan entres a casa et treus les bambes i no entres amb les bambes a casa. Aquí molta gent sí. Entres amb les bambes, et quedes a casa amb les bambes.
0: Però a casa meva no s'entra amb
1: aquí,
0: bambes.
1: Aquí, a casa nostra, és et treus les bambes, les deixes a la porta. D'allà no passen les bambes.
0: I quines costums més japoneses us heu quedat? Dormiu en llits japonesos?
1: No.
0: En llits...
1: En llits d'aquí,
0: occidental,
1: sí.
0: Per dir-ho d'alguna sí. manera. Mengeu sempre japonès? O de cop algú diu, mira...
1: No, eh?
0: Un fricandó, he fet un fricandó.
1: Bueno, fins allà no arribem.
2: No?
1: Fins allà
2: però
1: no arribem.
2: Però mitja, mitja, no?
1: Sí, moltes vegades...
2: Mitja, mitja.
1: També, barregem una miqueta.
0: Què mengeu, per exemple, que no sigui japonès?
1: Bueno, ma mare moltes vegades m'ha fet macarrons.
0: Ah, clar.
1: Mira, és aquí.
2: Bueno, jo sé com també sopa de miso, també.
1: Però també,
2: sopa
1: miso, barregem.
0: Sopa de miso...
1: Clar, també és oriental. Depèn, depèn. Ma mare cuina, per exemple, més pasta, coses així, i mon pare és com molt més de Japó.
2: Bueno,
1: però
2: fideu,
1: a vegades barregem,
2: fideu
1: sí.
2: japonesa...
1: Sí. Barregem, sí.
0: I amb el número 4, com us porteu? Perquè he llegit que el 4 a Japó és una mica un número maleït.
2: Ah, sí, número 4 en japonès dice yon o si.
0: Si.
2: Si significa se ha muerto.
0: Si vol dir també... Sí, sí. O sigui, si vol dir 4 sí. i ha mort.
2: Sí, entonces como pronuncia muy parecido, igual, entonces cuando el número 4 va a la suerte o se ha muerto, entonces mucha gente no quiere coger ese número.
0: De fet, he llegit que hi ha hotels, hi ha també hospitals, que no tenen la planta quarta.
2: Yeah, bueno, sí, a veces lo quitan número 4, ¿no? També. Però aquí també quitan número 13, ¿no?
1: Sí, aquí, sí.
0: No, però, home, si fem un edifici de 20 plantes, no traiem la 13.
2: Ja, ja, ja.
0: No ens atrevim encara a fer això. Que al llarg de la teva infància, adolescència, tu en algun moment has sentit racisme per tenir faccions orientals?
1: Jo sí, a mi m'han insultat pel carrer.
0: Com?
1: Que a mi m'han dit, moltes vegades quan era petita em deien pel carrer Xina, coses així, per tot arreu a mi em deien, pel carrer. Clar, he tingut sort a l'ESO i a la primària, he estat amb molta gent que he estat des dels 3 anys. Llavors a la meva classe no hi ha hagut, però molta gent m'ha preguntat, i tu a la teva classe no t'han dit mai res? I jo no, perquè clar, em coneixen des que tinc 3 anys, hem crescut des dels 3 anys, no m'han dit res, però jo pel carrer he estat moltes vegades amb amigues i m'han insultat.
0: I tu com reacciones?
1: Jo ja... no, si responc, la que perso jo. Si em tiro cap endavant, no em seguiran dient res. Jo tiro cap endavant i si em crida, si em destros, pues que cridi.
0: Em sembla bastant fort que passi això.
1: Sí, i molta gent em diu, per què no dius res? I és com, no em serveix de res dir. O un altre dia hi haurà una altra persona que em dirà a lo millor el mateix. Llavors, per què?
0: I t'afecta?
1: No.
0: Te la bufa.
1: Sí, bastant.
0: ¿Tú has patit racisme, Hideki?
2: Bueno, sí, ese tema a mí... Bueno, soy japonés. A mí único que a veces molesta... Hay gente que no distingue japonés exactamente. Como todo el mundo miran de la cara, chino.
0: Es una forma de racismo, chino.
2: Sí, chino, ¿no? Pero a ver, bueno, no pasa nada, ¿no? A ver, yo también tengo muchos amigos, mi equipo también son muchos chinos. Solo único que... Claro, muy fácil, ¿no? Aquí gente igual, ¿no? España, igual, o sea, españoles. Pero hay gente que dice italiano, ¿no? Y a ver, ¿por qué me dice italiano? Como todo el mundo tiene, cada país tiene un poco orgulloso, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Tú eres francés, ¿por qué francés, no? ¿No? O sea, occidental, ¿no? A ver, hay de Italia, Francia, Alemania, Holanda, ¿no?
0: Sí, aquí abans es deia, no sé si és cert o no, que, per exemple, de cara al Japó, els japonesos ens veuen a tots igual.
2: Ja, a tot igual.
0: Això és cert?
2: Sí.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: Moraima Fusió. Prova el nostre menú diari de migdia per només 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 26,50 €. Tot inclòs. O el menú Moraima, de 32,50 € i el menú Xuletón, de 42,50 €. Moraima Fusió. A l'Avinguda Països Catalans 1 de Cambrils. Un restaurant únic, amb un servei i qualitat excel·lents.
3: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿O tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble. Y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Recuperamos tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-641140. 643-641140.
4: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella, amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
5: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
6: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
7: Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
6: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
8: Els 40 Summer Live 2026.

0: 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
1: Amb la col·laboració de Remar Espais, on l'experiència en comprar o vendre marca la diferència.
2: La Ventana, con Marta del Vado.
3: De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.

0: És la notícia del dia. Europa ha dit que sí, que la llei d'amnistia és vàlida.
1: Para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilitat penal.
0: El president de la Gran Sala, Cohen Lenaerts, llegia la resolució aquest matí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no s'oposa a la llei d'amnistia perquè aquesta busca reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar, deia, un escenari de reconciliació. Guillem Delsa, bona tarda.
2: El TJUE ha respost així a dues qüestions prejudicials. Una que li va fer el Tribunal de Comptes. Aquí considera que l'amnistia no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea. I la segona, la qüestió que li va plantejar l'Audiència Nacional. Aquí assegura que la llei d'amnistia no és contrària a la directiva sobre terrorisme.
0: I ara tothom mira cap a una direcció, cap al Tribunal Suprem. Govern espanyol, Generalitat i partits independentistes li demanen que apliqui la llei d'amnistia un cop s'ha produït aquest aval d'Europa.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
4: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
5: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
6: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
0: Carles Puigdemont també ha reaccionat a aquesta decisió, però ho ha fet a través de X.
2: Sí, en un text titulat "L'amnistia és europea, la repressió és espanyola", l'expresident ha celebrat aquesta decisió com una victòria rotunda, però ha refredat el seu retorn immediat, alertant que la repressió no s'ha acabat. Qui sí que ha parlat és el seu advocat, Gonzalo Boye, posant pressa al Tribunal Suprem a resoldre els casos de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
7: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que no hay que esperar, que las vacaciones deberían de esperar y si no, darse un poco de prisa. Aquí ha venido Europa y ha dejado las cosas claras. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto.
0: Per tant, ara el dubte que ens queda és què farà el Tribunal Suprem.
2: Fons de l'alt tribunal han explicat a la SER que de moment no es mouran i, per tant, mantindran l'ordre de detenció contra l'expresident català. Tot plegat a l'espera que un altre tribunal, el Constitucional, digui la seva. Sabem, però, ja la posició d'Europa. Això serà a l'octubre.
0: I avui al balcó volem saber fins a quin punt el Suprem està obligat a complir o no el que digui Europa o el que pugui dir el Constitucional. Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Té sentit que el Tribunal Suprem mantingui aquesta acusació de malversació, tot i l'aval d'Europa a la llei d'amnistia?
8: Sentit? En té. És a dir, jurídicament el Tribunal Suprem pot emparar-se en això per no, de pròpia iniciativa, no canviar la interlocutòria prèvia en la que es va negar a extendre l'amnistia a aquestes persones, no? Per tant, diguem, legalment té l'opció de fer-ho. El que passa que, per congruència, sí que és veritat que el Tribunal del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha dit molt clarament que la llei d'amnistia no s'oposa al marc normatiu europeu. Per tant, aquella petita finestra, aquella escletxa en la que s'havia agafat el Tribunal Suprem per no extendre l'aplicació d'aquesta llei, ja no és possible.
0: Clar, això pel que fa al TJUE, però ara ho dèiem, la resolució d'Europa, que és en general sobre l'amnistia, és aquesta, però també estem a l'espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï, és de majoria progressista i hauria d'acceptar o no els recursos d'empara de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Aquesta decisió europea, que era la que esperava el Constitucional, tindrà alguna cosa a veure amb la seva decisió? Està esperant a que sortís per fer alguna cosa?
8: No tenia l'obligació d'esperar. El recurs d'emparament és un recurs extraordinari i en principi se li ha de donar la màxima celeritat perquè els que interposen aquest recurs consideren que s'ha vulnerat els drets fonamentals dels seus clients. Per tant, podria haver resolt el Tribunal Constitucional sense esperar la resposta del TJUE en aquestes qüestions prejudicials. Tot i així, ha decidit esperar, això era conegut, s'havia comunicat que esperarien aquesta decisió. Ara, amb la decisió produïda, és impensable que el Tribunal Constitucional resolgui d'una manera diferent. Per tant, el Tribunal Constitucional hauria de donar la raó en els que van presentar aquest recurs i, per tant, ordenar en el Tribunal Suprem que extengui l'aplicació de l'amnistia també en aquestes persones.
0: I aleshores parlem de que si el Constitucional accepta aquesta amnistia com a vàlida a l'octubre, ara com deia el Guillem, el Suprem hauria de... estaria obligat a canviar o podria mantenir-se amb la seva posició?
8: Estaria obligat a canviar. El que passa que la llei sempre és complicada, no? Primer, el Tribunal Constitucional ja ha dit que la llei d'amnistia és vàlida, és constitucional. Això ja és una sentència que es va produir l'any passat, el 2025. Per tant, aquesta qüestió ja estava resolta. La qüestió que quedava aquí pendent és veure si la interpretació que havia fet el Tribunal Suprem l'any anterior per intentar no aplicar, no extendre l'amnistia en aquestes persones, agafant-se a un article de la llei d'amnistia que deia que si els delictes de malversació podien provocar un dany tangible en els interessos financers de la Unió Europea, llavors no era d'aplicació la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem es va agafar en això per fer una argumentació extremadament estranya, per estirar tant com va poder la interpretació d'aquell article de la llei d'amnistia i dir que aquestes persones no se'ls aplicava, no tenien dret a gaudir de l'amnistia. Això és el que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit rotundament que no és el cas. És a dir, passés el que passés l'any 2017 i... fins i tot si va haver-hi un dany sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, com que no són pressupostos de la Unió Europea, no admet cap de les interpretacions estranyíssimes del Tribunal Suprem i diu això no és competència ja de la Unió Europea, perquè la llei amb això és perfectament compatible amb aquest marc normatiu. I això fa que el Tribunal Constitucional, no, com deia, no té massa més marge ara. Tampoc era previsible que digués una cosa diferent a aquesta, perquè realment hauria sigut molt estrany, però no té més marge que, efectivament, ser coherent amb això i extendre l'amnistia. Llavors, quan ordeni això al Tribunal Suprem, ha de ser el Tribunal Constitucional qui li ordeni, i el Tribunal Suprem, en principi, ha d'acatar. Està obligat a complir allò que li ordeni el Tribunal Constitucional.
0: Si parléssim de jerarquia, aleshores, el TJUE no pot obligar res al Tribunal Suprem, però el Constitucional, en cas que ho fes, sí que podria.
8: No és exacte. Els tribunals europeus, en aquest cas el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, respecte al que fa a la interpretació del marc normatiu europeu, té supremacia respecte a qualsevol altre tribunal, també respecte al Tribunal Constitucional. Sobre això els juristes discuteixen des de fa dècades.
0: No ho resoldrem ara,
8: no,
0: aquí.
8: No ho resoldrem, i no és una qüestió senzilla. Com encaixem a un principi bàsic històric del dret europeu, que és la supremacia del dret europeu respecte al dret nacional, com encaixem això amb el fet de que la Constitució se suposa que és la norma fonamental i que el Tribunal Constitucional de cada país és l'últim intèrpret d'aquesta Constitució. Això no ho resoldrem, però en tot cas, diguem, per simplificar una mica, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és superior respecte del Tribunal Suprem en tot allò que fa referència a la interpretació del dret europeu. El Tribunal Suprem ara no li pot dir, no, s'ha equivocat, clar, el TJUE. Ha interpretat malament el dret europeu, no li pot dir. O sigui, el TJUE és el màxim intèrpret del dret europeu. El mateix passa amb el Tribunal Constitucional. Ara, què podria fer el Tribunal Suprem si no volgués col·laborar amb la resolució d'aquest conflicte? Doncs té diverses opcions. Primer, pot dilatar el cas. És a dir, fins i tot si hi ha una sentència del Tribunal...
0: Allargar sine die fins que...
8: Ja sabem que el funcionament dels òrgans jurisdiccionals està col·lapsat. En alguns casos van curiosament molt ràpid, en altres casos van molt lents, i llavors podria dilatar l'aplicació, és a dir, l'execució d'aquesta hipotètica instrucció del Tribunal Constitucional que l'obligués a extendre l'amnistia en aquestes persones. Podria també presentar una qüestió prejudicial en el TJUE. Podria buscar alguna cosa que ell pensés que no està resolta per aquestes dues sentències d'avui i presentar aquesta qüestió prejudicial, que fixeu-vos, aquestes van presentar aquestes qüestions. L'any 2024 han sigut quasi 2 anys per resoldre aquestes qüestions. Si fés això, doncs podria dilatar encara més, 2 anys més potser, l'aplicació, la resolució que li ordena el Tribunal Constitucional fer. És a dir, té instruments encara per dilatar aquesta qüestió tant com vulgui. Per altra banda, també podria, jo crec que no ho farà, però també podria ser que vegi que ha perdut aquesta batalla. Això ha sigut una batalla entre el Suprem i el Constitucional, i avui s'ha afegit el TJUE per donar la raó, diguem, en el Constitucional en aquesta batalla. Llavors el Tribunal Suprem en aquesta batalla podria reconèixer la derrota, diguem, i col·laborar perquè això s'interpreti tal com presumiblement li demanarà el Tribunal Constitucional de fer.
2: I és habitual tanta brega entre tribunals? Tu ara deies, això ha sigut una batalla.
8: Sí, no, els tribunals porten barallant-se des de que existeixen, des de la Constitució espanyola. El Tribunal Suprem es diu Suprem perquè abans era l'únic que estava al capdamunt del poder judicial. El Tribunal Constitucional té una naturalesa estranya perquè no és ben bé un tribunal ordinari de justícia, però en matèria constitucional és el màxim tribunal. I llavors aquesta indefinició, aquesta espècie d'ambigüetat fa que en alguns temes és superior, diguem-ho així, al Tribunal Constitucional, en uns altres és superior al Tribunal Suprem, que tradicionalment, històricament, mai li ha agradat quan el Tribunal Constitucional li ha dit que s'havia equivocat amb alguna decisió. Per tant, sí, hi ha ha molts casos històrics en què es barallen per una mica una pugna per veure qui és aquí el que té l'última autoritat per decidir aquestes qüestions.
0: Però com pot ser que d'una mateixa llei hi hagi decisions tan dispars entre tribunals? Que és que la llei no és clara, que els tribunals, al final també imagino que el color polític més progressista, més conservador del tribunal té alguna cosa a veure, no sé si això...
8: Començo pel final. El color polític té a veure tot. Jo això ho explico a les meves classes. Passa aquí a Espanya i passa a tots els països del món. A la Cort Suprema nord-americana, que és el primer tribunal de màxim nivell que ha tingut la competència històricament d'invalidar lleis, per exemple, també tothom sap perfectament quins magistrats són conservadors, quins són progressistes, quins estan una mica entremig i amb alguna votació podrien decantar-se amb una majoria o amb una altra. Tothom sap, i sobre aquesta base tothom pot predir la majoria de les decisions, sobretot quan són importants. Clar, si podem predir la decisió que farà un tribunal, ara dèieu vosaltres, ja donem quasi per fet que el Tribunal Constitucional donarà la raó en les persones que han presentat aquest recurs d'emparament, sobre la base de que, que té ara mateix una majoria progressista. Sí. Per tant, si podem fer això, és evident que les decisions d'aquests tribunals estan polititzades. No hi ha una altra manera de veure-ho. Si aquesta fos una qüestió escèptica, tècnica, jurídica, però escèptica, doncs uns magistrats progressistes votarien una cosa i els altres progressistes votarien l'altra, però no és així. Sempre es divideixen per ideologia, diguem. Per tant, és habitual i, per altra banda, té difícil solució perquè, com dic, això passa en tots els països. Potser aquí, especialment en els darrers anys, és evident que aquesta qüestió ha agafat una virulència que no havia tingut abans. És més, i costa sempre d'aplicar aquest terme, aquesta etiqueta, a sentències en particular, però tots veiem casos, alguns casos claríssims, de lofer, és a dir, d'abús del dret fet per part dels propis jutges, per part dels propis tribunals, perquè tenen una agenda política. En aquest cas, no sé si correspondria a l'etiqueta lofer, però si un llegeix, primer, la sentència del procés de l'any 2019. Segon, la interlocutòria del 2025 on es va negar a aplicar l'amnistia en aquestes persones. Doncs el que un pot dir és que han estirat el dret tant com han pogut.
0: És que et volia preguntar també, o sigui, sabem ja que els tribunals estan separats, evidentment, del poder legislatiu, però no s'està extralimitant el Suprem, no volien aplicar aquesta llei que s'ha aprovat en Congrés, fent tantes voltes, agafant-se d'aquests articles tan concrets, és una extralimitació del poder judicial?
8: Jo crec que sí. Una altra cosa és després quines conseqüències pot tenir això, però jo crec que sí. I de fet és part de la disputa que avui el TJUE també ha dirimit en la segona sentència del dia d'avui, que és la del cas de l'Audiència Nacional, el cas dels CDR, la CDR. En aquella sentència també entra a dirimir la qüestió de quin és el paper i la delimitació que haurien de tenir el poder legislatiu per una banda i el poder judicial per una altra. En les decisions anteriors del Tribunal Suprem, respecte a la llei d'amnistia, particularment la interlocutòria on es va negar a aplicar la llei d'amnistia en aquestes persones, el Tribunal Suprem deia: jo no discutiré al legislatiu la capacitat per regular les coses que vulgui, però quan dicta una llei d'amnistia està dient-me a mi el que he de fer. Bueno, sí, clar, la llei d'amnistia consisteix precisament en això. Aquí hi ha una pugna, efectivament, entre els dos poders i a més, com dèiem abans, amb una qüestió bastant polititzada.
0: Clar, també hi ha precedents del Suprem contradint Europa? O sigui, altres moments de la història on el Suprem digui, mira, no.
8: Contradint directament, és a dir, negant-se a aplicar una decisió d'un tribunal europeu, a mi no em consta, puc equivocar-me ara mateix, però parlant ara de memòria, diria que no. No, com dic, a negar-se a aplicar frontalment una decisió. Sí en altres països, en altres països, i en particular no tant respecte al TJUE com respecte al Tribunal Europeu de Drets Humans, que és una altra instància.
0: Sí, és que recordàvem precisament la redacció, la doctrina Parot, no?, de tots els presos d'ETA que van haver de... Bueno, que es van alliberar perquè el Tribunal de Drets Humans ho va dir, no?, que havia de passar, que precisament és el que diu Boye, no?, que el Suprem ha d'acatar Europa basant-se en aquesta doctrina. No sé si es pot arribar a complir, si mirem la jurisprudència o així.
8: El que passa aquí és que els tribunals europeus poden dictar, en virtut de les seves competències, una sèrie de resolucions, però després l'execució d'aquestes resolucions depèn dels estats. La doctrina Parot és un d'aquells exemples on no es va contradir directament. El que es va fer és canviar una doctrina jurisprudencial per adaptar a unes circumstàncies i esquivar d'alguna manera el que establia el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és un altre tribunal, però que tindria el mateix tipus de problemes que ara estem parlant del TJUE. I clar, al final depèn de que els poders públics d'un estat decideixin efectivament col·laborar i implementar allò que diu el TJUE. Jo crec que aquí no és tant aquest el problema. En altres casos i en altres països sí que es dona. Un país que es resisteix a la decisió que s'ha pres a Europa i els seus tribunals, normalment amb el suport també del seu executiu, diuen, bueno, mirarem cap a una altra banda, sí. I llavors hi han mecanismes també per demanar, per exigir l'execució d'aquestes sentències, però en últim instància sempre depenen de la col·laboració i la bona voluntat dels estats. Però en aquest cas no crec que passi, perquè està el problema molt concentrat en el Tribunal Suprem. De fet, fixeu-vos que les decisions d'avui, aquestes sentències, el que fan és respondre preguntes de l'Audiència Nacional per una banda i del Tribunal de Comptes per una altra. No són preguntes ara del Tribunal Suprem. I jo crec que aquests dos tribunals, l'Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes, que podrien dir, no faré cas del que m'ha dit el TJUE, jo crec que no ho faran.
0: Clar, el Tribunal Suprem, com deies, doncs té aquesta autonomia per fer-ho. Deixa'm apuntar també, Josep Lluís, hem parlat molt de tribunals ara, que s'ha de pronunciar el Tribunal Suprem, però avui al matí el Javier Pérez Royo deia a l'Aquí Catalunya que Carles Puigdemont era qui havia de fer aquest primer moviment.
9: El retorno de Puigdemont pondria en primer lugar al Tribunal Supremo i en segon lugar, de rebote, al Tribunal Constitucional en una situació de tenir que decidir i de tenir que actuar, que és el que jo creo que debe de hacer, que es lo que debe de hacer, porque esta es una situación a la que hay que ponerle fin y que él vuelva a pisar el Parlamento de Cataluña.
0: Clar, Puigdemont ja ha refredat a la seva tornada, però es podria precipitar totes les decisions que s'han de prendre en cas que tornés a Catalunya?
8: Obligaria a precipitar-les si en el moment en què ell posés un peu al territori espanyol s'executa l'ordre de detenció i llavors ell seria conduït a unes dependències judicials. I llavors el seu advocat, evidentment, demanaria l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
0: I primer s'hauria de pronunciar constitucional i després...
8: La decisió última igualment trigaria, però el que sí trobaríem és una decisió jurisdiccional, en principi hauria de ser el Suprem, perquè l'ordre de detenció la dicta el Suprem, el que decideixi si com a mesures cautelars, mentre es resol el lío jurídic, com a mesures cautelars el deixa ell a la presó o, en canvi, diu, com que no tenim clar què passarà, doncs de moment que tingui llibertat. Llavors, no és descartable un escenari en què el president Puigdemont torna a Espanya, precipita això i al final les mesures cautelars el decreten que ell pugui tornar al seu domicili i que està en llibertat. Això podria passar.
0: Bueno, de moment esperarem. Tribunal Suprem ha dit que seguirà. Constitucional s'ha de pronunciar en principi a l'octubre i Europa s'ha pronunciat avui. L'amnistia no xoca contra la legislació europea. Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per aclarir tot aquest embolic.
8: Gràcies.
0: I per parlar-nos del paper dels tribunals aquí a Espanya. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Del soc, què més recollim del dia?
2: Els bombers han estabilitzat fa poc més d'una hora un incendi que cremava a Aiguamúrcia. Ha afectat tan sols una hectàrea i mitja, però és el cinquè foc en aquesta zona amb poc més de 1.000 habitants des de dimecres passat. Els Mossos d'Esquadra investiguen els incendis anteriors com a provocats. En matèria judicial, l'Audiència de Madrid ha aixecat a Begoña Gómez les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant dels jutjats. Però la dona de Sánchez serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. A tot això, el PSOE defensa la innocència de Gómez i titlla el procés de causa política basada en notícies falses. I a Catalunya, els delictes sexuals s'han mantingut durant el primer semestre de 2026 en els nivells més elevats dels últims anys, en contrast amb la baixada general de la criminalitat, que ha caigut un 7,6% respecte al mateix període del 2025. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica com intentar reduir els delictes sexuals.
10: Nosaltres, des del punt de vista policial, detectem que aquí tenim doncs, un tema preocupant en quant a aquest increment. Treballar des de diferents fronts, des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de òbviament, de feminismes també, doncs hem d'incidir en quines són les eines que hem de practicar i que hem de dur a terme, i també des de l'àmbit de justícia.
2: I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, tots dins la zona del risc, 3 a Barcelona i una a Cerdanyola. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 368 senglars. I per acabar, el dia que hem sabut que els naixements repunten a Catalunya després de 17 anys, els noms de nadons més posats l'any passat van ser Biel i Júlia. Són dades de l'IDESCAT, que també informa que el 2025 van néixer a Catalunya 54.200 nadons, un 1% més que l'any anterior. Èlia Pijuan.
11: El 46,3% d'aquests nadons són de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana al naixement del primer fill és de 32 anys. Les comarques amb la natalitat més alta són la Segarra i el Gironès, mentre que l'Aran i el Pallars Sobirà són les que la tenen més baixa. Pel que fa als noms més posats, Mateo i Sofia continuen sent els més populars a l'àmbit metropolità, Jan, Júlia i Martina predominen a les comarques gironines i a les de Camp de Tarragona, Marc ha estat el més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès i Nil a les comarques centrals. Pel que fa a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, els més freqüents han estat Hugo i Pau.
2: Gràcies, Elia.
0: Guillem no, eh?
2: No.
0: Laura tampoc.
2: Tampoc. A mi m'agrada Martina.
0: Martina, eh? Sí. A mi, Júlia, m'agrada molt que la meva neboda es diu així, o sigui que molt contenta.
2: Doncs mira.
0: Vinga. I també la Júlia Domènech, que la tenim a la producció, que ara ens ho deia. Jo també em dic Júlia, sí, Júlia. També ens agrada molt per tu. Va, anem als esports. No es diuen Júlia, ni el Martí Juncà ni l'Andrea de la Torre, que ja estan aquí per parlar-los dels esports. La notícia d'avui és que la FIFA obrirà una investigació contra Argentina per la pancarta ensenyada al final del partit contra Anglaterra. Andrea de la Torre.
12: Sí, així és. Per recopilar informació i escoltar els implicats de l'exhibició de la pancarta, les Malvines són argentines, tal com explica el diari. El reglament de la FIFA no admet cap gest relacionat amb política. Peter Kyle, ministre d'Empresa del Regne Unit, ha qualificat l'acte com a inapropiat i demana a la FIFA que actuï en conseqüència. S'ha de separar la política del futbol. De fet, és un dels principis fonamentals que defensa el Mundial, que la política ha d'estar separada del futbol. Ara això li correspon a la FIFA. Espero que faci la investigació més endavant. Estava clar que passaria. Va ser una atroç violació de la normativa en contra de fer política al futbol. Crec que podem esperar que aquesta investigació es desenvolupi, s'hauria de desenvolupar. Va ser completament inapropiat. A partir d'aquí es preveuen dos escenaris possibles a l'hora de sancionar. D'una banda, una multa econòmica o bé un càstig de sancions de partits.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, no? Existeix algun precedent d'una sanció així similar d'aquests casos?
13: Doncs sí, per uns comentaris també en aquest cas precisament contra Anglaterra. En aquest cas, però, no es parlava de les Malvines, sinó d'un territori que tenim bastant més a prop.
14: És espanyol, Gibraltar és espanyol.
13: Bé, doncs l'any 2024 Espanya va guanyar l'Eurocopa contra la mateixa Anglaterra i la celebració pel títol Álvaro Morata i Rodri van fer aquest càntic, el, com heu escoltat, Gibraltar és espanyol, que va comportar sanció en aquest cas però de la UEFA, que té un reglament similar al de la FIFA. Uh-huh. Els dos jugadors, en aquest cas, doncs van ser sancionats amb un partit de sanció.
0: Doncs a veure com acaba tot això. Moltes gràcies, nois.
13: Adéu. Adéu.
0: I anem ja al temps. Núria Seró, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
0: Sembla el dia de la marmota, eh? Perquè t'ho tornaré a preguntar. Calor una altra vegada. O sigui, jo ahir vas dir que era el pic de calor, però és que t'he de confessar que jo avui al matí n'he passat tanta més.
15: Però avui al matí, però ja avui al migdia o...
0: No, al migdia ja estava aquí la ràdio i jo no he sortit, ja no he vist el sol.
15: Però amb l'aire condicionat.
0: Sí, sí, sobre les 10 del matí i de veritat no es podia aguantar.
15: De fet, és que aquest matí hem començat amb temperatures molt altes. Ha estat la primera nit que s'ha registrat tòrrida a Lleida Ciutat des que es tenen registres. És a dir, la mínima, que s'acostuma a registrar entre les 7 i 8 del matí, ha estat per sobre dels 25 graus. Ha marcat 26,3. Però això és la mínima. És a dir, quan una persona va a dormir, al voltant, fiquem les 11, 12, molts termòmetres ahir estaven per sobre dels 30 graus i és que ahir es van assolir temperatures molt, molt altes. Si és veritat que aquest migdia els termòmetres s'han quedat una miqueta més frenats. Molts termòmetres han anat entre els 30, 35 graus, tot i que hem vist algun 37, com per exemple als Torms o també a Girona, a l'aeroport, s'han superat els 37 graus.
0: Clar, jo t'he de dir que aquesta nit m'he aixecat sobre les 5 de la matinada, he mirat el termòmetre, 28 graus a Sant Martí, Barcelona.
15: Sí, terrible. De fet, sí, aquesta pròxima nit no serà tan horrible com l'anterior, tot i això, una mica de paciència, perquè serà tropical, és a dir, que no es baixaran dels 20 graus en molts termòmetres. De fet, ja hi ha alguns avisos activats per temperatures altes de nit, és a dir, calor nocturn, com per exemple a Noguera, al Segrià, com també a les Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, com també al Gironès o inclús al Baix Empordà. Aquí les temperatures seran molt altes un dia més, però esperem que no tant com ahir. És a dir, que venim d'una cosa molt malament, home, llavors estarà una mica malament.
0: I demà ens pots avançar alguna cosa?
15: Sí, claro. Demà les temperatures màximes seran similars a les d'avui. Esperem una màxima, per exemple, de 31 graus a Barcelona, també a Tarragona, 37 a Girona o 38 a Lleida. Si és veritat que avui hem tingut el cel força tèrbol, amb algunes precipitacions, a més amb la calitja, han estat en forma de fang. sobretot les quantitats més elevades s'han registrat en zones del Pirineu, Prepirineu, aquí inclús al matí en forma de tempesta, rajos, però demà serà una jornada molt més tranquil·la, amb menys núvols, sobretot els tindrem concentrats al Pirineu, però Pirineu on es pot escapar algun ruixat. Si és veritat que al matí tindrem algunes precipitacions al Pirineu Occidental i a la tarda el tindríem a l'altre, a l'Oriental. I durant les últimes hores del dia es formen alguns núvols baixos, sobretot a la desembocadura de l'Ebre. I si demà algú vol aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, els 27 a la Costa Central o els 29 a la Costa Daurada.
0: Es fa dia d'anar a la platja, perquè per cert, Núria, avui el Meteocat ha informat que aquest ha estat l'inici d'estiu més càlid, atenció, des del 1950.
15: Sí, aquesta sensació que tenim tots d'una calor intensa que no se'n va és real. Si mirem les dades, això ho confirma. De fet, des de l'1 de juny al 15 de juliol, de fet, a meteorologia, en climatologia, l'estiu no comença com l'astronòmic, sinó comença el dia 1 del mes. Uh-huh. I des de l'1 de juny al 15 de juliol és el més càlid des de que es tenen registres. La temperatura mitjana, és a dir, la mitjana entre la mínima i la màxima del dia, ha estat de 3,8 graus per sobre. Però si mirem tan sols les màximes, les temperatures que s'acostumen a assolir durant les hores centrals del dia, ja a l'ombra, han estat 5 graus per sobre. Són temperatures molt altes. I, de fet, des del 21 de juny, en les estacions de la xarxa automàtica de Meteocat, almenys una estació ha estat per sobre del llindar de temperatures molt altes. És a dir, que aquesta sensació que tenim tots de que no baixi el mercuri és real.
0: Doncs gràcies, Núria, per comprovar-nos que no estem bojos i que realment ens estem morint de calor que tenim d'estiu. Ens trobem demà.
15: Fins demà.
0: Adéu, Núria, moltes gràcies. En Lluís Colomés al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 26 minuts d'aquest dijous 16 de juliol de 2026. Fem una pausa molt petita i tornem amb una secció on ajuntarem dos mons, l'economia i la psicologia. Fins ara.
16: 5, 6, 7, 8. Valorado.
17: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
16: en España.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.

0: Els dijous, en aquest palco d'estiu, substituirem l'oasi polític, tot i que l'actualitat avui ens ha portat a fer-lo a l'inici del programa, per un oasi econòmic, un lloc on aprendre sobre economia, però també sobre psicologia. Perquè sí, jo també ho vaig descobrir parlant amb aquesta dona que ara saludaré. L'economia també estudia les decisions que prenem. Serà cada dos dijous i per fer-ho tenim, ara ho deia, una dona que admiro profundament, l'Olimpia Arango, economista especialitzada en economia conductual, autora del llibre Les dones i els diners, desigualtat, gènere i mercats, i actualment treballant a la consultora Neovantas. Olimpia, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jo també, que estiguis aquí. Ho he dit bé, economia conductual.
1: Sona raro, però ho has dit perfecte, Laura.
0: Perfecte. Són les decisions que prenem com a humans. Què estudia exactament?
1: Bàsicament, l'economia conductual és la sinergia entre economia i psicologia. Aleshores, el que fem nosaltres és entendre com les persones prenem decisions, cap a on va l'atenció, què passa a nivell cognitiu, com cap a dins, però també cap a fora.
0: És a dir, l'economia no només estudia els diners...
1: No, estudia les implicacions de certes decisions sobre diners i sobre no diners, de tot en general.
0: Avui vols començar amb un tema que, vulguem o no, on ens ha tocat, on ens toqui a tots, on ens tocarà,
1: tard o d'hora
0: ens tocarà, que és la declaració de la renta, que jo dic que ja em poso nerviosa només de pensar-ho.
1: Sí.
0: Per què vols parlar de la declaració de la renta?
1: Jo volia preguntar-te, vas patir fent la declaració de la renta?
0: Sí, sempre pateixo fent la declaració de la renta. Des d'un any que em van cobrar no sé quants diners perquè ho havia fet malament i aquest any havia posat una cosa malament amb una desgravació, i me'n vaig adonar un dia anant amb bici per Barcelona i vaig dir, no, he de córrer cap a casa a canviar-ho perquè estava, dic, és que em ficaran una multa que no m'hi aixecaré.
2: Jo l'he fet aquest any per primer cop.
1: Traumàtic.
0: Delso, novato.
2: Sí, i és un exercici titànic.
0: És terrible.
2: Vull dir, mirar, jo d'espant, mirar-ho tot per sensació de que si t'equivoques això,
0: sí.
2: Si falles un clic, hauràs de pagar molts diners.
1: Aniràs de presó.
2: Exacte.
0: Com a mínim.
1: Clar, o sigui, el tema aquí ho volia relacionar i ho relacionaré amb l'economia conductual és perquè a molta gent té aquesta sensació de, ostres, quina por haver-me d'enfrontar aquest tipus de tràmit. A més, un tràmit administratiu que és feixuc, que és complex i que implica diners i que implica conseqüències legals, no?
0: Clar.
1: Aleshores, m'agradaria parlar una mica de com aquesta tensió que mencionàvem, que nosaltres tenim i estudiem des de l'economia conductual, impacta a l'hora de fer aquests tràmits administratius.
0: Clar, perquè imagino que el fet que sigui tan complicat pot fer que la gent ho faci malament o no ho faci directament, que
1: exacte.
0: Digui, mira, com que és tan complicat, jo no ho faig.
1: Exacte. O sigui, que no ho faci, que tingui por i sobretot entendre per què no ho està fent. Aquesta és una de les preguntes. Per què no ho està fent? O sigui, què poden fer també el govern, les institucions, per incentivar que la declaració d'Hisenda es faci, que es faci bé, però sobretot que comprenem com estem fent-la. O sigui, no només la declaració d'Hisenda, sinó en general els tràmits administratius. Per què estan, o sigui, per què costen tant de vegades? O per què ens generen aquesta sensació de por, una mica?
0: I què ens diu l'economia conductual? Com fer que la declaració de la renta o qualsevol altre tràmit administratiu sigui més fàcil per nosaltres?
1: Doncs hi ha un estudi superinteressant. L'economia conductual, al final, el que fem són petits experiments, tant de camp, és a dir, més en la realitat com en laboratoris, i estudiem el comportament, no? Que això ja ho hem dit. I aleshores hi ha un experiment que es va fer a Bèlgica, i van estudiar les implicacions que tenia senyalitzar en una carta el que feien referència a pagar els impostos, d'acord? Com les persones percebien aquesta carta, depenent amb diferent informació, diguéssim, posava, i finalment el que feien era entendre si pagaven més o menys impostos.
0: És a dir, segons la carta que t'enviaven...
1: Exacte, el contingut variava. Una mica, lleugerament, tenia totes les qüestions legals rellevants, però veien, ostres, si toquem una mica aquest llenguatge legal, o si mirem, canviem aquesta xifra per aquesta d'altra, passa alguna cosa? La manera que com comuniquem fa que les persones, els contribuents, rebin aquesta informació de manera diferent i el seu comportament canvi? I això és una mica el que van experimentar, no? El que van intentar estudiar. Hi havia tres escenaris, i tres cartes diferents, diguem.
0: Vale.
1: Una primera, on la carta era molt simple, és a dir, van agafar l'original, que era extremadament llarga, legal, feia una mica de por fins i tot si no ets jurista, i la van simplificar. Van identificar, ostres, has de pagar això en aquest termini, ja està, sense fer referència, cert decret legal, etc etc. En un altre cas, feien més hincapié, és a dir, feien més, posant més focus a les conseqüències legals de no pagar.
0: Anar a la presó, per exemple, penso, si no...
1: Apel·lar aquesta potencial por, ansietat, angoixa que pot generar el fet de no fer bé un tràmit relacionat amb impostos.
0: Uh-huh.
1: I l'última carta era, feia més, apel·lava, diguem, a la moralitat fiscal, aquesta idea de civisme. Escolta, has de pagar impostos perquè està bé pagar impostos, perquè el sistema públic...
0: S'han de ser hospitals, tal.
1: Exacte, educació, els nens, etcètera, etcètera.
0: I les conclusions van ser... Quines són les cartes que més van funcionar?
1: Les cartes que més van funcionar van ser les primeres, les de les qüestions les de la
0: simples,
1: simplificació.
0: Vaja.
2: No cal anar del Mr. Wonderful, potser, no?
0: No.
1: Clar, o sigui, el tema més interessant de tot això és que depèn del focus que tu tinguis i depèn de la hipòtesi, en aquest cas, que tenien els investigadors, això té unes conseqüències en els resultats, no? I la hipòtesi era, la gent no està entenent com ha de pagar les coses ni com ha de fer el tràmit. No va tant de que siguis, escolta, vull posar tots els impostos, vull pagar, no vull pagar, etcètera, etcètera, o em fa por, no em fa por, sinó vull entendre quin tràmit estic fent. Evidentment perquè la pregunta i la hipòtesi, i en aquest context concret, encaixava. Pot ser que la hipòtesi en un altre entorn sigui una altra, llavors, a part d'aquest mecanisme, potser hi ha uns altres a nivell social i psicològic que regulen aquest comportament.
0: Clar, però això vol dir que molta gent és possible que no ho estigui fent perquè no sap com fer-ho, no sap
1: exacte.
0: Què està fent.
1: Exacte, aquest és un dels focus principals, no? Vull dir que hi ha una mena de paràlisi a l'hora de desenvolupar aquest tipus de tràmits que fa que les persones, ostres, és que no sé com gestionar el que tot passava. Primer cop que faig la declaració d'Hisenda, és que on he de clicar? Què m'està referint? Quins són aquests conceptes que mai ningú s'ha assegut al meu costat i no el sé com gestionar-ho, exacte.
0: Clar. Però això, has dit que va ser a Bèlgica.
1: Va ser a Bèlgica,
0: però
1: sí.
0: Funcionaria en un altre context? Aquí, per exemple? O...
1: Clar, tot això fa referència a un terme que en anglès...

0: perquè és molt, molt, molt interessant tot el que ell fa a nivell d'economia conductual, i parla de com pot la manera en què estan construïts certs tràmits administratius a l'administració pública, però també a l'empresa privada, poden generar un incentiu contrari, poden ser desmotivants. Exacte, com si fos una cursa, el Mario Bros, que tu has de pujar de nivell, doncs tu fan, és com si posessin un mur més alt, doncs és molt complex que les persones prenguin la decisió de enviaré la carta o enviaré els impostos, ho pagaré bé, etcètera, etcètera. Potser hi ha una qüestió inconscient aquí, que és l'important. L'atenció que parlàvem al principi, com hi ha aquests nivells, aquests obstacles que tu mencionaves, Laura, ostres, no ho sé fer, no m'estan posant les eines, no m'estan indicant el camí de manera clara, per tant no sé com fer-ho.
1: Per tant, no ho faig,
0: o ho faré malament,
1: clar.
0: I després, clar, venen unes conseqüències en aquest sentit. Llavors, clar, depèn del context, però sí, podria aplicar-se. I al final el terme slats fa referència a diferents països, diferents administracions, no només a impostos, estem parlant de pagar una multa, per exemple.
1: Per exemple. I a banda de simplificar el tràmit, hi hauria altres incentius que farien que aquest slats, aquest obstacle, es reduís?
0: Sí, o sigui, aquí en aquest context estem parlant d'aquesta pregunta de... Escolta, la pregunta és, saben o no saben els contribuents belgues pagar? Que això potser probablement aplicaria a altres contextos d'altres territoris, però hi ha una altra pregunta que és... Se senten interpel·lats o no se senten interpel·lats, no, els contribuents? En un experiment suec que es va fer amb 57.000 més o menys usuaris, va ser molt interessant perquè una de les coses que van variar en aquesta carta eren persones que devien diners, en aquest cas, a l'administració pública. I van dir, ostres, com impactaria aquesta idea de pertinença a un grup social i aquestes normes socials a l'hora de pagar i fer el retorn d'aquestes taxes, aquests impostos que han de pagar? I què van trobar? Que apel·lar a que la gran majoria de persones ja han pagat no tenia un efecte molt rellevant a nivell de resultats. Però van trobar que canviar una mica la frase, que és la gràcia de l'economia conductual, que al final les percepcions, juguem molt amb les paraules, com diem les coses i des d'on les diem, que l'administració digui, escolta, ets de la minoria que no ha pagat.
1: Assenyalar.
0: Exacte. No és, o sigui, més que assenyalar és, tu no estàs pertanyent al grup de la majoria, sinó que tu formes part de la minoria que no ha pagat. Hi ha un punt que aquí, i en economia conductual es diu saliència, que és jo estic pertanyent o quina cosa és salient, no? En anglès, quina cosa m'està cridant l'atenció. M'està cridant l'atenció que jo no pertanyo al grup que sí que està pagant. Però és que jo i un altre grup de persones que són minoria respecte a les altres no estem pagant. Sí que aquí estaven jugant una mica amb aquesta sensació de pertinença de grup, però també aquesta sensació de por. Però clar, el context és una mica diferent. Són persones que deuen impostos en aquest sentit. Clar. La pregunta és altra, per què no estàs pagant? Potser sabies o no sabies i potser ajudaria que t'ho posessin més fàcil, però també en aquest cas la pregunta és, tu te sents interpel·lat pel grup a les persones que han de pagar impostos? I el resultat que vam veure en aquest cas era que tenia un impacte clarament positiu.
1: Clar, si ara mateix, imagina't que algú d'Hisenda, que té la potestat de canviar...
0: Que em renyi!
1: Que t'està escoltant. Digue'ls tres canvis concrets que haurien de fer... Per millorar la recaptació, amb tres paraules.
0: Diré un gran i tres petits.
1: Vinga.
0: I és una cosa que aplico al meu dia a dia. Primer de tot, que es posin les ulleres conductuals, que és posar-te les que jo porto, però les ulleres d'entendre el comportament humà. Uh-huh. Perquè al final, molts dels problemes que tenim al dia a dia no calen. Tants canvis estructurals, evidentment, estem parlant d'impostos, hi ha altres qüestions, no és única usar, no és únicament economia conductual, però és aquesta idea de com estan percebent les persones... I on està posada l'atenció a l'hora de fer aquest tràmit. Però les tres preguntes petites en base a això que m'has demanat ve d'un model d'economia conductual que es diu Combi, que és tres preguntes davant d'un comportament que jo vull canviar. Saben les persones com fer això? Poden fer-ho en aquest sentit i volen fer-ho? Llavors, si tu tens una resposta a cadascuna d'aquestes petites preguntes, tu pots entendre realment quina és la palanca, d'alguna manera, que has d'accionar per incentivar un comportament, segons el context, segons si saben o no saben, segons les eines que tenen al seu voltant i segons les capacitats. I això és el que, perdona, Laura, això és el que fa i que limita, d'alguna manera, i que condiciona el comportament objectiu que nosaltres volem incentivar.
1: Doncs ja sabeu, saben... Poden i volen. Per començar en aquesta economia conductual, Olímpia Arango, economista, moltíssimes gràcies per aquesta lliçó d'economia i psicologia. Ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó, una entrevista de Josep Ramoneda amb Enric Lluent i un parelles de fet, Elisenda Roca amb Manel Lucas.
2: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad, pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera, porque además de señalizar tu vehículo

0: Les 8 i 10 a aquesta hora, seu aquí sempre en Josep Ramoneda, al meu costat. Avui no podia ser-hi, mira, aprofito i li envio una forta abraçada. Sé que avui li encantaria parlar amb el nostre convidat. Eric Lluent, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvingut al balcó.
1: Encantat de tornar al carrer Casp número 6, a la cadena Esfera.
0: Que l'has trobat canviada, has dit, eh?
1: Doncs sí, perquè jo venia fa molts anys al Tot és Comèdia amb la Rosa Badia, i ha canviat moltíssim, però vaja, un plaer tornar a ser aquí.
0: Doncs si recordeu, l'Eric és periodista, viu a Islàndia ara, i hem aprofitat que és a Barcelona presentant La bomba de Liceu, que és una exhaustiva investigació que narra i explica un fet esgarrifós que va estremir Barcelona. Un home, era el 7 de novembre de 1893, va llançar dues bombes Orsini des del cinquè pis del Liceu a la platea provocant una massacre. 20 morts, 27 ferits. Just al segon acte de l'òpera Guillem Tell de Rossini.

0: concentrat estàs, perquè tu pots imaginar. És que jo he estat al Liceu el dissabte, clar, portava llegint el teu llibre, estava al cinquè pis, estava en un assaig general de la Gioconda, i pensava, mare meva, com s'ho va fer en Santiago Salvador, aquest home, per entrar dues bombes al Liceu, enganxades a la faixa, pujar al cinquè pis. Fins i tot va estar una estona al costat de l'inspector Olalde, que era l'encarregat de seguretat. Estem parlant de 1893.
1: Santiago Salvador va entrar no per la porta principal, sinó per la lateral, que és per on entrava la gent que pagava una pesseta per anar al Galliner, al quart i cinquè pis. Va entrar amb dues bombes Orsini a la faixa, amagades. Era hivern, plovia molt aquell dia, per tant segurament li va ser força senzill amagar aquests dispositius, tot i que, com intento descriure el llibre, sobretot en el moment en què està al costat d'Olalde, que era l'encarregat de la seguretat d'aquella vesprada, que era l'estrena d'una temporada, la temporada d'hivern de 1893, doncs imagineu-vos aquella situació, l'home encarregat de la seguretat, de vetllar per la seguretat d'aquell esdeveniment, i l'autor, el que seria l'autor d'un atemptat que va estremir Barcelona, i no només Barcelona, sinó tota Europa. Santiago Salvador va entrar amb dues bombes, una pistola i un potet de verí, per si el necessitava. Finalment només va emprar les dues bombes Orsini, una de les quals no va esclatar.
0: Encara hagués sigut pitjor.
1: 20 morts i 27 ferits, segurament, segur, de fet, haguessin estat molts més.
0: Aquest llibre, ja et dic, és formidable per la quantitat d'informació que hi ha. Tu reculls cròniques de la, no, de la premsa, és gore total. He agafat una, el Noticiero Universal, deia, a la fila 14, una dona presentava una mutilació cranial i facial que deixava al descobert el seu tors esberlat, fet entranyes i polpa sanguinolenta, i no segueixo perquè és esfereïdor. O sigui, com es va... La premsa va ser molt morbosa.
1: Clar, estem en un moment de naixement de la premsa de masses, d'una premsa que ja no tan sols reprodueix els telegrames i versions molt oficials i a vegades molt, molt curtetes, no? Sinó que hi ha homes de literatura, hi ha persones que es comencen a dedicar al periodisme, i en aquest moment, que de fet són 10 anys després de la fi de la censura prèvia, que això també és important, 1883, la llei d'impremta acaba amb la censura prèvia, sempre que no hi hagués un estat de guerra declarat, i a Catalunya era força habitual, per cert, però hi ha un cert sentiment de llibertat. De fet, quan llegim la premsa dels anys 90 del segle XIX, sorprèn molt la gran diversitat ideològica. I alguns d'aquests mitjans han de traure l'audiència al públic. Clar. I ho fan a través d'unes cròniques absolutament sensacionalistes. També hem d'entendre que era la primera vegada que els periodistes de Barcelona havien de narrar un fet d'aquestes característiques. Jo, de manera conscient, he volgut mantenir aquest estil sensacionalista en el primer capítol, en què narro els fets del 7 de novembre de 1893, inclús reproduint alguns dels adjectius o substantius que van emprar els periodistes per descriure quelcom que no havien vist mai.
0: Clara, deies, primera vegada, és que aquí hi ha una tesi en aquest llibre, tu conclous que aquell atemptat va ser el naixement del terrorisme modern indiscriminat. Per què? Perquè ja hi havia molts referents.
1: Sí, és una tesi que per això potser he estat tants anys treballant-hi, perquè per defensar aquesta tesi he hagut de fer molta recerca en bibliografia de països molt, molt diversos. Però quan hom realitza una anàlisi comparativa dels principals moviments terroristes de l'època, després sobretot de la invenció de la dinamita, veu que ni els fanians irlandesos ni els anarquistes de diferents països europeus,
0: ni els nihilistes russos,
1: exactament,
0: dius, no?
1: Sí, cap d'ells va dur a terme un acte d'aquestes característiques. El terrorisme modern segurament són fenòmens de violència política que no apareixen d'un dia a un altre, no? Però podríem dir que la onada d'intents de magnicidi que comença el 1878 a Alemanya amb l'emperador Guillem I, després Humbert I també a Itàlia, un català, Joan Oliva Moncusí, el 1878 intenta matar Alfons XII, són actes de terrorisme selectiu.
0: Anaven a matar o Napoleó mateix, no?
1: Sí, exacte.
0: Anaven a perseguir una persona.
1: Una persona, i evidentment podia haver el que podríem parlar de víctimes col·laterals, evidentment per una víctima d'una mena d'aquestes d'emptentats tant li fa si
0: però, en canvi, aquí...
1: o no. Però aquí hi ha un mètode d'execució en el qual no hi ha un objectiu concret. Hi ha certs precedents, per exemple, a Londres, a Itàlia, a la mateixa plaça Reial el 1892, un any abans de la bomba del Liceu, una mica més, esclata una bomba i un drapaire mort. Però tots aquests precedents mai se sap qui ha sigut. I, per tant, no hi ha un element que és clau per al terrorisme modern, que és l'ús de la premsa de masses. Què entenem per terrorisme modern? I és un concepte que podríem estar debatint, no? Però hi ha dos pilars fonamentals. Armament modern, dinamita, i premsa de masses. Capacitat de que aquell acte que té lloc en un espai concret tingui una influència no només a la ciutat, sinó a tot l'estat i més enllà.
0: I això ho va aconseguir.
1: Santiago Salvador ho va aconseguir, i a més, potser de manera una mica inconscient, va emprar els mitjans de comunicació, la premsa de l'època, d'una manera, des de la seva perspectiva.
0: Ara hi arribarem, perquè això és un punt al·lucinant de llibre. També és important per què a Barcelona, no? Perquè és important aquest context. Aquí hi havia l'arrelament del moviment obrer, una tendència revolucionària, dius. Tots els elements perquè això pogués passar.
1: Esclar, hi ha un aspecte atzarós. Cronològicament podria haver succeït a altres indrets, per exemple, a París. De fet, a París hi havia hagut expressions de terrorisme modern per part de l'anarquisme, i uns mesos després, 1894, hi ha el llançament d'una bomba que mata una persona al Café Terminus, i que alguns historiadors han determinat que aquell va ser el naixement del terrorisme modern indiscriminat, oblidant l'atemptat de Liceu. Per tant, el llibre també reivindica una mica aquesta memòria de aquí va néixer un fenomen, que no es tracta de que estiguem orgullosos perquè estem parlant d'una barbària, però va néixer un fenomen i ens hem de preguntar per què a Barcelona. Evidentment, les tensions en la ciutat industrial entre obrers i patronal, molt ben organitzats.
0: Molta divisió, no?, que aconseguien els patrons.
1: Molta divisió, molta repressió, sobretot repressió des dels anys 30 i a les vagues dels anys 50, repressió contra moviments que eren profundament reformistes, és a dir, que no eren obertament revolucionaris, que no volien fer caure l'statu quo, sinó que volien reformar-lo, i la primera resposta a aquestes primeres pulsions obreristes a Catalunya és la repressió absoluta i les execucions que hi va haver ja des dels anys 30 a líders d'aquesta mena de moviments. I això omple d'arguments aquells sectors que veuen que l'acció directa i més radical pot ser la via per iniciar la revolució que faria caure l'Estat, des de la seva perspectiva.
0: Tu fas una radiografia de qui era aquest home, Santiago Salvador, un home que estava casat, tenia una filla petita, anarquista dinamitarista. Això del dinamitarista no ho coneixia, dit així.
1: Sí, els dinamitaristes, per diferenciar-los de la gran majoria dels anarquistes que no donaven suport.
0: Duia la dinamita, camaleònic, però amb un passat estrany. És a dir, és un home que va evolucionar moltíssim. Qui era Santiago Salvador
1: va néixer el 1864 o 65, no he trobat la partida de naixement, però amb les partides de funcions aquestes són les dues dates possibles, a Castellserràs, al Baix Aragó, en una família benestant, carlina, amb un pare extremadament violent i que viu de l'extorsió a altres veïns de la regió. que apallissa la mare brutalment fins al punt que Santiago Salvador, amb 14 anys, se'l troben esperant-lo amb un revòlver per matar-lo. Odia profundament el pare i estima amb bogeria la seva mare i la seva germana. Germana que, curiosament, Santiago Salvador, l'autor de La bomba del Liceu, recomana que vagi a un convent. Que Santiago Salvador és un personatge, com deies, camaleònic, amb moltes incoherències, però que en els seus darrers mesos de vida s'obre sense filtre, té una barbolla que realment agrada als periodistes, inclús als jutges, a la gent de l'hospital que l'entrevista, perquè s'intenta suïcidar, que és una altra qüestió. Abans de tenir-lo s'intenta suïcidar.
0: Però no es tira un tret al cap, és...
1: No.
0: Es malfereix, sí.
1: Al ventre, perquè diu que vol parlar, per reconèixer els fets i l'autoria i fer proclames anarquistes.
0: Sí.
1: Que passa que té més temps del que pensava. Viu 11 mesos fins que l'executen. I no és fins 3 o 4 anys abans de la bomba del Liceu que es converteix en anarquisme. Ell diu que l'influencia molt les lectures de Kropotkin, en concret La conquesta del pa, i també es reconeix l'actor del productor, que és un dels dos grans setmanaris que hi havia a l'època, pel que fa a la tendència anarquista, un en català, la Tramuntana, i l'altre, el productor, en castellà.
0: I clar, ell aquí a Barcelona doncs és servent de cases de burgesia i de noblesa. És allà on va larvant aquesta ràbia, aquesta set de venjança contra la burgesia, contra els qui tenen...
1: Jo crec que hi ha una part individual psicològica, i jo ve d'aquest context tan violent, i ell fins i tot volia anar a la primera guerra carlina quan ell, a la tercera guerra, a la darrera guerra, sí, guerra carlina, quan ell tenia 10-11 anys, però no li deixen, per tant té. I de fet el fan fora d'una d'aquestes cases on està servint per donar-li una bufetada a la seva xicota, que després seria la seva dona. Per tant, és una persona amb una tendència violenta evident. Però jo crec que el fet d'estar servint en cases amb gent amb molts diners de la burgesia barcelonina el fa comprendre segurament per primera vegada aquestes grans diferències socials. Segurament un obrer de fàbrica ho devia passar molt pitjor que no pas una persona que estava servint a cases d'inclús de gent que ell diu que els hi tenia estima, però tot i així els odiava, aquesta dualitat, no?, que a vegades es presenta. Doncs ella ja devia veure en primera persona aquestes grans diferències, i tot plegat, juntament amb un intent d'obrir un celler per vendre alcohol, no li acaba de sortir bé, després es dedica al contraband, i tot plegat, amb aquestes idees dels cercles anarquistes més radicals, ell és la persona perfecta per creuar una línia que no s'havia creuat fins aleshores. Penseu que dins del cercle dinamitarista, reduït, els que estan a favor d'atemptar amb dinamita, quan ell comet l'atemptat, no li volen donar més dinamita, perquè ell volia tornar a llançar bombes Orsini des de l'estàtua de Colom a Colom durant el funeral, dos dies després de l'atemptat.
0: I se sent traït, a més, ell diu, sí, ara no em volen ajudar. Aquest home s'escapa, torna al seu poble, això aixeca sospites, i l'acaben enxampant, això que deies, que s'intenta suïcidar amb aquesta bala al ventre, i l'arriben a jutjar, i els periodistes poden entrevistar-lo després. Clar, jo, que per cert s'escapen 13 pessetes que li dona la dona, perquè la dona li confessa, li diu el que ha fet, que això a mi em va deixar al·lucinant. Hi ha una de les entrevistes que li fa Diluvio, que posa els pèls de punta, li diu al periodista, no es va recordar de la seva filla quan va cometre el fet, i diu, l'avenir de les filles de les famílies pobres, sé quin és, morir en una fàbrica o ser carn de burgesos.
1: O treballar miserablement en una fàbrica. Exacte. O prostituir-se, que és un dels arguments que utilitza per convèncer que realment aquesta acció és necessària. No ho fa només per la filla, però diu que quan va néixer la seva filla, encara aquestes idees d'atacar la societat, burgesa i l'estat liberal, se li van reforçar dins de la seva ment. Per tant, el fet d'estar casat, ell no acaba bé amb la seva dona. De fet, hi ha aquesta gran discussió en les últimes 24 hores perquè Antònia Colom, la seva muller, l'intenta convèncer de que es confessi com ho havia fet prèviament. Però vaja, jo crec que és millor perquè...
0: No fem spoilers ja.
1: Fa tants girs...
0: Spoilers. Com no té una pel·lícula, això?
1: I com no té un llibre, aquest és el primer llibre...
0: Exacte, felicitats.
1: Monogràfic.
0: Eri, però jo anava llegint i dic, és que no sabíem res,
1: no
0: això.
1: Ho entenc.
0: És que dir, en parla, és un historiador, sí que ho expliques.
1: S'ha treballat, eh?
0: S'ha treballat.
1: Josep Termes, Antoni Dalmau, Antoni Dalmau per mi és la referència.
0: Hi ha un documental, també, dius.
1: Carles Balaguer...
0: Però una pel·li.
1: No ho entenc. I ara, amb tot el deliri que tenim tots amb el true crime...
0: Clar, no t'han trucat.
1: No, de moment no, però vaja...
0: Per demanar-te els drets...
1: De moment no, acaba de sortir i jo crec que és una història molt interessant que tindria altres vides més enllà del llibre i espero que així sigui en un futur, però és incomprensible que hagin passat 132 anys sense una obra monogràfica sobre la bomba del Liceu.
0: Clar, sobretot perquè més es converteix en una celebritat, això que deies, no? Aquest component de terrorisme modern aconsegueix expandir les seves idees.
1: El terrorisme que coneixem avui dia ja cerca aquesta notorietat mitjançant comunicats, vídeos, comunicats, etc. En el cas de Santiago Salvador, jo crec que ho improvisa una mica perquè ell s'intentava suïcidar, però també erra el tret i té 11 mesos per expressar-se. Però vaja, les entrevistes que li fa Pedro Bernet a periodista saragossà al Diluvio, que les envia des de Saragossa perquè està a l'hospital
0: ferit. I que les reculls tots i que valen or.
1: Sí. Estan traduïdes al català i jo crec que és un document... No només, hi ha altres periodistes que parlen amb ell les últimes 24 hores abans de l'execució, el judici, quan es converteix al catolicisme... Bé, hi ha un munt de material.
0: És una pel·li, de veritat. Com t'arriba aquesta història? Tu vius a
1: Islàndia.
0: Abans m'has dit, és que tinc temps...
1: Tinc temps i hi ha molta foscor, així que l'he dedicat d'alguna manera. Aquest llibre no seria possible sense...
0: Però t'has ficat a la foscor encara més, amb aquest llibre.
1: Sí, exacte. Però no seria possible sense els arxius digitals i sorgeix d'un estudi previ acadèmic que faig sobre les darreres execucions públiques a Barcelona als anys 90 del segle XIX. Hi van haver quatre, al Pati dels Corders, l'actual plaça Folch i Torres, l'antic districte 5è, el Raval actual, i una d'elles, el 21 de novembre de 1894, va ser la de Santiago Salvador, a qui li varen donar garrota.
0: M'agrada molt perquè l'Eric va mirant el rellotge, es nota que és periodista i que ha fet ràdio, que ens queda un minut, és que m'ha agradat, deies a Islàndia, t'he preguntat, què hi fas a Islàndia? Què hi fas?
1: Treballo de guia conductor, em vaig haver de guanyar les garrofes d'alguna manera, jo sóc fill de la crisi econòmica de fa 15 anys i em vaig trobar el carnet de conduir autobusos i em permet, és una feina que m'agrada molt, per ser el meu pare era conductor i n'estic molt orgullós i m'agrada molt. I tinc temps per escriure. Demà, per cert, estarem a la llibreria Bacus d'aquí de Barcelona, a Bacus Urquinaona, a 2:45, a les 6:30, per presentar el llibre amb Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpins.
0: De veritat, és un llibre que us atraparà de cap a peus. Eric Lluent, autor de La bomba del Liceu, el naixement del terrorisme modern indiscriminat. Felicitats per aquesta investigació.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Tan apassionant. I bona sort a Islàndia i aquí, demà amb el llibre. Que vagi molt bé, que en venguis molts.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Us deixem amb la graderia.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Sacsejar la història, transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mam. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
3: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
4: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿O tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble. Y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Recuperamos tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
5: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
6: I tu...
7: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.
9: En Gandía, Valencia, hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que este viernes 10 de julio, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 535.773 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Tipo directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
12: ¡Valorado!
11: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
12: ¡En España!
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: A la Cadena SER. Al balcón. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:40, nosaltres ja hem començat a xerrar. Ara l'Elisenda ja està explicant que ens vam veure el col·lapse.
1: Anècdotes.
0: I que us encanta coincidir vosaltres dos,
2: molt,
0: això sempre.
2: Sí. M'agrada molt. Sí. Coincidir molt per als, perquè m'agrada el que escriu, m'agrada el que recita, m'agrada també. Mira.
0: Que bé,
3: sí.
0: No?
3: A més, és molt, és que l'Elisenda és molt agradable.
2: Et veus?
3: Perquè
2: tu també.
3: Té aquella saviesa, a més
0: saps? Mira, Pedral, saps que tu, un Sant Jordi, vam anar a visitar el teu pis biblioteca?
3: Sí.
0: Doncs aquest any hem anat a veure les prestatgeries, la biblioteca personal de l'Elisenda.
2: Va venir casa, és molt eclèctica, sí. Ja de tot.
0: I és tan bonic, perquè té els llibres de diferents prestatgeries, totes precioses.
2: Ai,
0: és veritat, amb un disseny exquisit, no és la típica prestatgeria clàssica, sinó que totes tenen un encant arquitectònic, decoratiu.
2: Perquè quan van entrar es van trobar amb la Ptolomeo, que és aquella columna que sembla una columna gegant de llibres que sembla que hagin de caure.
3: Sí.
2: I no, és una prestatgeria.
0: Ens va fer el truc i va agafar un llibre del mig i dic, ai. La Ptolomeo, aquesta, jo la vull, però ens va dir l'Elisenda que s'havien barallat els...
2: Sí, me la vaig comprar a la difunta botiga Vinson i em vaig quedar la de l'aparador, perquè el Fernando Mata em va dir, diu, ostres, aquests dos s'han barallat, dos italianots que ho van dissenyar, i, bueno, te la pots fer, eh?
3: Ja.
2: Però els que van dissenyar-ho es van barallar entre ells, però no, és meva, i sempre, mia, molta mia, no, mia, atrapa, mia... Total, que no la fan.
3: Ostres.
0: Però no entenc com, vull dir, per què ningú l'ha copiada.
4: A internet està, per 620 euros.
2: Coño! Ai, ostres!
0: Carai, Laura!
2: Bueno, internet hi ha de tot, clar, hi ha gent que la pot vendre, clar, i el Wallapop i tot.
0: Clar, mira, clar, Wallapop, però a mi és que em trobo, i per determinats pisos, de sobte va perfecte, no?
3: Sí.
2: Aquestes... És ideal. Ah,
0: jo les tinc, però sense la Ptolomeo tinc les piles
2: així. Clar, hi ha la versió, que la pots fer sense la prestatgeria, però et poden caure, que és la de la tauleta de nit. Llavors és petiteta, però també els col·loques.
3: Clar.
0: Home, això està molt bé, també.
2: També hi està. Bueno, també hi existia.
0: També hi és. Elisenda, va, comencem per tu. Parles de... És una crítica que ens vas a fer, no sé si els catalans, els barcelonins...
2: No. Jo anava a dir que Catalunya té un punt de garraperia que ara explicaré.
0: I que això sempre s'ha dit, no, Elisenda?
2: Jo som... trobava que no. Menys en aquest tema. Jo crec que això és una llegenda negra. Però sí que hi ha un tema. Tu surts, però surts, reposes un peu a la franja, eh? Saps allò de parla catalana encara, l'Aragó, mal que le pese a l'Alcón, ho sento, noi. Alcón, no es diu,
0: Azcón.
2: Ara? Azcón. Azcón, sí. Tu poses un peu, allò, o vas cap avall, cap a Castelló, pam, i a la que vas a un bar i demanes un refresc o una cervesa, i et posen una petita tapa.
0: Els cacauets, ni que sigui.
2: Unes ametlles, perquè això és molt llest. No només fidelitza, sinó que això s'ha de
3: fer.
2: Exacte,
3: clar,
2: Josep.
3: Clar.
2: Llavors, amb això, demana ràpidament una altra, perquè vas bevent, vas picant. A Catalunya?
0: Re.
2: No, escolta'm, les olives les de demà. Pot posar 4 olives? O sigui, aquí hi ha una garraperia, però no! Perquè l'altre dia em vaig desplaçar al cor de les Guilleries, Sant Hilari Sacalm, el poble d'en Josep Moragues.
3: Sí, senyor.
2: Atenció, eh?
0: Sí,
2: o sigui,
0: sí.
2: Una catalanitat que pensava, bueno, aquí garraparia... No!
0: Què et van servir?
2: Sant Hilari Sacalm, el poble de les fonts, de l'aigua, dels balnearis, això que et dic, de Serrallonga, dels boscos, de les Guilleries. I els dos bars que vaig anar...
0: Què et van posar? Què et van
2: servir? El Juani.
0: Tinc una gana,
2: i el
0: ara.
2: Xapet Nena. Posi'm un refresc. Quina tapa voldrà? Què voldrà? Que la... Jo estava com...
0: A veure. Ai, que em cobraran després,
2: no? No. No, quedava clar que anava inclosa. Diu, amb tota la naturalitat. Quina tapa voldrà? Voldrà capipota? Voldrà... Sí, no ametlla.
3: Val.
0: El Pedrals ha posat ja en alerta, dona'm l'adreça.
2: Sant Hilari Sacalm. Jo diu, voldrà calamars? Jo, com? Calamars, braves, perol? Jo, què és perol? No, això és cor i no sé què. I llavors vaig veure que els que jo anava van fer cara
3: de... Com la botifarra al perol.
2: Van fer cara de... I vaig pensar, ui, a mi m'encanta tot això. Total, que sí, vam demanar els que érem, una tapa cada un, variada, carbassó. Què m'està dient?
4: Però una tapa per persona que demaneu la beguda o per ronda?
2: No, una per cadascun.
4: Mare de Déu.
2: O sigui, perdona, i jo... Aleshores em vaig sentir com una mena de... d'excitació pàtria, de dir aquí sí, aquesta guerra...
3: La Catalunya real.
2: La Catalunya que jo vull sentir l'ari se calm, t'estimo. No, home, de veritat, però és sí. que no un bar, perquè has pensat, bueno, potser ho fan aquí, perquè potser l'amo és de fora. No, no, no, no, no, la mestressa era més catalana que la...
0: Vaja. Ah, sí, hi ha sí. dos bars, això.
2: No, vaig anar amb un altre, després, sí. amb, no sé per què, l'endemà, vam anar amb un altre.
0: La Elisenda que va de bars, sí, sí. No? Vaig a les guilleries.
2: Jo vaig a bars, a les guilleries. I, a les... I allà també. Quina tapa voldràs? Però què és això? No m'havia passat, soc molt vella, mai. A Catalunya, mai. Ni una ametlla, ni una trista patata fregida... Però...
3: No, unes olivetes, depèn d'on te les posen. Sí. Eh?
2: És una anècdota.
0: Tu tens, no tens, no trobes,
2: és una anècdota.
0: No, tampoc, eh?
2: És, això que m'estàs dient no és general.
3: No, no, no, no
2: és una anècdota. Anècdota. D'acord, ara algú dirà, doncs al meu bar ho fem, perdoneu. Quants bars hi ha a Catalunya? Milers! Mm. Potser ho fan a 20? Va, 40, va. A tot Catalunya. Doncs a Sant Hilari se calm. No només hi ha
0: tapes. Estàs fent una reivindicació, eh?
2: Estic reivindicant que el més intel·ligent per fer calaix és fidelitzar la clientela. Bueno, estaven a patar. Estaven a rebentar els dos llocs. I aleshores, és molt fort perquè... I no et deien, com alguns, no, no, ja en tenim preparat per dinar. No, no, no, no, no, no, no, no. Aquests bars, aquestes cafeteries bars que s'estan perdent també, perquè ara ja tot està enfocat al turisme. I... No, allà, sense pressa, ningú t'apressava, ningú... No hi havia la policia de la mirada que et van mirant allò amb cara de xequis. No, no, no. Meravella. I aleshores jo vull dir que per fidelitzar...
0: Ara és quan diu les copes per això o
2: no.
0: Una Coca-Cola 5 euros.
2: No és veritat. No és veritat. No és veritat. Tot... molt bé de pre... De veritat, jo pensava... Però, a veure, torno a mirar-ho. Sí, sí, mira la plaça, sí, sí, aquí hi ha el nostre fill il·lustre, Josep Mora... Va pensar, no, sóc a Sant Hilari Sacalm. Escolta'm, tu...
0: I quin bon descobriment, Elisenda.
2: Vull dir-ho. Segur que hi ha algun poble més... Escolta'm, per xarxes, digueu. Hem sentit al balcó que hi ha un bar que dona tapes, o l'Elisenda n'hi ha més d'un, digueu.
0: Que farem ruta.
3: Sí, farem la ruta. Demà
4: pensarem aquest vídeo teu explicant-ho a xarxes i direm que ho posin i així tindrem les nostres llistes de bars amb tapes.
2: És que, a més, jo crec que és una manera de fidelitzar la gent.
3: Sí.
2: Ostres, entre un bar que demanes un refresc i no et posen res, ni et diuen les gràcies, aquí tens, adeu, i el que al costat, cluc, sense demanar-ho, potser no són tan esplèndids com a Sant Hilari, que et fan com una carta de tapes que et regalen. No. I jo només dic, per què no ens feu un suggeriment i dius, escolta'm, doncs mira, aquí a l'Ampolla també hi ha ta, o aquí a Celrà també n'hi ha un.
0: Però això, al nord d'Espanya, Galícia, allà t'ofereixen a tot arreu, i a Andalusia.
2: Tu te'n vas a Ellín, a Albacete, a Burgos, és igual, digues, qualsevol, i t'ho donen. No sé si a Mallorca, que te'n van a l'accent, t'ho fan. No sé si els països... No, sí, perquè a València sí que ho fan.
0: Però a Mallorca o a les Balears a vegades el que et porten és aquell pa amb aquell allioli
2: ja
0: i les olivetes, això ja
2: és una bona tapa.
4: Ja li serveix a ella.
2: Clar, a mi ja em va bé, perquè és una cosa, a més, com diu el Josep, és saladet. I això et fa venir més set. I aleshores estàs allà i vas bevent.
0: I uns quilets, també, perquè...
3: Sí, perquè aquí a Barcelona jo sé de llocs que et posen una mica de barreja, diguéssim, d'allò, uns fruits secs o així.
0: Però pocs, també, eh?
2: Compte s'ha d'anar en compte.
3: Sí.
2: S'ha d'anar en compte. Jo aquí a Catalunya no ho sé, però a Anglaterra sabeu que van fer una anàlisi, no?, dels pubs, on del
0: expert en pubs i bars.
2: No, que això m'ho van explicar i des d'aleshores que ja no provo. Ho posen d'un... Ho tenen
3: pot,
2: com...
3: Sí,
2: ho tenen pot, a gran, ho tenen gran, i aleshores van carregant. I es veu, aquí no, perquè som més polits, espero i desitjo, però allà, quan acabaven, tornaven a reomplir. T'ho juro. Aleshores, van fer una analítica i van descobrir 8 tipus d'orina.
4: Els fruits secs.
0: Clar. Què dius?
2: Bueno, perquè generalment els senyors...
0: No estem,
2: quan van
0: no, amb l'antivirus no sé si estem, això,
2: quan
0: eh?
2: Quan van a fer un pipí... Les noies sempre ens rentem les mans, però té més sentit que rentin les mans ells, diguem, perquè s'espolsen, perdó, és així. Aleshores, es veu que no ho fan massa. Segons m'ha dit el meu germà, que sempre tanca la porta al lavabo i ho ha posat la màniga. I aleshores van trobar en els fruits secs, aquesta barreja de fruits secs...
3: De la gent que fotia la mà sense haver-se rentat el d'allò.
2: 8 tipus d'orina.
0: D'acord, crec que és el moment crec que és el moment que soni l'èxit que ha demanat.
2: Home, clar.
0: Que no podia ser un altre.
2: Aquest, clàssic.

0: Cher.
1: És bona, aquesta cançó.
0: És un clàssic de Pink Floyd, és un classiquíssim, Moni.
1: Tu ets molt de Pink Floyd, Pedrals?
2: No excessivament, no excessivament. Hi ha una cosa amb això, els bars, que sempre m'ha cridat l'atenció, que és que quan vas a França, per exemple, l'aigua te la posen de l'aixeta sense d'allò. I aquí, per regla general, demanes una aigua i és d'ampolla. I si la vols d'aixeta i tenen algun filtre, te la cobren encara més cara perquè tenen el seu filtre.
0: Sí, és veritat. I posen, a la botella aigua
3: per
0: filtrada.
3: Per llei t'han de donar, si demanes aigua de l'aixeta, bars i discoteques.
2: Sí. I els avions.
0: Et diré una cosa...
1: Però ho has de dir, jo us dic que, sisplau, un got d'aigua de l'aixeta.
0: Saps el que sí que he vist en algunes cafeteries i bars? Que quan demanes un cafè, aquí ho he vist...
2: Et posen,
0: Et posen un got d'aigua. Sí. I no de l'aixeta amb clor, sinó una aigua...
1: Clar, però això és que són llocs de cafè d'espècie, allò que dèiem.
0: No.
1: A tot arreu.
0: No. Ara ja es va com extenent. Perquè, clar, vam veure que... Oh, aquest detall és com... Ho agraïm. I aleshores ara ja s'ha extès.
1: L'Elisenda, l'experta en els bars.
2: Sí. Amb els gelats també aniria bé un gotet d'aigua.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Veus?
2: Perdó,
1: Pedrals, que et farem... Saps que fem allò que no t'agrada gens, que en 4 minuts tu vés tirant i jo et partirem per la desconnexió, però és que ens vens a parlar també d'un... Aquí, dels bars als aeroports.
2: Sí, per això estava fent el lligam aquest amb els avions.
3: Sí, ell ho ha lligat.
1: Ah, Pedrals, no ho he pillat.
0: És com una fura.
1: Clar.
2: Sí, no,
1: un poeta, per favor.
2: No, és perquè ara que estava mirant-lo que aquest estiu diuen que els vols seran caríssims i tal, i llavors no sé per què estava mirant llocs on anar i vaig començar a mirar els noms dels aeroports.
1: Sí.
2: I és un món que he flipat perquè hi ha aeroports que tenen noms de codis, allò, el C-443 i tal. Bueno, després hi ha tots els codis IATA aquests que per persona és BCN, no, etcètera, etcètera.
0: Sí, Madrid,
2: i BZ, sí. Però després n'hi ha molts que ara tenen noms de persones. És a dir, el del Prat, abans era l'aeroport del Prat, Barcelona al Prat, vaja. I ara és Josep Tarradellas, Barcelona al Prat.
1: I la gent ho diu, realment?
2: Ningú, no. Diu l'aeroport del Prat de tota la vida.
0: I Barajas, diuen Barajas.
2: Sí, i a Barajas és Adolfo Suárez.
1: És Adolfo Suárez.
2: I llavors vaig pensar, dic, quina mania de fotre-li noms de persones, perquè també, per exemple, a l'estació de Atocha, ara es diu el Modena Grandes.
0: També,
2: però clar, aquesta m'agrada més, veus?
1: Ah.
0: Mira, no sé per què, Bruno, intuïa.
1: Però el de Nova York, és el JFK.
2: El JFK.
1: Aquest sí que la gent se'l sap, no?
2: Sí.
1: Diríeu?
0: Sí, però la gent diu JFK. Sí. És que són molt llestos. El fet de que l'abreugis amb inicials... Sí. Té com més ganxo. Els altres són molt llargs.
2: Però els Charles de Gaulle sí que la gent diu els Charles de Gaulle.
1: Sí, tens raó.
2: Saps? I llavors he estat mirant aquests epònims, perquè un epònim és un nom de persona que dona nom a alguna cosa o alguna època.
1: El que aprenem
2: o
1: sempre, epònim.
2: Epònim, sí.
1: En
2: aquest cas, he mirat quan va ser el primer aeroport a ser batejat amb nom de persona.
1: Ah, sí?
2: Ho he preguntat a la intel·ligència artificial, que va molt ràpid, i m'ha dit que va ser el 1923... I és un aeroport que es deia Logan, en referència a un militar. I era un aeroport de Boston.
1: Logan,
2: un tal Logan. I llavors és veritat que realment n'hi ha molts de militars, de polítics, de libertadores i de tal. I llavors he fet una selecció de noms per temes.
1: Val, vinga.
2: He estat mirant la llista d'epònims d'aeroports i llavors hi ha els de músics, que són molt guais, perquè hi ha des del de Mar del Plata, que es diu Astor Piazzolla, el de Budapest, que es diu Franz Liszt, el d'Ucraïna, el de Donetsk, que es diu Sergei Prokofiev, el de Pere i el Llop. El de Rio de Janeiro és Antonio Carlos Jobim.
0: A favor, molt a favor.
2: Sí, sí. El de Parma es diu Giuseppe Verdi, el d'Ostrava, Leos Janáček, o sigui, la República Txeca. El de Liverpool es diu John Lennon.
1: Home, clar, clar.
0: Es diu John Lennon.
2: Sí. El de
0: Nova
2: Orleans es diu...
0: John Lennon,
2: sí. El de Nova Orleans es diu Louis Armstrong, el de Salzburg es diu Mozart, o el de Varsovia que es diu Chopin.
1: Clar, o el de Salzburg s'havia de dir Mozart, no?
2: Sí, sí. Sí, clar, clar. És que n'hi ha alguns que són com molt evidents. Després n'hi ha divertits que són els d'actors i gent de cine.
1: Sí.
2: Sí, per exemple, Bob Hope té un aeroport, l'aeroport de Burbank... Es diu Bob Hope, Federico Fellini, que és el de Rimini, James Stewart, el d'Indiana, en John Wayne, que és de Santa Ana, o Maria Montez, que és a Barahona, a la República Dominicana. Sí. Que aquest és divertit, també. Després n'he trobat uns que són també interessants, que són els d'esportistes. Per exemple, Muhammad Ali té un aeroport, que és a Louisville, i atenció, Cristiano Ronaldo dona nom a l'aeroport de Madeira.
0: Clar.
3: L'aeroport més difícil d'aterrar,
0: però és que ell és de Madeira, el Cristiano.
1: Que diuen que fa molta por d'aterrar allà.
3: És molt curt.
2: És de Madeira, no? Perdó.
1: Vaja, doncs té Cristiano Ronaldo... Què més?
2: Després n'hi ha alguns de molt interessants.
0: Per què és de Madeira?
2: Per exemple, si no és de Madeira vol dir que és de fusta.
0: De tan simple que és l'acudit fa riure.
2: Perdó. Hi ha el Caravaggio a Bergamo.
0: Ah, oh, aquest m'agrada molt. Sí. On vas? El Caravaggio.
2: L'Albrecht Dürer de Nuremberg. O
0: bueno, el... Nosaltres li diem Albert Dürer, sí, tampoc el Dürer. Albrecht, clar, en Dürer-ho.
2: O el Charles Maria Schulz de, Charles Maria Schulz, he posat Maria sense... El Schulz, el de l'Snoopy.
0: Ah, el Charlie Brown.
2: Sí, el Charlie Brown. És l'aeroport de Sonoma.
1: Mira, i et paro aquí. Ens hem quedat amb els esportistes. Tens més?
2: Sí, sí, en tinc uns quants més.
1: Jo he fet una recerca per tu també. Però hem de parar aquests dos minutets i de seguida tornem. No us en aneu.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Ai, com m'agrada. Estem ballant, estem cantant. Home. No podia ser una altra cançó.
1: I tothom que t'escolta.
0: Per aquests temes, en Pedral sempre diu... No, jo porto un tema, no sé per què, sempre diu, no sé per què.
2: A veure, però... aquest és Fly Me.
0: És Fly Me. No, no, no, dic del tema. El tema en si, que estàs parlant dels noms dels aeroports, diu. Estàs buscant
2: veure,
0: un tema...
2: A veure, perquè m'agraden les paraules.
0: Ah, ara estàvem discutint el de Rússia.
2: Sí, sí, sí.
1: El de Moscou, sí.
2: El de Moscou, que dèiem, home, un país que ha canviat tant de color i resulta que és d'un personatge indiscutible, que és... Alexander Pushkin,
1: clar,
2: el
1: Pushkin,
2: poeta. És que llavors aquí anem a l'altre. A tots els escriptors i poetes que tenen noms d'aeroports. Que això seria un tema guapo que aquí, per exemple, li poguessin posar aeroports a Jacint Verdaguer. Alguna cosa així.
3: O Josep Pedrals.
2: No, Josep Pedrals.
0: Ja hi haurà.
1: Ha d'estar mort, carinyo.
0: Clar.
3: Sí. Ai, doncs aleshores
1: viu, el volem
3: no.
1: Viu.
2: Però, per exemple, l'aeroport d'Alacant es diu Miguel Hernández. El de Granada es diu Federico García Lorca.
1: Perdona, era Turiola, Miguel Hernández. Ha de dir-se Miguel Hernández.
0: Clar.
2: I el de Santiago de Compostela es diu Rosalía de Castro.
1: Està molt bé.
0: És a dir, mira, dona, una dona.
2: Sí, tenim exemples a prop, que vull dir que no cal que anem gaire lluny. Per exemple, a la Martinica es diu M. César, que val que era polític però era poeta. A Tepico es diu Amado Nervo.
1: Ara no sé què m'has dit, què és Tepico?
2: Una ciutat de Mèxic.
1: Ah, però perdona, és que de cop i volta diu a Tepico, dic, què m'està dient?
2: A Boscobel, per exemple, a Jamaica es diu Ian Fleming, que és el del 007.
1: Era nascut a Jamaica?
2: Deu ser-ho, perquè si no, perquè li poses, no? O, per exemple, a Lió es diu Saint-Exupéry.
1: Clar,
0: que bonic.
1: El petit príncep.
2: Sí, sí. I el de Praga es diu Václav Havel, que es diu Václav Havel no perquè fos dramaturg, sinó perquè va ser...
0: Primavera, no?
2: Exacte. Clar. Però bé, no, la Primavera de Praga també compta com a obra poètica, quasi bé.
0: Clar, que interessants, eh? O sigui, poetes estan ben representats.
2: I també hi ha Hans Christian Andersen a Odense, o jo què sé, o Nazi Nasrul Islam, que era un poeta de la Índia, a l'aeroport de Durgapur.
0: Oh, com deu ser que decideixen posar els noms? Qui es deu reunir?
2: No ho sé, els noms de la... però aquí, per exemple, els que tenim a Barcelona i a Madrid són per instituir clarament la transició democràtica, és a dir, es veu molt clara la intenció, i en altres països és el rei. O és, per exemple, hi ha cosa curiosa, a Bangladesh tenen noms de sants sufís als aeroports. No? Que és una cosa que m'ha sobtat, perquè mirava els noms i digui, aquesta gent
0: ja
2: qui
0: no
2: són?
0: Ja no s'has apuntat, no? Per
2: no, no, no, perquè tenien noms curiosos. Escolta, però eren sants, sufís. Dic, hòstia, és curiós.
1: I només hi ha Rosalía de Castro, trobo.
0: Dones,
1: que
2: hi ha molt poques dones, molt poques, poquíssimes.
1: Que estrany, no?
2: I a més, per exemple, hi ha molts aeroports amb noms de personatges que han fet coses per l'aviació, per exemple, Lindbergh, o inclús Leonardo da Vinci,
1: hi ha
2: etc.
1: Dones, que també han fet proeses.
2: Sí, la Earhart, per exemple, i tal, i no, hi ha molt poc aeroport amb nom de dona. Això també s'hauria de reivindicar. Per tant, aquí li podríem posar Mercè Rodoreda, aeroport del Prat.
0: Jo t'anava a dir el mateix.
2: En comptes de Jacint Verdaguer, que ja és la persona que té més carrers a Catalunya.
0: Rodoreda,
2: no?
0: Sí.
1: O Víctor Català, no? O Caterina...
0: Caterina
1: no?
0: Albert.
2: Sí, després he trobat coses curioses. Per exemple, l'aeroport de Lukla, del Nepal, es diu Tenzing, que era el Sherpa que va acompanyar Sir Edmund Hillary.
1: I
2: l'he trobat molt bonic. Dic, hosti, que li donessin el nom en el d'això. I després, bueno, hi ha els dels inventors, des del Nikola Tesla de Belgrat, el Marconi de Bologna, o això. I després hi ha l'últim detall, que és les persones que tenen dos aeroports amb el seu nom.
0: Ah,
2: atenció, només tres persones en el món tenen els dos aeroports amb el seu nom. Sí.
0: Einstein? No.
2: No. Joan Pau II.
0: Joan Pau II.
2: Joan Pau II té el de Cracòvia.
0: Val.
2: I, curiós, el de Ponta Delgada de Portugal.
0: Mira.
2: Que dius,
3: jo hi vaig aquest estiu, aquí.
2: A Punta Delgada?
3: Sí.
2: Veus? I doncs
0: mira,
2: potser vas anar...
0: Joan
2: Paulo II.
1: L'aeroport serà aquest,
0: sí.
1: Eh?
0: Quin més? Serà? Quin
2: després, l'altre és més lògic, Simón Bolívar.
0: Clar.
2: Perquè, clar, els Bolívar...
0: Que n'hi ha
2: a Colòmbia i a Venezuela.
0: Clar.
2: I després, aquest sí que és raro, és...
0: raro de...
2: Sí. Will Rogers. Will Rogers era un humorista... Sí. D'origen Cherokee, em sembla, que es va fer molt famós als Estats Units i té dos aeroports al seu nom.
1: Estàs parlant dels anys 50, Will
2: Rogers. Sí, sí, sí. I té un aeroport a Alaska i un altre a Oklahoma.
0: Quina investigació més bona, Pedrals.
2: Però Will Rogers, que no el coneix.
0: No, Will Rogers ni Cris.
1: I a mi sona de mon pare, això, Will Rogers.
0: Mira, et sona encara. Jo he fet la meva recerca amb la intel·ligència artificial, allò, noms estranys d'aeroports, i hi ha una classificació que és los que nos animen a ir, que seria Jauja, un que es diu Jauja Perú. Ho hem comprovat, i són. Placerville, Estats Units, Utopia Creek, Estats Units, Puerto Deseado, Esmeraldas, Ecuador. Però després diu los que vamos a evitar.
1: Ah.
0: Diu, hi ha un aeroport que es diu Alerta, un que es diu Jaque a Panamà, un que es diu Màfia a Tanzània, però Màfia és veritat perquè hi ha una illa a Tanzània que es diu Màfia. Calabozo a Venezuela.
1: Calabozo, no.
0: Ruidoso a Estats Units i Socorro. Ja, i ho hem buscat, i aquests aeroports existeixen.
2: Hòstia.
0: Què et sembla?
2: Un dia érem, on érem, no me'n recordo, que van dir que the next flight to Bacon City has been cancelled, i ens vam fotre a riure perquè vam pensar la sortida del vol a Bacon City ha estat cancel·lada. I vam pensar, hòstia, clar, Bacon City està cancel·lada, clar, tio, clar. Per força, saps?
0: Perdó. Ah, mira, i ja als Estats Units hi ha Louis Armstrong, aquest no sé si l'havies
2: dit. Sí, a Nova Orleans. Sí,
0: és veritat, l'has dit.
2: A més, la ciutat de la música.
0: Però de veritat que m'encantaria, crec que és d'esbrinar com es decideix, qui forma part de la reunió quan s'ha de posar el nom a un...
2: Els batejadors d'aeroport.
0: Els batejadors d'aeroport.
1: Aquí està clar, com hem dit, que és una cosa bàsicament política.
2: Sí.
1: Vull dir, sí.
2: Però... I posen noms de prohoms, que aquí ja per això no li posen de dones, perquè prohom és una paraula que no té femení.
0: Sí. Mira, escolteu, ara a l'oasi polític, que no veig encara en Marc ni en Joan, deu estar a punt d'arribar.
1: Però sempre entren igual.
0: Però parlarem de... No us havia preguntat, però bé. Esteu espantats o no amb el hantavirus?
1: Amb l'hantavirus aquest?
0: Tu dius hanta, eh? No
3: hem tingut un debat, eh?
0: Perquè,
3: com s'ha de dir?
0: Ana,
3: explica-li la teva teoria.
0: No, la meva teoria no. He buscat l'origen de d'on ve aquest nom. I ve d'uns soldats coreans que durant la guerra de Corea, als anys 50, estaven cobrint una zona al costat d'un riu que es deia Hanta, i per això es diu, i es van emmalaltir d'aquest virus, i es diu hantavirus per
1: això. Que es veu que l'han enganxat a Argentina, eh?
0: Sí. No ho sé, ara parlarem de la vessant política, de tota la trifulca que hi ha hagut a partir d'aquesta crisi. Però volia saber, espantats, tu, Pedrals?
2: Gens ni mica. Però bueno, jo no em vaig espantar amb el coronavirus fins que ens van tancar.
1: Sí, això sí que ens va espantar. No, he de dir una cosa, jo he sentit a gent molt assenyada, científics, explicant coses tan assenyadíssimes com... els hospitals d'aquest primer món, no sé, depèn de quins països, però estan perfectament preparats, parlaven concretament de la Candelària, Tenerife i altres, estan perfectament preparats per mantenir una quarantena, analitzar, i si algú té mal d'ossos, febre i tal, doncs fer-li una analítica, si l'ha agafat a temps, això és curable, clar. És a dir... El que diu, tothom opina, tots aquests científics, que el que han fet, el que no saben és que ha fet el nyap de deixar sortir a la senyora, de portar el fèretre i dels altres a que torni.
0: Suposo que la informació no la tenien encara. No, ja...
1: Són gent molt rica, eh? Ja. Fan el que volen, eh? Han pagat 21.000 euros per aquest creuer.
2: Sí, quan van dir els preus del creuer vaig pensar, carai.
1: Perquè és un creuer, perdona,
0: molt de luxe,
1: que s'anava
0: a l'aventura.
1: Hi havia biòlegs. S'anaven a les illes Sandwich, a l'Antàrtida. No.
2: A Santa Helena.
1: Clar, no, però vull dir que no era un lloc que se n'anaven allò a Copacabana. No, se n'anaven a llocs molt concrets a veure balenes i orques i no sé què. I són gent que ha pagat uns diners. Primer, el vaixell hauria de tenir un petit hospital medicalitzat a dintre, amb tants dies, 40 dies, eh? Si algú té un atac, un apendicitis, l'han de poder operar.
0: Sí, sí.
1: Clar?
2: Sí, sí.
1: Aleshores...
0: Que no teniu por per això, eh?
2: No.
0: No, som és que no n'hem de tenir... No.
3: Ara, en tot cas, l'OMS ha dit avui... L'OMS ha dit avui que no estem a l'inici de cap epidèmia ni de cap pandèmia, per tant, tranquil·litat.
1: A mi m'agafarà Sant Hilari Sacalm. Amb el Pedrals fent una tapa.
0: A mi Fly to the Moon m'enganxarà. Josep Pedrals, Elisenda Roca, un plaer, que bé.
2: Gràcies.
0: Hem passat aquest dijous. Fins la propera.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus.